0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui tornarà a ser d'estiu, molt semblant al d'ahir, amb sol i cel clar tot el dia i amb una visibilitat una miqueta tèrbola, amb una temperatura que ha reculat unes dècimes de nit, però que pot pujar-les de dia i estarà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 27 o costants els 28, més pròpia de finals de juny o primers de juliol i amb una humitat moderada. Ben feble enterral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mà estigui plana al matí o una mica arrissada a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ja queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027. La llei del règim electoral general, la LOREC, diu que les eleccions locals se celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa la data marcada al calendari serà, com dèiem, el diumenge 23 de maig de 2027, d'aquí poc menys d'un any. La llei electoral també marca que la signatura del Reial Decret de convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. Això vol dir que serà el dilluns 29 de març del 2027. I un mes després, aproximadament, és quan es farà el sorteig dels membres de les meses electorals. A les eleccions municipals, recordem que poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola i estiguin inscrits en el cens electoral, i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Són els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris. Els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però recordem que són els ajuntaments els que organitzen les meses i les seccions. Pel que fa al nombre de regidors que s'escolliran el 2027, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, a Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors en les eleccions d'aquest 2027, que són els que marca la llei a un municipi que tingui entre 10.000 i 20.000 habitants. Ara per ara, els partits a Cubelles encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures pel que fa als caps de llista, per exemple. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de 2 legislatures i que, de fet, preveu deixar l'acte de regidor aquest estiu. I per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll sí que va anunciar ara fa un any en una entrevista a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se una altra vegada a les eleccions. La resta de partits que tenen representació a l'Ajuntament de Cubelles, com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el PP, encara no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins d'aquí uns mesos no se sabrà tampoc si hi haurà més partits que vulguin presentar la seva candidatura a Cubelles, com ara els parlamentaris d'Aliança Catalana o altres formacions. El projecte de pressupostos de la Generalitat, pactat entre el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Inclou, això sí, una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà aquí a Cubelles, però computa aquesta inversió al municipi de Castellet i la Gornal. Al conjunt del Garraf es preveuen inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros aquest 2026, dels quals uns 14 milions d'euros són assentats Sant Pere de Ribes i més de 6 milions a Vilanova i la Geltrú. Concretament, a Sant Pere de Ribes hi ha 7 milions compromesos en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil. A més, el mateix municipi rebrà una aportació d'uns 4,4 milions d'euros per construir 86 habitatges protegits i 2 milions d'euros més per construir un nou institut escola. A Vilanova es destinaran 1,5 milió d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1,5 milió d'euros al dragat d'urgència de la Bocana del Port, més d'un milió d'euros per a un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi. El projecte de pressupostos de la Generalitat ha començat el tràmit al Parlament, ara recentment, després de l'acord que ha aconseguit el PSC d'una banda amb Esquerra Republicana i de l'altra amb els comuns. En relació també amb la comarca del Garraf, els republicans en el seu acord han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i que no contempla a hores d'ara cap estació a Cubelles. Mentre que els comuns en el seu acord han inclòs, en referència al Garraf, el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de la zona de l'Hortoll de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat els pressupostos de la Generalitat, que diu que inclouen compromisos que aniran més enllà d'aquest any 2026.
4: Mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini.
1: Els nous pressupostos aprovats pel Govern de la Generalitat en conjunt mantenen la despesa pública en més de 49.000 milions d'euros i contemplen uns 890 milions més mitjançant disposicions addicionals per complir amb els acords amb Esquerra Republicana i els comuns. L'equip de la Sindicat de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles d'aquest 21 de maig passat. Les persones ateses per l'equip de la síndica, presencialment a l'OPIC o per trucada, han presentat, segons les dades que ha facilitat el síndic de Greuges, 6 queixes i han fet 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
5: Laura Ferrer Rozada rep el Premi Radio Associació pel programa La Cinta de Moebius, a més a Catalunya Música, la pianista i divulgadora que continua triomfant internacional amb la gira del disc. Araspel va iniciar la seva vinculació amb el món de la ràdio participant en un curs d'estiu de ràdio Cubelles quan només tenia 15 anys. Precisament la vam tenir aquí a Ràdio Cubelles tot just ara fa un any. Ella mateixa ens parlava i recordava d'aquesta manera la seva estada a Ràdio Cubelles.
6: Va ser la meva primera experiència radiofònica. Jo, quan era més joveneta, vaig fer un curs aquí d'estiu a Ràdio Cubelles i bueno, la vida ha volgut que després jo, una part professional de la meva activitat, hagi passat per la ràdio. Tinc un programa de ràdio a Catalunya Música, es diu La Cinta de Mòbius, que ara sobre música i matemàtiques, que ara a la tardor estrenarem la tercera temporada. També faig un programa de ràdio a Ràdio Clàssica, a Musimàtiques, també sobre música i matemàtiques, però connectant música i matemàtiques a través de la trajectòria de dones científiques, que de fet és molt necessari donar-les a conèixer, i també he fet diverses col·laboracions a Ràdio Nacional, però els meus primers passos a la ràdio van ser aquí a Ràdio Cubelles, vull dir que em fa molta il·lusió tornar aquí.
5: En aquella entrevista mantinguda amb Laura Ferrer Rozada aquí a Ràdio Cubelles, la pianista també presentava el seu tercer disc, Araspel, i avançava el senzill Alegro Gracioso durant una conversa en la qual també va explicar el llarg procés de creació i d'investigació que hi ha darrere d'aquest projecte musical.
6: De fet, el fil conductor d'aquest disc és un compositor musicòleg armeni de finals del segle XIX, que va ser el que va fer una gran tasca de viatjar per tot el país i recopilar les seves cançons folklòriques. I aquest personatge el que va fer va ser crear un nou estil musical, perquè va unir la litúrgia i va unir la música folklòrica, va crear un nou estil musical que és tan característic de la música armènia. Aleshores, tot el disc és un viatge per la seva trajectòria i utilitzo la seva vida per connectar-lo amb altres compositors, ja siguin armenis o estrangers. Abans he comentat que Claude Debussy era un compositor que havia enregistrat perquè Comitas va estar de gira per Europa presentant la música armènia amb la seva coral i va estar a França molt de temps i va conèixer Claude Debussy, aquest compositor francès que tots coneixem. En el seu dia va estar molt influenciat per Comitas, no? Aquest compositor armeni. Llavors el disc també és aquesta voluntat de presentar tota aquesta música fantàstica i també aprofito l'oportunitat per connectar-los amb altres compositors d'Europa de l'Est que són molt desconeguts però que també van ser molt importants en el seu dia, no? I que ara han caigut en l'oblit.
5: Aquest disc esdevé també un acte de recuperació de memòria històrica musical. I és que aquest treball també li ha valgut el Premi Enderroc 2026 per votació popular en la categoria d'artista revelació de música clàssica i contemporània. Actualment la pianista es troba de gira internacional presentant aquest projecte i durant les darreres setmanes ha actuat també als Estats Units, on també ha rebut diversos reconeixements internacionals. La trajectòria de Laura Ferrer Rozada combina l'excel·lència artística amb una sòlida formació acadèmica. És doctora en música i matemàtiques i està reconeguda internacionalment amb guardons com els Golden Classical Music Award de Nova York, el títol de Rising Star de la revista de música clàssica de la BBC o la menció honorífica del Premi Creu Casas 2025 de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb aquest nou reconeixement, la pianista vilanovina consolida una trajectòria internacional marcada per la innovació artística, la divulgació cultural i la connexió entre la música i la ciència. Laura Ferrer Rozada, que avui la volem felicitar des de Ràdio Cubelles, ja que els seus inicis a la ràdio van iniciar-se quan ella tenia 15 anys aquí, a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, quan participava del curs d'estiu.
1: Ja estan en marxa les obres de reconstrucció del tram del passeig marítim que va quedar destruït per la riuada del juliol passat. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, reduirà uns 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Les obres, a càrrec de l'Estat, s'han pogut accelerar a canvi de renunciar aquest any a l'ampliació de la zona dunar prevista que l'Ajuntament confia que es podrà reprendre l'any que ve. Les feines del passeig marítim van arrencar el divendres 15 de maig passat i està previst que quedin enllestides aproximadament a principis del mes de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha confirmat que van decidir, conjuntament amb el Ministeri, prioritzar aquestes obres al passeig marítim i fer un traçat nou per deixar més espai a la desembocadura del riu.
7: Després de moltes valoracions amb el Ministeri, és una obra ministerial, perquè estem en zona de demarcació, vam estar valorant si tornàvem a fer el passeig com estava o si realment teníem en compte els efectes que ha tingut en aquesta dana. Recordem que aquest passeig no fa ni dos anys que es va estrenar, o fa vora dos anys que es va estrenar, i la natura ens ha marcat un límit, no? Ens ha dit per on i per on no podem passar. Llavors hem fet cas de les senyals de la natura. Jo, per la meva part, doncs, estic molt content que ho hagi fet així, i amb aquest plantejament doncs, s'ha redissenyat una mica el recorregut que referem ara d'aquest tros de passeig. En lloc de seguir la línia original, el que estem fent és retrocedir i deixar que en un futur event on torni a poder baixar aigua, l'aigua tingui un lloc per escapar.
1: Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient, ha comentat que el govern local va preferir reconstruir aquest tros del passeig marítim malmès en lloc de la zona dunar que tenia prevista el Ministeri en aquesta zona.
7: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
1: Tanmateix, des de la regidoria de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda confia que l'any que ve es podrà donar continuïtat a la recuperació de les zones dunars.
7: Sistema dunar, doncs, el pressupost d'aquest any s'ha destinat a això. Esperem que l'any que ve doncs, disposem del pressupost que ja teníem adjudicat de manera anual per acabar de tancar aquest corredor biològic, que era una de les meves fites com a regidor i espero deixar-la tancada l'any que ve, si puc.
1: Un altre tema és la passera de vianants que travessa la desembocadura del Foix. Aquesta reconstrucció costarà més temps, segons ha explicat el regidor Àlex Noeda, perquè ha de seguir uns passos administratius més complicats, amb la redacció del projecte, la licitació i tot el procés que anirà a càrrec del Ministeri. Noeda apunta que es podrà recuperar, però tal com era, guanyant alçada.
7: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
1: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha reconstruït és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara és més complicada que la situació de la passera, perquè implicaria modificacions urbanístiques i actuacions dins de la llera del riu.
8: Última jornada de les competicions de Lliga. Aquest cap de setmana es tancava la competició, per exemple, de futbol sala, tot i que es disputava la jornada número 16, que es va traslladar en el seu moment per al final de la temporada. Pel que fa al primer equip del club de futbol sala Cubelles, va empatar a 4 al camp del Sant Cugat en una jornada on no s'hi jugaven res. El Cubelles ja té garantit el seu ascens de categoria gràcies a la reestructuració de les competicions per la temporada vinent que ha fet la Federació Catalana de Futbol. Diumenge també va tenir partit el segon equip, el Club de Futbol Sala B. En aquest cas tenia una lleugeres possibilitats d'aconseguir una plaça amb opcions d'ascens. El Cubelles va complir, va guanyar 6-1 al Vallirana, un equip que doncs ha acabat en tercera posició, però els resultats no el van acompanyar i per tant el Club de Futbol Sala Cubelles B no tindrà aquesta opció d'ascens al final de la temporada. També acabava a la seva competició el Club de Volei Cubelles, el femení, guanyava 3-0 al Taradell, acabant terceres per la cua en aquest grup de permanència. Veurem si això és suficient com per mantenir la categoria. I també hi havia jornada pel que fa al Club Patí Cubelles, última jornada en el cas del femení, que guanyava 3-0 davant de l'Igualada. Les cubellenques finalment acabaran terceres en aquest grup i per tant jugaran doncs les fases d'ascens, que seran d'aquí a un parell de caps de setmana. Per la seva banda, el masculí es complicava la seva salvació. De fet, els de Cubelles tenien l'opcions de firmar matemàticament la permanència, però perdien a Calafell per 6-5 i d'aquesta manera es mantenen a 2 punts de la zona de descens amb una jornada per disputar. Això sí, els cubellencs hauran de jugar un partit complicat contra un rival que està en plena lluita per mantenir les posicions de promoció. Els cubellencs necessiten sumar algun punt, sigui com sigui, i veure doncs com es desfan la resta de resultats. La part baixa d'aquest grup realment està molt ajustada i amb molts equips empatats en punts o amb diferències molt petites per una última jornada que doncs serà totalment decisiva. Aquesta ha estat la jornada esportiva. A més, s'ha completat doncs amb la primera de les 2 jornades del Campionat Federatiu de Patinatge Artístic, que s'ha disputat doncs aquest cap de setmana a Cubelles, i tindrà una segona jornada el proper cap de setmana. Com dèiem, doncs, les competicions que comencen a tancar i es comencen ja a repartir doncs aquests títols i aquests objectius. De moment, doncs, el Club Patí Cubelles haurà de jugar fins l'última jornada per assegurar-se una temporada més a la Primera Catalana.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
9: Si vols fer la compra, ve a Tanacarre.
10: Vine a
9: Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
8: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
1: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, dominat pel sol, tot i que hi haurà alguns núvols prims ara al matí que només entenyinen una mica el cel, amb cel clar la resta del dia, i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, però es mantindrà alta al centre de la jornada, movent-se entre els 16 o 17 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 27, amb una humitat moderada, vent feble, en domini del Garbí la major part del dia, i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent d'estiu, gairebé més propi de primers de juliol que de finals de maig, amb cel clar al matí i amb algun nuvolat a la tarda que només entenyirà una mica el cel, i amb una temperatura que pujarà una mica més i tornarà a estar entre els 17 i 18 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 27 demà, amb una humitat moderada, vent dominat pel Garbí, feble la major part del dia amb algun com moderat al migdia, i fent que la mar estigui plana o arrissada amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Avui als micròfons de Ràdio Cubelles volem saludar a l'artista Vero, que aquests dies està pintant aquí a Cubelles. Concretament ho està fent al passeig de la Marina de Cubelles. Bon dia, Vero.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Bé, el Vero, que és un artista, és grafiter. De fet, aquí a Cubelles el coneixem perquè tenim diversos murals pintats per ells, entre d'altres el de la Festa Major, just darrere de la plaça de Vila, oi?
5: Correcte, sí, sí. Des de que vaig arribar aquí a viure a Sitges, que vaig pintar pràcticament tot Cubelles, no sé si queden algunes parets per fer.
4: Sí, perquè van pintar el mural aquest de la Festa Major, però també vas pintar algun mural al poliesportiu, em sembla.
5: Sí, al poliesportiu, als ponts, dels últims que vaig fer és un del pont aquest de la Renfe. Uh-huh. He fet molts ponts.
4: I fa uns dies que estàs pintant el passeig de la Marina de Cubelles. Per als que no hagin baixat cap allà últimament, ja s'estan fent unes obres just a la dàrsena, i per aquestes obres s'ha instal·lat una tanca metàl·lica que és molt llarga, no sé exactament quants metres té, però té molts, i l'encàrrec ha estat pintar aquesta valla.
5: Correcte.
4: Explica'ns una mica com ha anat i com és aquest projecte, perquè realment és molt llarga aquesta valla.
5: Sí, sí, sí. Va, quan vaig arribar em vaig trobar que jo crec que després de la muralla xina aquesta és la segona més llarga del món, i tothom estava com molt cabrejat perquè les vistes, sobretot dels comerciants, eren horribles, i clar, la gent no passejava per aquí, ni venia i tal, i vaig venir i em van plantejar la idea de pintar murals. Clar, el tema de ser tan llarga, el que estem fent, almenys de moment, és pintar murals de platja o postmarí o una mica el que arribem d'acord amb comerciants i tal, és amb blaus, i les zones del davant de restaurants, bars i tal, per la gent que estigui cap aquí, a prendre's alguna coseta que tingui bones vistes.
4: Mm-hmm. Per tant, de moment vas fent trams, d'aquesta valla?
5: Sí, de moment és el que fem. L'únic que això mai se sap, és com a estatus. Tu comences fent-te un i a saber com acaba.
4: Tenint en compte, com dèiem, la magnitud d'aquesta valla, i que és veritat que els comerços, els restaurants, sobretot d'hostaleria, estan com agrupats, no? Hi ha com sí, diversos trams. Les idees, no sé si t'has anat inspirant tu sol, si t'han demanat alguna cosa.
5: Bueno, ells bàsicament d'idees el que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentaven, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta. Que sí que tinc llibertat del disseny. Ells m'han donat la temàtica.
4: Una mica els conceptes, no? I a partir d'aquí has anat creant tu. Fa uns dies que estàs pintant, em sembla que encara et queda algun mes. Sí. Quants trams portes o quants trams has de fer?
5: Vale. Ara mateix porto 3 trams i he de fer 3 més. L'únic que, com va ser una mica molt ràpid això, prendre la decisió, jo ja estava fent algunes feines, alguns clients pendents, i em vaig combinant. Ara porto, no sé si porto 6 dies o algo així, o 7, no ho sé. I, per exemple, avui pinto, tornaré divendres, al cap de setmana, i potser la setmana que ve ja podré venir pràcticament tots els dies.
4: Clar, com dèiem, hi ha molts metres per pintar, eh? Vull dir
5: que... Sí, correcte.
4: M'imagino també que és un tram, sobretot cap als caps de setmana, comença a haver-hi més gent, a més aquest cap de setmana ha fet molt bon temps. Suposo que hi ha molts curiosos, també.
5: Sí, però també t'alegren el dia, perquè passen i com tothom està tan content i moltes gràcies per el que heu fet i tal, en realitat t'anima, no? Amb el calor que estàs passant aquí, això t'anima bastant. La veritat és que treballar així, que realment agrada tant a la gent, dius, hòstia, val la pena.
4: Clar,
5: aquesta part és molt agradable.
4: Ho estàs fent tu sol o tens algun company que t'ajuda?
5: Pues mira, ara estic fent amb un company, amb Dani, però per exemple avui que el meu fill tenia festa i ell sap dibuixar molt, ha vingut i m'està ajudant. Però en principi vaig jo i em ajudant el Dani.
4: Explica'ns una mica i ràpidament, ja sé que ho has explicat moltes vegades, però com funciona? És a dir, primer fas el dibuix, ho vas fent, vas creant una mica sobre la marxa, dibuixes en paper i després ho passes, quin és el procés creatiu?
5: Vale, perfecte. A veure, el tema de dibuixar en paper i passar-ho, això ha evolucionat moltíssim, això diguéssim ja arrenteix més, així que aquesta part ja fora. Ara mateix dissenyem amb ordinador, quan tenim el disseny, vinc aquí a la paret i directament amb un spray marco tot el tram del dibuix. Quan ho tinc marcat, ja organitzem, per exemple, dic al Dani, tu ves pintant el fons o els corals o el que toqui, i jo vaig fent els dibuixos més elaborats.
4: I aneu tram per tram o vas canviant? Perquè, clar, bueno, amb la calor que fa, suposo que la pintura s'aixuga ràpid, però no sé si has de deixar temps de secat i, per tant, pots anar fent dos a la vegada.
5: Ah, en principi l'esprai seca ultraràpid. O sigui, en 5 minuts ja està sec. L'únic que quan vam començar, per al tema de colors, perquè n'hi ha moltíssims, sí que fèiem una mica diversos trams a la vegada. Per exemple, fèiem tot el blau de fons i anàvem saltant d'un tram a

0: Deies que ara has fet tres trams o estàs acabant aquests tres primers trams, però que ja
1: ara,
0: tens...
1: Sí, ara estic fent el quart.
0: I tens previst dos més?
1: Sí, o sigui, ara aquest que estic... En total són sis.
0: Sis trams, eh?
1: I tenim tres acabats i ara estem al quart a mitja.
0: Uh-huh. I perquè la gent es faci una idea, quan és un tram? Que poden ser 3, 4 metres?
1: Un tram, crec que eren, parlo en memòria, sembla que eren 36 metres de llarg per 2 d'alt.
0: Un tram?
1: Un tram, sí.
0: Un tram són 36 metres de llarg.
1: Sí,
0: pues,
1: sí, sí.
0: Però clar, estem parlant...
1: Sí, crec que en total potser són 360 metres
0: Mola
1: de llarg. Uh-huh. I després dos d'alçada.
0: Sí, sí, i dius que encara queda valla, eh?
1: Sí, sí, queda moltíssima. I gent, molta gent que passa i diu, hòstia, pues ja estaria bé fer també això que falta. Dic, hòstia,
0: ja.
1: De moment fem aquesta part i ja parlarem.
0: Clar, a més canvia molt, no?, la vista, perquè estem parlant, normalment, quan feu un mural, primer pinteu de blanc i al final, doncs, són llocs construïts, són llocs que, clar, aquesta valla, tard o d'hora, marxarà, esperem, vaja.
1: Sí, és art efímer. Normalment el graffiti és això, és l'art efímer, o sigui, però... normalment no és per tota la vida. Vaig pintar una església... Així, amb esprais, que dic, mira, aquesta sí que fins que la derrumbin o el que sigui, durarà tota la vida, però la majoria d'art urbà té un temps de durada.
0: Però
1: en aquest cas, aquest, crec que li queden 2 anys. Pues almenys aquests 2 anys que faci el goig i la seva feina.
0: Sí, perquè a més...
1: Té més utilitat aquests 2 anys que una altra 15.
0: Clar. A més, normalment, com dèiem, a les parets les pinteu de blanc o li feu una base. No sé si aquí també ho heu de fer.
1: Bueno, depèn. Aquí li hem fet una base blava. Uh-huh. Depèn. Cada paret és un món. Aquesta la pintem de color blau, al fons.
0: Molt bé. Doncs, Beroc, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquest projecte. Com dèiem, encara tens uns dies per anar pintant aquí el passeig de la Marina de Cubelles. Si algú doncs passeja per allà i et veu, doncs que sàpiga doncs que és aquest artista el que està doncs intentant millorar aquestes vistes que doncs duraran mentre durin les obres. I que doncs estan inspirades en el món marí, platja, una mica doncs el concepte que no és el que es veuria directament, però sí que té a veure una mica amb el que amaga aquesta valla, no?, que és el mar.
1: Correcte.
0: Molt bé, doncs, Beroc, moltes gràcies i que vagi
1: bé. Moltes gràcies i molt agraït per l'entrevista.
0: Ànims, que vagi bé.
1: Igualment, adeu.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, dominat pel sol, tot i que hi haurà alguns núvols prims ara al matí que només entenyinant una mica el cel, amb cel clar la resta del dia, i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, però es mantindrà alta al centre de la jornada, movent-se entre els 16 o 17 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 27, amb una humitat moderada, ben feble, en domini del Garbí la major part del dia, i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent d'estiu, gairebé més propi de primers de juliol que de finals de maig, amb cel clar al matí i amb algun nuvolat a la tarda que només entenyirà una mica el cel, i amb una temperatura que pujarà una mica més i tornarà a estar entre els 17 i 18 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 27 demà, amb una humitat moderada, ben dominat pel Garbí, feble la major part del dia, amb algun com moderat al migdia, i fent que la mar estigui plana o arrissada amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ja queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027. La llei del règim electoral general, la LOREC, diu que les eleccions locals se celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa la data marcada al calendari serà, com dèiem, el diumenge 23 de maig de 2027, d'aquí poc menys d'un any. La llei electoral també marca que la signatura del Reial Decret de convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. Això vol dir que serà el dilluns 29 de març del 2027. I un mes després, aproximadament, és quan es farà el sorteig dels membres de les meses electorals. A les eleccions municipals, recordem que poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola i estiguin inscrits en el cens electoral, i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Són els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris. Els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però recordem que són els ajuntaments els que organitzen les meses i les seccions. Pel que fa al nombre de regidors que s'escolliran el 2027, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, a Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors en les eleccions d'aquest 2027, que són els que marca la llei a un municipi que tingui entre 10.000 i 20.000 habitants. Ara per ara, els partits a Cubelles encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures pel que fa als caps de llista, per exemple. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i que, de fet, preveu deixar l'acte de regidor aquest estiu. I per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll sí que va anunciar ara fa un any en una entrevista a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se una altra vegada a les eleccions. La resta de partits que tenen representació a l'Ajuntament de Cubelles, com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el PP, encara no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins d'aquí uns mesos no se sabrà tampoc si hi haurà més partits que vulguin presentar la seva candidatura a Cubelles, com ara els parlamentaris d'Aliança Catalana o altres formacions. El projecte de pressupostos de la Generalitat, pactat entre el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Inclou, això sí, una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà aquí a Cubelles, però computa aquesta inversió al municipi de Castellet i la Gornal. Al conjunt del Garraf es preveuen inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros aquest 2026, dels quals uns 14 milions d'euros són a Sant Pere de Ribes i més de 6 milions a Vilanova i la Geltrú. Concretament, a Sant Pere de Ribes hi ha 7 milions compromesos en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil. A més, el mateix municipi rebrà una aportació d'uns 4,4 milions d'euros per construir 86 habitatges protegits i 2 milions d'euros més per construir un nou institut escola. A Vilanova es destinaran 1 milió i mig d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1 milió i mig d'euros al dragat d'urgència de la Bocana del Port, més d'un milió d'euros per a un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi. El projecte de pressupostos de la Generalitat ha començat el tràmit al Parlament, ara recentment, després de l'acord que ha aconseguit el PSC d'una banda amb Esquerra Republicana i de l'altra amb els Comuns. En relació també amb la comarca del Garraf, els republicans en el seu acord han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i que no contempla a hores d'ara cap estació a Cubelles. Mentre que els Comuns en el seu acord han inclòs, en referència al Garraf, el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de la zona de l'Hortoll de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat els pressupostos de la Generalitat, que diu que inclouen compromisos que aniran més enllà d'aquest any 2026.
2: Mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els Comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini.
1: Els nous pressupostos aprovats pel Govern de la Generalitat en conjunt mantenen la despesa pública en més de 49.000 milions d'euros i contemplen uns 890 milions més mitjançant disposicions addicionals per complir els acords amb Esquerra Republicana i els Comuns. L'equip de la Sindicat de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles d'aquest 21 de maig passat. Les persones ateses per l'equip de la síndica, presencialment a l'OPIC o per trucada, han presentat, segons les dades que ha facilitat el síndic de Greuges, 6 queixes i han fet 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
4: Laura Ferrer Rozada rep el Premi Radio Associació pel programa La Cinta de Moebius. A més, a Catalunya Música, la pianista i divulgadora que continua triomfant internacional amb la gira del disc Araspel, va iniciar la seva vinculació amb el món de la ràdio participant en un curs d'estiu de ràdio Cubelles quan només tenia 15 anys. Precisament la vam tenir aquí a Ràdio Cubelles tot just ara fa un any. Ella mateixa ens parlava i recordava d'aquesta manera la seva estada a Ràdio Cubelles.
5: Va ser la meva primera experiència radiofònica. Jo, quan era més joveneta, vaig fer un curs aquí d'estiu a Ràdio Cubelles i bueno, la vida ha volgut que després jo, una part professional de la meva activitat, hagi passat per la ràdio. Tinc un programa de ràdio a Catalunya Música, es diu La Cinta de Mòbius, que ara sobre música i matemàtiques, que ara a la tardor estrenarem la tercera temporada. També faig un programa de ràdio a Ràdio Clàssica, a Musimàtiques, també sobre música i matemàtiques, però connectant música i matemàtiques a través de la trajectòria de dones científiques, que de fet és molt necessari donar-les a conèixer, i també he fet diverses col·laboracions a Ràdio Nacional, però els meus primers passos a la ràdio van ser aquí a Ràdio Cubelles, vull dir que em fa molta il·lusió tornar aquí.
4: En aquella entrevista mantinguda amb Laura Ferrer Rozada aquí a Ràdio Cubelles, la pianista també presentava el seu tercer disc, Araspel, i avançava el senzill Allegro Gracioso durant una conversa en la qual també va explicar el llarg procés de creació i d'investigació que hi ha darrere d'aquest projecte musical.
5: De fet, el fil conductor d'aquest disc és un compositor musicòleg armeni de final del segle XIX que va ser el que va fer una gran tasca de viatjar per tot el país i recopilar les seves cançons folklòriques. I aquest personatge el que va fer va ser crear un nou estil musical perquè va unir la litúrgia i va unir la música folklòrica. Va crear un nou estil musical que és tan característic de la música armènia. Aleshores, tot el disc és un viatge per la seva trajectòria i utilitzo la seva vida per connectar-lo amb altres compositors, ja siguin armenis o estrangers. Abans he comentat que Claude Debussy era un compositor que havia enregistrat perquè Comitas va estar de gira per Europa presentant la música armènia amb la seva coral i va estar a França molt de temps i va conèixer Claude Debussy, aquest compositor francès que tots coneixem. En el seu dia va estar molt influenciat per Comitas, no? Aquest compositor armeni. Llavors el disc també és aquesta voluntat de presentar tota aquesta música fantàstica i també aprofito l'oportunitat per connectar-los amb altres compositors d'Europa de l'Est que són molt desconeguts però que també van ser molt importants en el seu dia, no? I que ara han caigut en l'oblit.
4: Aquest disc esdevé també un acte de recuperació de memòria històrica musical i és que aquest treball també li ha valgut el Premi Enderroc 2026 per votació popular en la categoria d'artista revelació de música clàssica i contemporània. Actualment la pianista es troba de gira internacional presentant aquest projecte i durant les darreres setmanes ha actuat també als Estats Units, on també ha rebut diversos reconeixements internacionals. La trajectòria de Laura Ferrer Rozada combina l'excel·lència artística amb una sòlida formació acadèmica, és doctora en música i matemàtiques i està reconeguda internacionalment amb guardons com els Golden Classical Music Award de Nova York, el títol de Rising Star de la revista de música clàssica de la BBC o la menció honorífica del Premi Creu Casas 2025 de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb aquest nou reconeixement, la pianista vilanovina consolida una trajectòria internacional marcada per la innovació artística, la divulgació cultural i la connexió entre la música i la ciència. Laura Ferrer Rozada, que avui la volem felicitar des de Ràdio Cubelles, ja que els seus inicis a la ràdio van iniciar-se quan ella tenia 15 anys aquí, a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, quan participava del curs d'estiu.
1: Ja estan en marxa les obres de reconstrucció del tram del passeig marítim que va quedar destruït per la riuada del juliol passat. El Ministeri de Transició Ecològica, d'acord amb l'Ajuntament, reduirà uns 90 metres quadrats de paviment per donar més espai a la desembocadura del Foix. Les obres, a càrrec de l'Estat, s'han pogut accelerar a canvi de renunciar aquest any a l'ampliació de la zona d'un arc prevista que l'Ajuntament confia que es podrà reprendre l'any que ve. Les feines del passeig marítim van arrencar el divendres 15 de maig passat i està previst que quedin enllestides aproximadament a principis del mes de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha confirmat que van decidir, conjuntament amb el Ministeri, prioritzar aquestes obres al passeig marítim i fer un traçat nou per deixar més espai a la desembocadura del riu.
6: Després de moltes valoracions amb el Ministeri, és una obra ministerial, perquè estem en zona de demarcació, vam estar valorant si tornàvem a fer el passeig com estava o si realment teníem en compte els efectes que ha tingut aquesta dana. Recordem que aquest passeig no fa ni dos anys que es va estrenar, o fa vora dos anys que es va estrenar, i la natura ens ha marcat un límit, no? Ens ha dit per on i per on no podem passar. Llavors hem fet cas de les senyals de la natura, jo per la meva part doncs, estic molt content de que ho hagi fet així, i amb aquest plantejament doncs, s'ha redissenyat una mica el recorregut que refarem ara d'aquest tros de passeig. En lloc de seguir la línia original, el que estem fent és retrocedir i deixar que en un futur event on torni a poder baixar aigua, l'aigua tingui un lloc per escapar.
1: Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient, ha comentat que el govern local va preferir reconstruir aquest tros del passeig marítim malmès en lloc de la zona dunar que tenia prevista el Ministeri en aquesta zona.
6: Aquestes obres s'han redestinat, és una altra de les valoracions que estàvem posant sobre la taula, era que nosaltres, com sabeu, hem estat ampliant el sistema dunar a Cubelles en els últims anys i hem anat guanyant terreny fins pràcticament arribar aquí al delta per la part sud. I aquests diners que s'han destinat a això en realitat estaven destinats a acabar d'unir el sistema dunar i tenir un corredor biològic entre el delta del Foix i tot el sistema dunar que arriba fins a les Gavines. Vam valorar, vam creure oportú redirigir aquest esforç cap al passeig marítim i bueno, el preu és que no podrem acabar de fer el corredor biològic, però sí tindrem un passeig ja acabat que almenys doncs, podrem passar aquest estiu i disfrutar-lo.
1: Tanmateix, des de la regidoria de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda confia que l'any que ve es podrà donar continuïtat a la recuperació de les zones dunars.
6: Sistema dunar, doncs, el pressupost d'aquest any s'ha destinat a això. Esperem que l'any que ve doncs, disposem del pressupost que ja teníem adjudicat de manera anual per acabar de tancar aquest corredor biològic, que era una de les meves fites com a regidor, i espero deixar-la tancada l'any que ve, si puc.
1: Un altre tema és la passera de vianants que travessa la desembocadura del Foix. Aquesta reconstrucció costarà més temps, segons ha explicat el regidor Àlex Noeda, perquè ha de seguir uns passos administratius més complicats, amb la redacció del projecte, la licitació i tot el procés que anirà a càrrec del Ministeri. Noeda apunta que es podrà recuperar, però tal com era, guanyant alçada.
6: Entenc que, per l'últim que sabem, és que tornaran a fer el disseny original, però una mica més elevat. Però la traçada i tot, com que els fonaments només se'n va moure un, els altres dos van quedar bastant fixes. La idea al principi era valorar a veure com estaven aquests fonaments. Al veure aquesta estimació s'ha dit, vale, doncs us poden reaprofitar, per tant, podem tornar a fer el disseny original amb les seves modificacions.
1: Un altre element afectat per la riuada del juliol passat i que no s'ha reconstruït és el pas de les Estoreres. En aquest cas, l'Ajuntament assegura que està estudiant la situació, que encara és més complicada que la situació de la passera, perquè implicaria modificacions urbanístiques i actuacions dins de la llera del riu.
7: Última jornada de les competicions de Lliga. Aquest cap de setmana es tancava la competició, per exemple, de futbol sala, tot i que es disputava la jornada número 16, que es va traslladar en el seu moment per al final de la temporada. Pel que fa al primer equip del club de futbol sala Cubelles, va empatar a 4 al camp del Sant Cugat en una jornada on no s'hi jugaven res. El Cubelles ja té garantit el seu ascens de categoria gràcies a la reestructuració de les competicions per la temporada vinent que ha fet la Federació Catalana de Futbol. Diumenge també va tenir partit el segon equip, el Club de Futbol Sala B. En aquest cas tenia una lleugeres possibilitats d'aconseguir una plaça amb opcions d'ascens. El Cubelles va complir, va guanyar 6-1 al Vallirana, un equip que doncs, ha acabat en tercera posició, però els resultats no el van acompanyar i per tant el Club de Futbol Sala Cubelles B no tindrà aquesta opció d'ascens al final de la temporada. També acabava la seva competició el Club de Volei Cubelles, el femení, guanyava 3-0 al Taradell, acabant terceres per la cua en aquest grup de permanència. Veurem si això és suficient com per mantenir la categoria. I també hi havia jornada pel que fa al Club Patí Cubelles, última jornada en el cas del femení, que guanyava 3-0 davant de l'Igualada. Les cubellenques finalment acabaran terceres en aquest grup i per tant jugaran doncs, les fases d'ascens que seran d'aquí a un parell de caps de setmana. Per la seva banda el masculí es complicava la seva salvació. De fet, els de Cubelles tenien l'opció de firmar matemàticament la permanència, però perdien a Calafell per 6-5 i d'aquesta manera es mantenen a 2 punts de la zona de descens amb una jornada per disputar. Això sí, els cubellencs hauran de jugar un partit complicat contra un rival que està en plena lluita per mantenir les posicions de promoció. Els cubellencs necessiten sumar algun punt, sigui com sigui, i veure doncs, com es desfan la resta de resultats. La part baixa d'aquest grup realment està molt ajustada i amb molts equips empatats en punts o amb diferències molt petites per una última jornada que doncs, serà totalment decisiva. Aquesta ha estat la jornada esportiva, a més s'ha completat doncs, amb la primera de les 2 jornades del Campionat Federatiu de Patinatge Artístic, que s'ha disputat doncs, aquest cap de setmana a Cubelles i tindrà una segona jornada el proper cap de setmana. Com dèiem, doncs, les competicions que comencen a tancar i es comencen ja a repartir doncs, aquests títols i aquests objectius. De moment, doncs, el Club Patí Cubelles haurà de jugar fins l'última jornada per assegurar-se una temporada més a la Primera Catalana.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
8: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
10: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
7: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
1: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
9: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, dominat pel sol, tot i que hi haurà alguns núvols prims ara al matí que només entenyinen una mica el cel, amb cel clar la resta del dia, i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, però es mantindrà alta al centre de la jornada, movent-se entre els 16 o 17 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 27, amb una humitat moderada, vent feble en domini del Garbí la major part del dia i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent d'estiu, gairebé més propi de primers de juliol que de finals de maig, amb cel clar al matí i amb algun nuvolat a la tarda que només entenyirà una mica el cel, i amb una temperatura que pujarà una mica més i tornarà a estar entre els 17 i 18 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 27 demà, amb una humitat moderada, vent dominat pel Garbí, feble la major part del dia amb algun com moderat al migdia i fent que la mar estigui plana o arrissada amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Avui als micròfons de Ràdio Cubelles volem saludar a l'artista Vero, que aquests dies està pintant aquí a Cubelles. Concretament ho està fent al passeig de la Marina de Cubelles. Bon dia, Vero.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Bé, el Vero, que és un artista, és grafiter. De fet, aquí a Cubelles el coneixem perquè tenim diversos murals pintats per ell, entre d'altres el de la Festa Major, just darrere de la plaça de Vila, oi?
5: Correcte, sí, sí. Des que vaig arribar aquí a viure a Sitges, que vaig pintar pràcticament tot Cubelles, no sé si queden algunes parets per fer.
4: Sí, perquè van pintar el mural aquest de la Festa Major, però també vas pintar sí. Algun mural al poliesportiu, em sembla.
5: Sí, al poliesportiu, als ponts, dels últims que vaig fer és un del pont aquest de la Renfe. Uh-huh. He fet molts ponts.
4: I fa uns dies que estàs pintant el passeig de la Marina de Cubelles. Per als que no hagin baixat cap allà últimament, ja s'estan fent unes obres just a la dàrsena, i per aquestes obres s'ha instal·lat una tanca metàl·lica que és molt llarga, no sé exactament quants metres té, però té molts, i l'encàrrec ha estat pintar aquesta valla.
5: Correcte.
4: Explica'ns sí. Una mica com ha anat i com és aquest projecte, perquè realment és molt llarga aquesta valla.
5: Sí, sí, sí. Va, quan vaig arribar em vaig trobar que jo crec que després de la muralla xina aquesta és la segona més llarga del món, i tothom està com molt cabrejat perquè les vistes sobretot dels comerciants eren horribles, i clar, la gent no passejava per aquí, ni venia i tal, i vaig venir i em van plantejar la idea de pintar murals. Clar, el tema de ser tan llarga, el que estem fent, almenys de moment, és pintar murals de platja o postmarí o una mica el que arribem d'acord amb comerciants i tal, és amb blaus, i les zones del davant de restaurants, bars i tal, per la gent que estigui cap aquí, a prendre's alguna coseta que tingui bones vistes.
4: Mm-hmm. Per tant, de moment vas fent trams, d'aquesta valla?
5: Sí, de moment és el que fem. L'únic que això mai se sap, és com a estatus. Tu comences fent-te un i a saber com acaba.
4: Tenint en compte, com dèiem, la magnitud d'aquesta valla, i que És veritat que els comerços, els restaurants, sobretot d'hostaleria, estan com agrupats, no? Hi ha com sí, diversos trams. Les idees, no sé si t'has anat inspirant tu sol, si t'han demanat alguna cosa.
5: Bueno, ells bàsicament d'idees el que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentaven, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, i home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i amb contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta. Uh-huh. Que sí que tinc llibertat del disseny. Uh-huh. Ells m'han donat la temàtica.
4: Uh-huh. Una mica els conceptes, no? I a partir d'aquí has anat, creant tu. Fa uns dies que estàs pintant, em sembla que encara et queda algun mes. Sí. Quants trams portes o quants trams has de fer?
5: Vale. Ara mateix porto 3 trams i he de fer 3 més. L'únic que, com va ser una mica molt ràpid això, prendre la decisió, jo ja estava fent algunes feines, alguns clients pendents, i em vaig combinant. Ara porto, no sé si porto 6 dies o algo així, o 7, no ho sé. I, per exemple, avui pinto, tornaré divendres, al cap de setmana, i potser la setmana que ve ja podré venir pràcticament tots els dies.
4: Clar, com dèiem, hi ha molts metres per pintar, eh? Vull dir
5: sí,
4: que...
5: correcte.
4: M'imagino també que és un tram, sobretot cap als caps de setmana, comença a haver-hi més gent. A més, aquest cap de setmana ha fet molt bon temps. Suposo que hi ha molts curiosos, també.
5: Sí, però també t'alegren el dia, perquè passen i com tothom està tan content i moltes gràcies per el que heu fet i tal, en realitat t'anima, no? Amb el calor que estàs passant aquí, això t'anima bastant. La veritat és que treballar així, que realment agrada tant a la gent, dius, hòstia, val la pena.
4: Clar,
5: aquesta part és molt agradable.
4: Ho estàs fent tu sol o tens algun company que t'ajuda?
5: Pues mira, ara estic fent amb un company, amb Dani, però per exemple avui que el meu fill tenia festa i ell sap dibuixar molt, ha vingut i m'està ajudant. Però en principi vaig jo i em ajudant el Dani.
4: Uh-huh. Explica'ns una mica i ràpidament, ja sé que ho has explicat moltes vegades, però com funciona? És a dir, primer fas el dibuix, ho vas fent, vas creant una mica sobre la marxa, dibuixes en paper i després ho passes, quin és el procés creatiu?
5: Vale, perfecte. A veure, el tema de dibuixar en paper i passar-ho, clar, això ha evolucionat moltíssim, això diguéssim ja arrenteix més, així que aquesta part ja fora. Ara mateix dissenyem amb ordinador, quan tenim el disseny, vinc aquí a la paret i directament amb un spray marco tot el tram del dibuix. Quan ho tinc marcat, ja organitzem, per exemple, dic al Dani, tu ves pintant el fons o els corals o el que toqui, i jo vaig fent els dibuixos més elaborats.
4: Mm-hmm. I aneu tram per tram o vas canviant? Perquè, clar, bueno, amb la calor que fa, suposo que la pintura s'aixuga ràpid, però no sé si has de deixar temps de secat i, per tant, pots anar fent dos a la vegada.
5: Ah, en principi l'espray seca ultraràpid. O sigui, en 5 minuts ja està sec. L'únic que quan vam començar, per al tema de colors, perquè n'hi ha moltíssims, sí que fèiem una mica diversos trams a la vegada. Per exemple, fèiem tot el blau de fons i anàvem saltant d'un tram a l'altre. L'únic que va passar, que la gent passava i deia això està acabat, i vam pensar, home, estaria guapo deixar algun tram acabat perquè la gent vegi com queda realment. I aleshores vam decidir acabar trams. I ara el procés que estem fent el tram que estem fent ara l'estem fent de començar a acabar. I quan acabem passarem a un altre. Mm-hmm. Que crec que només per el desplaçament d'un tram a l'altre i portar tots els sprays és que val la pena.
4: Clar.

0: Potser són 360 metres
1: Mola,
0: de llarg. Mm. I després dos d'alçada.
1: Sí, sí, i dius que encara queda valla, eh?
0: Sí, sí, queda moltíssima. I gent, molta gent que passa i diu, hòstia, pues ja estaria bé fer també això que falta. Dic, hòstia,
1: ja.
0: De moment fem aquesta part i ja parlarem.
1: Clar, a més canvia molt, no?, la vista, perquè estem parlant, normalment, quan feu un mural, primer pinteu de blanc i al final, doncs, són llocs construïts, són llocs que, clar, aquesta valla, tard o d'hora, marxarà, esperem, vaja.
0: Sí, és art efímer. Normalment el graffiti és això, és l'art efímer, o sigui, però normalment no és per tota la vida. Vaig pintar una església, així amb esprais, que dic, mira, aquesta sí que fins que la derrumbin o el que sigui, durarà tota la vida, però la majoria d'art urbà té un temps de durada.
1: Però
0: en aquest cas, aquest, crec que li queden 2 anys. Pues almenys aquests 2 anys que faci el goig i la seva feina.
1: Sí, perquè a més
0: té més utilitat aquests 2 anys que un altre 15.
1: Clar. A més, normalment, com dèiem, a les parets les pinteu de blanc o li feu una base. No sé si aquí també ho heu de fer.
0: Bueno, depèn. Aquí li hem fet una base blava. Uh-huh. Depèn. Cada paret és un món. Aquesta la pintem de color blau, al fons.
1: Molt bé. Doncs, Beroc, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquest projecte. Com dèiem, encara tens uns dies per anar pintant aquí el passeig de la Marina de Cubelles. Si algú doncs passeja per allà i et veu, doncs que sàpiga doncs que és aquest artista el que està doncs intentant millorar aquestes vistes que doncs duraran mentre durin les obres, i que doncs estan inspirades en el món marí, platja, una mica doncs el concepte que no és el que es veuria directament, però sí que té a veure una mica amb el que amaga aquesta valla, no?, que és el mar.
0: Correcte.
1: Molt bé, doncs, Beroc, moltes gràcies i que vagi
0: bé. Moltes gràcies i molt agraït per l'entrevista.
1: Ànims, que vagi bé.
0: Igualment, adeu.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I avui a Ràdio Cubelles parlem amb la Vanessa Romero. Ella és veïna de Cubelles i mare d'un infant, el Gerard, que conviu amb una malaltia rara. Dèficit de pirobafo, quines, en tot cas, amb ella parlarem d'aquesta malaltia i també de la seva experiència personal. I per què? Doncs perquè volem parlar també de la importància de la donació de sang, coincidint amb una campanya solidària on el mateix infant, el Gerard, doncs, oferirà la seva implicació directa. Des del Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova. Anem a presentar primer de tot doncs, a la Vanessa Romero, que tenim ja l'altra banda del fil telefònic. Vanessa, benvinguda.
1: Gràcies, bona tarda.
0: I bé, Vanessa, gràcies també per atendre avui a Ràdio Cubelles i per començar, no sé si ens podries explicar una mica la vostra història, no?
1: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de pirobatoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard és en el seu estat és greu i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes. Després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
0: Com va ser el moment en el qual diagnostiquen el Gerard amb aquesta malaltia doncs, rara?
1: Home, doncs per nosaltres va ser molt dur perquè desconeixíem. És una malaltia que, a més, és genètica i nosaltres desconeixíem que teníem la modificació d'aquest gen. Aleshores, quan t'ho diuen, pues, clar, és dur pels pares i saps, i et diuen a més que és una malaltia que a dia d'avui no té tractament, que el nen viu gràcies a les transfusions de sang. Aleshores, per uns pares això és molt dur. Amb el dia a dia, pues, ho vas païnt i vas fent, però bueno, és dur saber que el teu fill depèn d'això, que la seva vida depèn d'això.
0: I com ha anat canviant, doncs, també la vostra vida quotidiana des del moment que li diagnostiquen? El Gerard, quina edat té ara?
1: El Gerard ara farà 17 anys i d'aquí poc fa 8 anys. Doncs clar, nosaltres ens ha afectat a tots els nivells. Clar, tenim un nen que depèn molt de nosaltres, que visita molt l'hospital, per tant, ens hem hagut d'adaptar a la seva situació. Tot i que el Gerard, si el veus, dius, és un nen normal, tu el veus per carrer, dius, no li passa res al Gerard. Sí que li passa. Per ell, tot això és normal, perquè ho ha viscut des que va néixer. O sigui, ell viu com una normalitat. I si nosaltres amb el temps, pues, ens adaptem a aquesta normalitat.
0: Uh-huh. I què significa també per vosaltres conviure amb aquesta malaltia minoritària? Perquè d'elles, clar, entenc doncs, que és un cas que arriba sobtadament, dius, és genètic, no? Però sí. No sé si, vaja, per vosaltres era una cosa nova també.
1: Sí, no, per nosaltres completament no. Desconeixíem aquest tipus de malaltia fins al moment que li diagnostiquen el Gerard, que va ser doncs, als 4 o 5 mesos, perquè el Gerard bueno, va tenir un naixement molt dur, va estar un mes i mig a l'hospital, però no sabíem encara que tenia aquesta malaltia fins que finalment li diagnostiquen. Aleshores, pues, quan li diagnostiquen, nosaltres hem anat aprenent de lo que és la malaltia i bueno, a conviure amb aquesta malaltia amb ell.
0: Uh-huh. I quins són els reptes principals del dia a dia? No sé si pel que fa també a com viu el teu fill, el Gerard, a nivell escolar i social, no? Sí. Doncs aquest tipus de malaltia, no?
1: En principi, ell fa vida el més normal possible. El que passa que sí que és veritat que nosaltres hem de tenir molta cura en quan pot ser vida social normal, com un nen normal. El que passa que per ell, per exemple, totes les malalties no de poca importància, però que són comuns, que a nosaltres no ens afecten res, al Gerard sí que li afecta. Aleshores, hem de tenir molta cura, sobretot amb això. En qualsevol tipus d'infecció, ja sigui vírica o bacteriana, d'aquestes comuns, que al Gerard sí que li afectarien bastant.
0: I a nivell una mica també del suport que hagis rebut, no? Perquè entenc que el més difícil a vegades és emocionalment com a mare acceptar primer de tot aquesta malaltia rara, no?
1: Bueno, a nosaltres ens ha ajudat molt perquè el Gerard el porten a l'Hospital Vall d'Hebron i la veritat és que els metges ens han ajudat bastant. Ell també té suport psicològic, si necessita, es pot demanar, però bueno, de moment és una normalitat que ell té i nosaltres pues, ho anem pagant bé.
0: I una mica el suport que dèiem que heu trobat també en el vostre entorn, sigui la família, l'escola, no sé, a nivell sanitari, no? No sé si hi ha prou suport per tirar endavant i per sentir-se doncs, recolzat, no?
1: Sí, no, amb això no hem tingut cap problema. El suport principal ha estat, per suposat, familiar. I després, a nivell educatiu de l'escola, el suport al Gerard, clar, els professors doncs, sempre s'han mostrat molt comprensius amb la malaltia, han estat molt informats i davant de qualsevol dubte ens han avisat. A nivell educatiu i familiar hem tingut, i mèdic, un suport, bueno, bé, raonable.
0: Em deies que és especial, no?, aquesta campanya que tot seguit anunciem, sí. No?, perquè l'escola on estudia el Gerard és el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans, i fan una campanya de recollida de sang dimarts 2 de juny de les 3 de la tarda a 7:45 del vespre, i em deies, és molt especial aquesta campanya, no?, per ell i per vosaltres.
1: Sí, bueno, per nosaltres sobretot. Cada any l'escola, quan arriba aquesta època més o menys, fa campanya conjuntament amb la col·laboració de Banc de Sang, fa campanya de donació de sang. Aquest any, pues, clar, l'organitza normalment la campanya als nens de segon de primària. El Gerard fa segon de primària i aquest any pues, per nosaltres és molt més especial perquè, clar, ens toca ben a prop. Tenim un nen que és dependent de la transfusió de sang. I aleshores, bueno, per aquest motiu, per nosaltres aquest any és molt especial aquesta campanya.
0: I clar, què li diríem també a la gent que ens està escoltant, no? Que a vegades, doncs, clar, no és fàcil fer aquest pas, no? Ja sigui perquè potser no han donat mai sang, no? Quin missatge?
1: Exacte. A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho ets més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
0: Per tant, és clau.
1: Jo diria que si us plau, per poc que puguin, és un pas que, bueno, que hi ha gent que ens fa con les agulles, que mereix o que no sé què, però és que és molt important. I cada vegada que nosaltres visitem l'hospital, és veritat que els panells veiem que les reserves de sang estan baixes. I com a mare, doncs això penses, ostres, el meu fill en principi té garantida la sang, però bueno, és que es necessita més, perquè és per mon fill i per totes les persones que ho necessiten. Aquest acte altruista és superimportant i a vegades no som realment conscients de que això és així.
0: Què et sembla que centres educatius com doncs és aquest cas, no? El Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans també dedica a Cubelles, hi ha un centre que també fa una campanya cada any amb el suport també de l'escola Charles Ribel Maricel, no? Fa la seva pròpia marató de sang. Per tant, què et sembla en general aquests centres educatius, no? Que impulsin iniciatives com aquesta, no?
1: Bueno, doncs em sembla perfecte perquè a més els donen als nens, els que estan ensenyant la importància i a ser altruistes en aquest cas. A fer les coses no per un mateix, per poder treure un benefici, sinó per poder ajudar els altres.
0: Quin missatge?
1: Ja, hauríem de...
0: No, endavant.
1: No dic que hauríem de promocionar o fer veure més aquestes campanyes que es fan. El que passa que el dia a dia sí que és veritat que tots ens menja i a vegades pensem, doncs no tan intens, no sé què, i al final estar allà són 10 minuts. I això, que et treguin una bossa de sang, salva 3 vides d'una persona.
0: Sobretot, no sé, un missatge cap als joves, perquè a vegades, doncs clar, hi ha gent, no?, de tota la vida que tenen molta consciència. No sé si, clar, des de les escoles, clar, es dona a conèixer ja des de ben petits, no?, des de que són infants, no? Que hi ha aquesta donació de sang, sobretot en una escola, no? Que tens tot l'alumnat doncs que treballa aquesta consciència, no?
1: Clar, no. La campanya, per exemple, a la nostra escola, com t'he comentat, l'està centre al curs de segon de primària. Són nens que tenen de 7 a 8 anys. Aleshores, ja els estan conscienciant amb la importància d'això, de la donació de sang.
0: Deies que és una campanya que es fa cada any, no? Que aquest any era especial. És una campanya, doncs, no sé, com la descriuries tu, que l'has viscut, no?, plenament?
1: A veure, és una campanya que al final l'acte és molt maco, perquè els nens estan durant tot un mes preparant la campanya, fan un vídeo que està penjat a l'Instagram de l'escola. Aquest any sortirà un vídeo també al Canal Blau, per fer difusió d'això, i aleshores ells ho viuen amb molta il·lusió. Aquell dia, el mateix dia de l'acte, pues, s'intenta fer coses, decorar l'escola, amb cartells, amb tot plegat, i és un acte molt maco, que ells ho viuen, a més, amb molta il·lusió.
0: Uh-huh. I hem vist l'eslògan d'aquest any, no? Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida. Sí. Aquest lema, no sé si sorgeix cada any un lema nou, si ha sorgit del mateix alumnat.
1: Sí, no, cada any els alumnes crien un lema. Aquest any ha sigut el de superherois i per això aquest eslògan. Cada any els vídeos són diferents, la difusió és diferent i aquest any ha tocat aquest.
0: Uh-huh. Doncs, Vanessa, què més ens queda per dir? No sé, què t'agradaria també traslladar a la gent doncs, que ens escolta, sobretot la gent de Cubelles, que estem a Ràdio Cubelles, no? Perquè també entengués doncs, tot aquest suport que cal, no? Sobretot també aquestes malalties rares, minoritàries, no? Que a vegades no en parlem prou i potser no s'acaba d'arribar, no? Aquesta necessitat de donar sang, en aquest cas, aquesta malaltia que té el Gerard, no? Aquest dèficit de
1: piruvato-quinasa,
0: és, a vegades pel nom costa, no?, però la importància, no?
1: Sí, jo els diria a la gent que sisplau, que per poc que puguin, que s'acostin a l'escola el dia 2, però ja no és tant, bueno, aquesta campanya és molt important, però es van fent campanyes a Vilanova, a Cubelles, el que hem comentat, que la gent es conscienciï que hi ha nens, persones adultes, que hi ha moltes persones que necessiten sang, que és molt necessària per la seva vida i que, sisplau, que és un acte que són 15 minuts, que per poc que es pugui treure 15 minuts, apropar-se a aquests llocs per poder donar sang, perquè al final és veritat que salva vides i nosaltres ho sabem. Uh-huh. Com a pares ho sabem i, bueno.
0: Vanessa, alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat, que vulguis, no sé si vols acabar amb alguna frase significativa, el que tu eris abans de tancar aquesta entrevista?
1: Bueno, jo us volia agrair a vosaltres com a, bueno, donar-li difusió, per donar difusió a aquesta notícia, per ajudar-nos a donar difusió a aquesta notícia i res. I al final dir la frase que donar sang és donar vida i ajudar a Gerard persones com el Gerard. Doncs amb això ja finalitzaria.
0: Molt bé. Doncs ens quedem amb aquesta frase, Vanessa. Moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres. Recordem, la campanya de donació de sang, Col·legi Sant Bonaventura, Vilanova i la Geltrú, dimarts 2 de juny, de 3 de la tarda a 8:15. Entenc que cal fer una inscripció, no, Vanessa? Ens hem d'apuntar?
1: No és necessari, és millor demanar hora perquè puguin tenir, perquè al final no sé quantes persones davant de sang vindran. No és necessari. Si t'apropes a l'escola no cal demanar cita prèvia. T'atendran igualment.
0: Uh-huh. Perfecte, doncs...
1: Ni tampoc cal ser donant per poder donar aquell dia sang. Simplement has d'omplir un qüestionari mèdic que si tot va bé podràs donar sang.
0: Perfecte, doncs animem a tothom a que faci aquest gest i participi...
1: Perfecte, us ho agraeixo i espero a tothom que pugui venir.
0: Vinga, som-hi, doncs ens quedem amb aquest missatge. Gràcies, Vanessa Romero, i que vagi molt bé amb aquesta lluita i amb aquest, donar a conèixer sobretot aquesta malaltia i sobretot aquestes transfusions de sang, doncs són necessàries a molts casos, per tant cal donar sang i qualsevol donació, en aquest cas parlem d'aquesta campanya, però ho fem extensiu, no? Perquè es pot donar sang en qualsevol moment, no?
1: Exacte, això mateix.
0: Moltes gràcies, Vanessa.
1: Perfecte.
0: Ho deixem aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Som la Sara i la Nerea i jo la Marina i som estudiants d'educació infantil de l'Institut Alexandre Galí. Avui venim a parlar d'un tema que ens sembla molt important, que és la influència de les famílies en el desenvolupament dels infants. Abans de continuar, volem aclarir que nosaltres no estem aquí com expertes, sinó només per donar el nostre punt de vista i poder informar a les famílies que ho puguin necessitar.
2: Sí, és veritat. La família és el primer contacte on els infants aprenen a desenvolupar-se. I al ser el seu primer vincle, pot afectar tant de manera negativa com positiva. Depenent de la relació amb la família i de l'estil educatiu que es rep a casa. L'infant crearà la seva personalitat i, per exemple, quan l'estil educatiu és passiu, l'infant pot desenvolupar dificultats d'afecte amb els demés i mostrar una actitud disruptiva.
3: Bon dia, jo sóc la Nerea. Com diuen la Marina i la Sarai, és molt important la relació entre l'infant i les famílies. Per això, avui venim a parlar d'aquests temes que són molt interessants i a la vegada molt complicats. Parlarem dels següents punts. La família com a primer espai d'aprenentatge, el desenvolupament emocional en infants, els hàbits i les rutines, diferents realitats familiars i la relació família i escola.
1: Abans de començar, volem fer una pregunta a les famílies que ens esteu escoltant. Volem que penseu en alguna cosa que fèieu de petits que us hagi marcat. Per exemple, un hàbit o una frase que us deien. Segurament, això també està influint en com eduqueu ara els vostres fills i filles.
2: Perquè el podcast sigui una mica més entretingut, farem preguntes sobre el tema. I des de casa podeu reflexionar una mica també. Perquè són temes que a totes les famílies els hi ha passat alguna vegada.
3: No cal que respongueu totes les preguntes. Només esperem que reflexioneu i que la nostra informació us sigui útil.
1: Ara sí, comencem. Què sabem de la família com a primer espai d'aprenentatge? Com ha dit abans la Sarai, sabem que el primer contacte que els infants tenen al néixer és la seva família i, per tant, és on aprenen a desenvolupar-se i, depenent de cada família i la seva relació, doncs és on crea la seva personalitat i la manera de relacionar-se en un futur.
2: Clar, Marina, i això també fa que aprenguin emocions bàsiques i a poder controlar-les. Per exemple, quan un infant té algun problema, segons els tipus de família que tingui, aprendrà a reaccionar d'una manera...
3: Tens tota la raó, Sarai, i per tant és molt important l'educació que reben a casa els seus primers anys de vida, ja que l'afectivitat que reben és la base de la resta del seu desenvolupament.
1: Clar, i ara desviant-me una mica del tema, per exemple, si un nen cau a terra s'equivoca... Jo crec que el millor és deixar que el nen aprengui a gestionar-se per si sol. Vosaltres què penseu?
2: Jo t'entenc, però jo no ho veig tan clar. Sí que avui no li donem suport, pot tenir por i deixar de provar coses noves.
1: Aquí tens raó i potser un equilibri pues, seria millor. Deixar que ho intenti sol, però estar a prop per si necessita ajuda.
3: També hem de pensar que els infants normalment aprenen les coses per imitació. Si nosaltres cridem, ells aprenen a cridar. Si parlem en respecte, doncs ells faran el mateix.
2: Per exemple, si diem, no miris tant la pantalla, però nosaltres estem tot el dia amb el mòbil, el missatge per el sentit. Amb aquest petit debat que acabem de tenir, podem introduir el següent tema i parlarem del desenvolupament emocional dels infants. I jo crec que l'educació emocional és superimportant, ja que quan són tan petits no saben expressar el que senten. Potser no saben ni l'emoció que senten. I per això és important que els infants apreguin les seves emocions i que sigui des de casa, perquè així se senten més segurs i poden expressar amb més seguretat i confiança.
3: Segons el que discutiu abans, quan un infant plora perquè està frustrat, per a mi la solució és acompanyar-lo i ajudar-lo a calmar-lo i no ignorar-lo ni cridar, ja que no podrà desenvolupar la mateixa confiança.
2: Clar, la primera opció és la que els ajuda a tenir més seguretat i autonomia i al final és la que dona millors resultats.
1: D'això del que esteu parlant, és important que les famílies sàpiguen que quan parlem de desenvolupament emocional no només parlem d'emocions negatives, sinó que quan reforcem les positives, els infants també aprenen a sentir-se orgullosos.
3: Crec que hem de celebrar tot, fins i tot coses molt petites.
1: Jo crec que hem de ser una mica més selectives, perquè no tot és motiu de festa, sinó els infants s'acostumen a l'aplaudiment constant.
3: Potser sí, però si només celebrem els èxits grans, doncs els petits progressos passen desapercebuts. Bueno, en realitat, cada família és un món i no tothom pensa de la mateixa manera.
1: I és molt important ensenyar les emocions, ja que si un infant no sap el que sent, és molt difícil que ho pugui saber gestionar.
2: Exacte. Per exemple, en lloc de dir no ploris, podem dir Veig que estàs trist. Vols explicar-me què ha passat? Com explicant una mica l'emoció que estàs sentint en el moment.
3: Sí, és el que diem tota l'estona. Ajuda moltíssim a que se sentin compresos i escoltats, i no només amb emocions negatives, també amb les positives. Estàs content perquè has aconseguit això, oi?
4: Vale, ara ens imaginem una situació. Un infant perd un joc i s'enfada molt.
2: Aquí haurien dues opcions, no? L'opció 1, que seria dir, no passa res, no t'enfadis. O l'opció 2, que seria més comprensiva, com, entenc que estàs enfadat perquè volies guanyar.
3: La segona opció vàlida, l'emoció i ajuda que l'infant doncs, pugui gestionar i entendre millor. Us deixem una pregunta. Què creieu que aprèn un infant només observant-vos durant un dia? Aquesta pregunta ve de la mà amb els hàbits i rutines. Parlant d'aquest tema, hi ha dos possibles casos, que siguin massa guiades i estrictes o tot el contrari, que no respectin cap, cap horari.
4: Sí, i té una part positiva també. Els ajuda a saber el que avui passarà i també els hi dona responsabilitat per un futur. I són pràctiques que s'han d'aprendre a casa i a l'escola.
2: Una cosa molt important del que acabes de dir és que les rutines també s'han de fer a casa. És molt important perquè, si no, encara que a l'escola ho practiquin, els costarà més. I també és important perquè aquests hàbits i rutines no es perdin.
4: Sí, sí, i tens tota la raó, perquè nosaltres ja ho hem pogut veure a les nostres pràctiques i és una cosa molt habitual.
2: I una cosa, també és important que les rutines siguin coherents, o sigui, no pot ser que un dia s'opena a les 7 i a l'altre a les 10, perquè això descol·loca molt els infants.
4: També petites accions com llegir un conte abans de dormir o rentar-se les dents junts.
3: Doncs també crec que aquests moments també reforcen el vincle que es té amb la família.
4: D'acord, ara se m'ha ocorregut una pregunta i vull proposar un petit debat. A veure què penseu. Creieu que és dolent saltar-se alguna rutina algun dia puntual?
2: Jo crec que a casa no, sempre que no sigui habitual. Però des del que jo he viscut, penso que a l'escola sí que afecta els infants i hauria de ser sempre la mateixa rutina.
3: Clar, també hem de ser flexibles, perquè a casa també poden sorgir circumstàncies que facin canviar la rutina.
4: D'acord, tot això del que estem parlant està directament relacionat amb diferents realitats familiars i hem de tenir en compte que no totes les famílies tenen els mateixos recursos ni tampoc el mateix temps per dedicar als infants.
3: Hi ha diferents tipus de famílies que poden ser, doncs, per exemple, monoparentals, amb avis molt presents, amb horaris complicats, i això doncs, pot afectar tant de manera negativa com positiva a l'atenció i al suport dels infants.
2: Jo crec que el més important és la relació que tingui la família amb l'infant, independentment de la realitat familiar que tingui, és a dir, la qualitat de la relació. I també és important la comunicació constant, o sigui, fer reunions, agendes, converses a la sortida de l'escola.
3: I no només doncs, centrar-nos en parlar de problemes, també de coses positives.
4: Clar, perquè a vegades només es contacta quan hi ha dificultats i això tampoc és positiu ni per l'infant ni per les famílies.
3: Per exemple, imaginem que un infant ha fet un gran progrés a classe. Si ho parlem amb la família, es pot reforçar també a casa.
2: I això millora molt l'actitud de l'infant. I una altra relació que també s'ha de tenir en compte en la vida dels infants és la relació entre les famílies i l'escola.
3: Treballant junts, doncs, poden tenir una millora de l'infant, ja que el mestre observa el dia a dia de l'infant i pot comunicar a les famílies doncs, possibles dificultats o millores.
4: Per exemple, si un infant té dificultats per dormir a casa, informar a l'escola pot ajudar a buscar solucions conjuntes. O si hi ha canvis a casa, doncs que l'escola pugui entendre els comportaments de l'infant.
3: Vale, jo crec que a vegades els mestres haurien de prendre decisions sols, sense tanta opinió de les famílies.
2: Jo crec que la informació de la família és clau. Sense ella, pot ser que les decisions no són adequades per a l'infant.
4: Sí, és que al final és una col·laboració, no una competició.
3: Doncs ara farem una petita secció de casos pràctics, però aquesta vegada anirem una mica més en profunditat per entendre no només què fer, sinó també doncs, per què passa el que passa.
4: Ara imagineu que un infant està jugant amb una joguina i un altre nen li demana, però ell no la vol deixar. Què faríeu en aquesta situació?
2: Clar, això passa molt. Per exemple, moltes vegades el primer que fem és obligar-ho a compartir i dir, has de deixar la joguina. Però jo crec que això no sempre és la millor opció.
3: Perquè compartir no és una cosa que s'aprengui sola, sinó que s'aprèn amb el temps i l'experiència.
2: Exacte, si obliguem, l'infant pot sentir que li estem traient alguna cosa seva i això pot generar més frustració.
3: A nivell emocional, l'infant encara està en desenvolupament el sentit de la propietat i l'empatia. No és que no vulgui compartir per ser egoistes, sinó perquè encara no tenen aquesta capacitat madura.
4: Per exemple, una altra alternativa seria dir ara estàs jugant tu i quan acabis li pots deixar.
2: Sí, i això els ajuda a entendre tons i respecte, sense imposar el que han de fer.
3: No es tracta d'obligar a compartir immediatament, sinó d'ensenyar a fer-ho de manera progressiva.
2: Segon cas, que és molt comú i sempre ens ha passat algun cop. Un infant està al supermercat, vol alguna cosa i comença a fer una rabieta.
4: Aquí hi ha molt debat. Què creieu que hauríem de fer? Ignorar o intervenir?
3: Doncs moltes persones pensen que ignorar és la millor opció, però no sempre funciona.
2: Les rabietes són una manera d'expressar emocions que no saben gestionar. No tenen clar el que estan sentint i, per tant, ho expressen de la manera que poden.
3: Exacte. Si ignorem completament, poden sentir-se sols o incompresos.
2: Mireu, aquí el millor és acompanyar, posar-se a la seva altura, parlar amb calma i validar l'emoció.
4: Clar, els podem dir, per exemple, entenc que vols això i estàs enfadat, però avui no ho comprarem, o ja ho comprarem un altre dia.
3: I això funciona perquè combina dues coses molt importants, el límit clar i la validació emocional.
2: Marina, contestant a la teva pregunta, crec que hem de posar límits i no cedir el que demana l'infant, però també crec que mai hauríem d'ignorar.
3: Doncs aquest tercer cas és un infant que no vol anar a dormir.
4: Això és molt habitual a moltes famílies.
2: Sí, i moltes vegades es converteix en un conflicte diari.
3: Això pot passar per diverses raons. No tenen una rutina clara, tenen por o simplement no volen acabar el dia.
2: Aquí és clau tenir una rutina estable. Sopar, bany, compte, sempre el mateix ordre.
3: Això dona molta seguretat perquè saben el que passarà després.
2: I també és important evitar pantalles abans de dormir, perquè els activa molt.
4: D'acord, cas 4 i últim. Un infant que no fa cas constantment.
2: Això pot desesperar molt a les famílies.
3: Però moltes vegades no és desobediència, sinó que o no entenen l'ordre, estan concentrats en una altra cosa o busquen atenció.
4: O també pot ser que els donem massa ordres seguides.
2: El millor és donar instruccions clares i curtes.
3: En lloc de dir recull tot això ara mateix perquè sempre ho deixes tot tirat, hem de dir doncs recull els blocs, sisplau.
4: Sí, perquè simplifica la informació i facilita que l'infant la pugui processar.
2: I també és important reforçar quan sí que fan cas.
3: A vegades només ens fixem en el que fan malament. Bueno, en resum, la família és el primer espai educatiu dels infants. És on comencen a entendre el món i a construir qui són.
4: És on aprenen a parlar, a expressar emocions i a crear hàbits, però sobretot és on aprenen a sentir-se segurs i estimats.
2: I quan família i escola treballen junts, podem oferir un entorn que afavoreix realment el desenvolupament, tant emocional com social.
3: Al final, no són les grans coses, són els petits gestos del dia a dia els que marquen la diferència.
4: I per això volem acabar amb una idea molt clara. No existeixen famílies perfectes.
2: Però sí famílies que ho intenten cada dia.
3: I això ja és més que suficient.
4: Doncs ja hem acabat el nostre podcast, esperem que us hagi agradat molt o per lo menys us hagi servit ajuda.
3: Gràcies per escoltar-nos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Una setmana més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova, que sempre ens porta consells, consells interessants. Avui he de reconèixer que quan m'ho ha dit he pensat, estem parlant de peus o de Fórmula 1, però
1: sí, sí.
0: Plaques de carboni.
1: Plaques de carboni. Bon dia primer a tothom.
0: Bon dia. Jo em sonava a Fórmula 1, una peça d'aquestes...
1: Per això, porto temes interessants, que hem parlat de molts temes ja, i per no repetir-nos, que al final la podologia dona, però tampoc hi ha tants temes, jo intento treure coses noves.
0: Vinga, què són les plaques de carboni?
1: Plaques de carboni o les famoses plaques de carboni, no sé si tothom coneix la fibra de carboni, que avui en dia és molt famosa, sobretot amb el tema dels cotxes, realment es fa servir plaques de la fibra de carboni es fa servir per moltes coses avui en dia.
0: Pesa poc, no?
1: Sí, al final és un material que és superdur, és superflexible, superresistent, però bàsicament la idea és que pesa molt poc i és molt resistent. Per això, per exemple, cotxes de competició, tot el que és el xassis, tota l'estructura es fa de fibra de carboni. Per exemple, peces de l'espai, peces de... La tecnologia màxima per alleugerir pes i ser resistent és la fibra de carboni, ¿vale?
0: I té aquest patró, no?
1: Sí,
0: aquest patró negre i gris a quadradets,
1: sí, que a mi m'encanta, perquè sí. A mi m'encanta el món de l'automobilisme i amb també el fibra de carboni forjat, n'hi ha que tenen fils de titani entremig... inclús si vas a Dubai, llocs així super exclusius, fan fibra de carboni amb trossos de diamants, amb trossos de... és una bogeria.
0: Luxe. Però, i a tot això, què té que veure amb el calçat?
1: Sí, perquè ara tothom estarà pensant, i ara què ve tot això? Doncs en principi, no sé si els oients hauran vist per internet o a la tele, que hi ha calçats avui en dia que porten com una cosa, que és això, la placa de carboni, ¿vale? I no és més que una estructura que va dins de la sola del propi calçat, i que el que fa és que siguem més eficients corrent, ¿vale? Sobretot amb el que és la propulsió. Penseu que al final nosaltres quan trepitgem, normalment el normal és entrar en la zona del taló, ¿vale? I enviar el pes cap endavant i propulsar-nos. Però què passa? Depèn del peu que tinguem, i en general es perd força, no? Es perd eficàcia, perquè el peu al final flexiona algunes parts, se'n va cap a dins, la típica pronació o aplanament, o té massa pont i està tirat cap a fora, o no hi ha prou flexió, no hi ha prou... Bueno, al final s'ha anat buscant amb el temps la forma com d'augmentar el rendiment, no? Igual que parlàvem pels cotxes, no? Pues li pots ficar que tingui el motor més gran, o que tingui el turbo més gran, o que... fer millores perquè sigui més eficient, doncs amb el calçat el mateix. Haureu vist que hi ha calçats que són més rígids, calçats que són més tous, calçats que són més plans, que són més alts de darrere, etc. Doncs aquesta famosa placa de carboni, això ho podreu veure per internet, o inclús si entreu al meu Instagram, jo fa poc vaig penjar un vídeo sobre això, i es veu una sola desmuntada, com ensenyen les plaques, que de fet hi ha diversos tipus, n'hi ha senceres, n'hi ha en forma com si fossin branquetes, no? Com si tingués una mini placa a cada dit, i normalment sol anar amb tota la longitud del peu, ¿vale? Us heu d'imaginar com si a dins de la pròpia sola nosaltres no veuríem res, però si la desmuntéssim hi hauria una mena de placa allargada que va des del taló fins a la part dels dits, i que és rígida però flexible, òbviament, no? Al final el que busca és que tu, quan apliques força, aquesta placa es doblega, es tensa i fa com un efecte molla, no? Llavors tu, quan has de propulsar-te, t'ajuda a alliberar més potència. I inclús han tret calçats de competició, que valen una pasta, valen igual 300 euros, però són calçats que porten aquestes plaques, que t'ajuden en el rendiment, i que inclús en alguns àmbits s'ha dit que és com injust o és trampa portar aquesta placa, ¿vale? Perquè al final és com... Si tu, per exemple, competeixes en una marató i hi ha gent que va descalça i tu portes això, doncs t'està donant un percentatge extra. És com si fossis... un 10% més potent, no?, entre cometes. Llavors, doncs, hi ha una mica de controvèrsia amb això.
0: Entenc que no es poden treure

0: Es va fer un experiment per batre el rècord de la marató, per baixar d'una hora la marató, que són 41 quilòmetres més o menys. O sigui, imagineu-vos fer 41 quilòmetres en menys d'una hora, una barbaritat. I es va aconseguir, a part de que la persona que corria tenia una envoltada de gent, que li tallava l'aire, que li feia com rebufo, o sigui, una història super heavy, doncs a part portava un calçat que era el més modern que hi havia en aquell moment i portava aquesta mena de placa, a part són un calçat que és com molt amortiguant, que té com fa com una mena de pendent la part de davant, i portaven aquestes famoses plaques de carboni. Però són calçats que, per exemple, estan fets per durar només 300 quilòmetres i valen 300 euros. O sigui que et pagues un euro per quilòmetre, entre cometes. O sigui, imagineu-vos. I ara, tot això ha anat evolucionant. Ara hi ha molts calçats que tenen les plaques de carboni i no valen tants diners, però realment, si ho penseu, podria ser una placa de plàstic. Poses una placa de plàstic que també faci aquest efecte rebot i és suficient. Però la fibra de carboni pesa molt poc, rebota més i, bueno, al final pues, s'ha tirat per aquí.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Clar, no sé si això també afavoreix el tema lesions. No sé si té alguna cosa o simplement és bàsicament aquest rebot i aquesta cadència més ràpida.
0: Sí, no, en principi no tinc entès que hi hagi lesions associades amb això. El que sí que podria passar, i això ja són teories meves per altres estudis que s'han fet amb altres tipus de calçat, és que el fet de que tu no hagis de treballar tant el peu o el cos per propulsar-te, no? Perquè és com que aquesta placa fa que eviti que tu hagis de fer tota la feina, doncs sí que si només portessis això amb el temps, el més probable és que hi hauria músculs que es tornarien dèbils. I llavors, quan volguessis córrer sense aquesta famosa placa o amb un calçat més tou o descalç, hi haurien músculs, per exemple, que no s'haurien desenvolupat prou, s'haurien afeblit. Per exemple, si nosaltres per propulsar necessitem que treballin els flexors, no? Els músculs que flexionen el peu cap a baix per agafar-nos i impulsar-nos, doncs si tenim alguna cosa que fa que això no sigui tan necessari, doncs anem perdent aquesta funció. I al final, amb el temps, doncs pot deixar de funcionar igual de bé. El que passa que normalment aquest calçat es fa servir per coses molt puntuals, no és per cada dia, és per només per sortir a córrer per el rato que surtis aquell dia, etc. O sigui que tampoc és tan greu.
1: Que això és per competició, no? Entenc. Vull
0: sí,
1: dir, una cosa...
0: o amateur, si tu tens ganes de provar-ho. Jo ahir, per exemple, vaig sortir a treure el gos i hi havia uns nois, uns xavals molt joves que parlaven de que s'havien batut el seu rècord, que havien fet els 5 quilòmetres en menys temps i no sé què. Però si tu mateix et vols autopicar amb tu mateix i autosuperar-te, doncs, bueno, també ho pots provar al final, si tens els diners per comprar-t'ho.
1: Hi ha més tecnologia darrere, o sigui, a banda d'aquestes plaques hi ha altres coses que dius això va avançant o... També quan surten aquestes coses hi ha el dubte sempre de si és més el fet de dir...
0: Que diuen el postureo, no?
1: Exacte, que el que realment després pots aprofitar o el que dèiem, a lo millor jo que no corro, ja, per exemple... A lo millor la diferència entre portar plaques de carboni són els 400 euros que m'he gastat de més.
0: Mira, jo la veritat que no et sabria dir, perquè jo no ho he provat realment. Jo sé que la gent que ho ha provat diuen que sí que es nota. Després també inclús s'ha il·legalitzat, vull dir que suposo que s'han fet estudis, ja, en algunes curses és il·legal, vale? Això és molt nou, per això, vull dir, no, és algo molt recent, vull dir que encara jo crec que falta fer molta normativa, però bueno, és coses que es podrien implementar en altres esports i clar, al final és com una espècie de trampa, no?, entre cometes, que és com dir, bueno, tampoc fa tanta ajuda, però amb un esportista que va per mil·lèsimes de segon, si guanyes com la Fórmula 1, no? A vegades per un 0,1 segon guanya o l'altre, pues igual si això et millora, pues, clar, el tema de lesions no s'ha parlat realment. Amb el tema del calçat, ara ho hem parlat altres cops, del calçat barefoot, que és aquest calçat tan respectuós. Vull dir, ara estem en un boom molt sobre el canvi de calçat, calçats més amples, més anatòmics, més plans, però de cop i volta surt això que és tot el contrari, calçat com més rígid, no?, que fa com trampa, que és antinatural, estem una mica aquí, però no per tema de lesions, realment no és normal que lesioni un calçat així.
1: De fet, sempre se n'ha parlat, no? Ara, quan has dit això, m'he recordat dels banyadors.
0: Sí.
1: Els banyadors de quan venen les Olimpiades i aquestes coses, que si sí, sí. El cos sencer, que si no... Que, sí, sí. Bueno, aquestes coses, no?
0: Que clar. Si vas a filar prim, tot importa al final. Si vas bueno, d'anar, si,
1: una dècima...
0: Clar, si tu nedes jo tenia entès també que els nedadors, per exemple, han d'anar super depilats, no? Sí. Perquè inclús un pèl pot crear una microfricció. O sigui, per mi és brutal, però bueno, si ells ho miren, serà que és veritat.

0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bé, la tecnologia en el món de l'esport, en aquest cas avui l'Adrià ens ha volgut portar aquestes peculiars plaques que es poden posar a les soles de les bambes i que, evidentment, doncs, que això cadascú, si ho vol provar, doncs ja sap el que ha de fer. Primer, gastar-se els quartos.
0: Sí, sí, sí.
1: I després veure si són efectives o no. En tot cas, com sempre, Adrià, qualsevol cosa, poden buscar el vídeo a l'Instagram, jo ho he fet en un moment, l'he buscat aquí en un moment, poden buscar Adrián Podólogo a l'Instagram, ja trobeu tots els vídeos que fa l'Adrià, que moltes vegades són els temes que també parla aquí, però ja doncs, teniu algun recurs d'imatge, alguna cosa, una cosa més visual. I com sempre, si necessiteu res, teniu qualsevol dubte, doncs podeu visitar-lo al Centre Liacs a Vilanova, l'Adrià Carné, i el seu equip ja us atendran i us
0: cada cop anem creixent més l'equip ja.
1: Molt bé, això és bo, això és bo.
0: Sí, sí, contents.
1: Adrià, fins la setmana que ve, que vagi bé.
0: Molt bé, fins la setmana que ve, moltes gràcies.

0: Som el programa Tots els Colors de Ràdio Cubelles, un programa LGTBIQ+, conduït per Gemma Juan. Bon dia, Víctor. Què tal?
1: Bon dia, Gemma.
0: Bueno, avui tenim aquí el Víctor Malràs. Ell és de Vilanova, va estudiar psicologia i, de fet, es dedica ara mateix a temes d'art-teràpia i de terapeuta, és també terapeuta familiar, ho dic bé?
1: Sí, molt bé.
0: Molt bé, Víctor. Doncs, a veure, avui et tenim aquí perquè jo et volia preguntar tot un seguit de coses. Tu ets pare?
1: Sí.
0: I ets pare, com has sigut pare o com ets pare?
1: Doncs he sigut papa fa 9 mesos. I ha sigut una acollida preadoptiva, una adopció nacional, que primer és una acollida preadoptiva.
0: Sí, sí. Vale, explica'ns una mica més tot això, perquè realment avui la societat, la gent sí que sap el que és una adopció, uh-huh. però tot el que és adopció i preadopció, tot això encara uh-huh. no es coneix.
1: Bueno, aquest és el meu cas, i la majoria de casos d'adopció nacional, moltes vegades, per un tema, diguéssim, no, de processos judicials que hi ha pel mig, doncs, primerament s'ha de passar per una acollida preadoptiva perquè la tutela, no, i els noms i cognoms encara, no, són de la família biològica, no hi ha hagut una retirada, diguéssim, total, no? I llavors hi ha aquesta acollida preadoptiva que es completa quan s'acaba tot el procés, on hi ha d'haver uns informes a nivell, no, tècnics.
0: Vale, no? A veure, el que ens estàs dient, bueno, ja, això sí. Ho sap bàsicament tothom, no? Sí. Una adopció, doncs, és tenir un infant que prové d'una altra, entre cometes, jo sempre dic família genètica, no? Amb una altra... Amb una altra... d'una altra família genètica, no? Podríem dir, i que, bé, no pot estar ben cuidat, uh-huh. i la família o bé ho decideix de forma pròpia, o bé hi ha aquesta que se'n diu retirada, no?
1: Total.
0: Uh-huh. per l'administració, no? És així.
1: Sí, exacte, és així.
0: Llavors, avui en dia, per passar a l'adopció, és el que deies, primer hi ha aquest període previ de preadopció, acollida preadopció, no?
1: Sí, sí, perquè el que passa és que aquest període, depenent de la situació administrativa de l'infant i de la no, i judicial a nivell familiar, clar, això o s'allarga o s'escurça, no?
0: Clar, quant de temps pots trigar tu entre fer una acollida i preadopció fins a una adopció plena? Que recordem que una adopció plena és que tu ja tens la patria potestat absoluta, els cognoms són els teus, etc.
1: En principi, els millors dels casos poden ser 2 anys, em van dir.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. I a vegades s'allarguen 3, 4, 5 anys, depenent de la situació judicial, clar.
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar. No és el mateix, no? Com tu has dit, no? Una renúncia, no? Que hi ha el procés judicial és molt més ràpid, no?
0: Sí.
1: Que una retirada, però una retirada hospitalària, és a dir, des de que la criatura ha nascut, no? Que fa aquesta retirada, o sí. Si una retirada molt més, no?
0: Quan,
1: posterior, sí. No? Clar, i la casuística, no? A la situació, clar. Diguéssim, administrativa i judicial d'aquesta, de la família, no?
0: Bé, amb això que estem comentant, bueno, per qui no ho conegui, doncs en aquest període d'acollida i preadopció, els cognoms encara consten els cognoms d'origen, és la Generalitat la que té la tutela absoluta.
1: Exacte.
0: I vosaltres, no, les famílies que sou preadoptives, esteu, doncs, tenint cura d'aquests infants.
1: Exacte, la guarda. Sí.
0: La guarda, no, que es diu?
1: Sí, sí, exacte.
0: Però, Víctor, tu com arribes aquí? Perquè, clar, estem en aquest programa, que és Tots els Colors, de Ràdio Cubelles, i aquí parlem de temes LGTBIQ+, i de famílies LGTBIQ+, i, clar, en el teu cas, explica'm una mica, perquè tu has dit això, no?, que ets papa, per tant, ets tu sol?
1: Sí.
0: Fas tu aquesta opció?
1: Sí.
0: I quan se't desperta, tu, aquestes ganes de tenir... De fer criança.
1: Bueno, jo tinc, des que tinc una raó, que tinc molt clar, no? Que volia ser papa, no? És algo que, no? Era raro, perquè en el meu context, no? O, bueno, en la meva generació, no? Normalment eren les noies que començaven a parlar, no? De ser mames, les nenes, no?
0: Sí.
1: I això de ser papa, els nens, era com, a veure...
0: Clar.
1: com una cosa molt més, no?
0: Sí, sí, no, no.
1: Que secundària o que ni us ho pensaven, no? Ja s'ho trobarien, no? I jo sempre ho he tingut molt clar, no? Això. Llavors, jo crec que tinc molta raó que l'adopció estava dintre de la meva idea de ser papa. Jo seré papa i jo crec que adoptaré, no? I jo vull adoptar, no?
0: Ara et faré una pregunta.
1: Sí, sí, sí.
0: Què va ser abans, aquesta idea o l'orientació sexual?
1: Crec que va ser abans aquesta idea.
0: Sí, sí.
1: I és maco, no? Perquè jo, quan vaig saber que vaig sortir de l'armari, diguéssim, no? Era com que això ja també ja estava, no? Dintre del meu imaginari. No era com algo que vaig haver de fer potser un dol, de dir, ostres, és que...
0: Clar.
1: Jo vull ser papa biològic, no?
0: Sí.
1: Va ser un procés diferent, no?
0: Sí, és el que dius, perquè molts cops, bueno, els que som gais, lesbianes, tota la gent del col·lectiu, molts cops, clar, tenir família no passa per la qüestió biològica, no? D'un heterosexual, has d'anar amb una reproducció assistida, has de fer una gesta subrogada en els casos, o passes per una adopció... Mm-hmm. Bé, hi ha molts sistemes, no?
1: Hi ha molts.
0: I molts cops acostuma a ser un hàndicap quan vols crear família.
1: Ahà, exacte, sí. Bueno, jo diguéssim que al meu imaginari ja havia aquesta idea,
0: molt
1: no? I llavors, bueno... De seguida que vaig començar a ser una mica més gran ja, no? Perquè això estem parlant d'aquest adolescent,
0: sí.
1: Com ja pues, era adult jove, no? Pues això, cap als 20 i alguna cosa, vaig dir, ostres, jo voldré ser papa i jo vull ser papa jove, no? Jove vull dir que no em vull plantar...
0: Els 40, per exemple.
1: No em volia plantar els 40, no perquè no sigui alguna cosa, em sembla super...
0: Sí, és lícit, però...
1: Lícit que cadascú... Perquè la situació socioeconòmica no està tampoc per poder triar,
0: sí,
1: a vegades, no?
0: Cert.
1: Però era el meu desig, no? Jo vull ser papa i vull ser papa amb una energia... Bueno, amb una energia més, no?, de jove, no? No sé.
0: Molt bé. Llavors, abans m'has comentat a quina
1: edat, no?
0: Fora de micròfon, no?
1: Sí, sí,
0: a quina edat
1: sí.
0: Et decideixes?
1: Pues jo vaig anar a la xerrada informativa quan tenia 25 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: I vaig... Sí, 25 i mig. I abans vaig entrar per la xerrada informativa que a partir dels 25 és quan podies apuntar-te,
0: vale.
1: No abans. I vaig dir, bueno, doncs clar. Jo tinc 25... Jo em puc apuntar i t'explicaven que clar, hi havia tot un procés, no?, que era molt llarg, no?, i que et podies apuntar i que era com agafar una mica com tanda, no?, com número.
0: Yeah.
1: I d'alguna manera el procés seria molt llarg i vaig dir, bueno, pues,
0: sí,
1: com que
0: sí.
1: Jo ho tinc molt clar i jo ho vull fer, doncs m'apunto a la nacional, perquè la internacional era que també ho vaig estudiar i vaig veure que no era el meu projecte, fer-ho internacionalment, per el que jo tenia al meu cap, no? Era molt, m'explico millor, era molt difícil a nivell de ser home, gay, monoparental, era molt difícil.
0: Hi ha molts filtres.
1: Hi ha molts filtres. Segurament que havia passat per maquillar o mig mentir,
0: sí.
1: I jo vaig dir, no, jo...
0: Tu volies anar de cara.
1: Jo volia anar de cara, i també volia com tenir la certesa, no?, de que aquí a Catalunya almenys, no?, hi ha uns certs drets i
0: que
1: estan garantits, no?, tant per l'infant com per mi, no?
0: Sí, recordem aquí que, clar, que són les lleis que ens permeten fer adopcions, això no existia abans. Hi ha un moment, no?, que hi ha totes les lleis catalanes primer i després estatals que ens permeten fer les adopcions a parelles o no, o a persones del col·lectiu LGTBI. Explica'ns també una cosa que et volia preguntar, és aquest procés, primer perquè estàs sol i després perquè és un procés també llarg. Per on vas passar? I si per estar sol és diferent que si són dues persones, i quin procés vas passar, o què va durar?
1: Va durar bastant, no? Perquè 2018 em vaig apuntar, 2026 és quan he sigut papa, no? Però, bueno, ha sigut també perquè jo he parat, he pogut arxivar el meu expedient, em vaig fer la formació, vaig tornar a arxivar, no? I finalment doncs, vam fer l'avaluació i vaig ser idoni, no? I tot va ser molt ràpid. Des, quan vaig tenir la idoneïtat, que la vaig tenir al maig del 2026,
0: sí.
1: Doncs al juny del 2026, o sigui, al cap d'un mes,
0: Déu-n'hi-do.
1: Em van trucar i em van dir que, bueno, que podria conèixer que podré conèixer bueno, la meva filla, no?
0: Molt bé.
1: Si, bueno, no, que també és un procés, no? Perquè t'ho presenten, no? com algú que no té, rostre ni té nom,
0: clar.
1: Que té una història.
0: Sí, sí.
1: Per guardar confidencialitat, que està molt bé, no? Però clar, és un procés com molt curiós, no? Perquè clar. És com... No, no has vist la cara, no has tocat la persona que serà la teva filla, no? La teva futura filla, possiblement, no? I de cop... No?
0: Arriba
1: i és un procés molt heavy emocionalment.
0: De fet, jo sempre penso que una adopció, que és aquestes característiques que tu dius, són exactament les mateixes característiques que si és una persona biològica, perquè tampoc no saps ni com és, no saps la seva cara i apareix, no?
1: Sí,
0: apareix
1: també
0: de... així de sobte.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, arribats en aquest moment, passarem a uns minuts musicals amb una cançó que ha triat el Víctor.

0: tornem amb el Víctor. I jo et volia preguntar com és que has triat aquesta cançó.
1: L'he triat perquè és una cançó que ens va acompanyar en els primers moments que estava la meva filla ja a casa, i eren moments molt intensos emocionalment i també molt immersius, no? Que estàvem uh-huh. allà a casa, que, no? Com que jo havia d'estar 24 hores, no, amb ella, no? Com
0: fent tots els vincles,
1: fent tots els vincles, no? I llavors era com una cançó que em posava a vegades com de mantra, de dir, yeah. anem a crear un espai de
0: sí,
1: com poder sortir un moment de dintre de casa, no? I poder també imaginar que estem fora, no?
0: Bueno, són cançons, clar, les cançons ens transporten a moments, no? Vitals.
1: Sí, totalment.
0: Això és així. Tornem una miqueta a parlar, perquè, clar, la teva filla està en un centre d'acollida.
1: Sí.
0: Passa en aquest centre d'acollida quant de temps?
1: Un any i mig
0: fins que tu
1: sí.
0: fas aquesta preadopció. Durant aquell any i mig està allà al centre d'acollida des que és nadó.
1: Sí. El seu cas va ser aquest i de fet va ser segurament per la falta de famílies d'acollida d'urgència, no?
0: Què dius ara? Què dius? Ostres, és que clar, jo he sentit, no, darrerament també als mitjans que la Generalitat fa crides a la societat perquè hi hagin famílies d'acollida. Que no totes les famílies d'acollida, fem l'incís, són famílies preadoptives. És a dir, ets d'acollida, però això no vol dir que aquell infant estigui amb tu sempre, no? Però es necessiten aquestes famílies d'acollida. I realment tu dius que, que vas tallar perquè no va haver una família d'acollida.
1: De fet, quan jo vaig fer tot el procés, no, ficava molta insistència, no,
0: sí.
1: en que les famílies que estàvem en el procés d'adopció, que també tinguéssim en compte que hi havia tot el procés d'acollida, no? Uh-huh. Que si en el cas que no hi hagués idoneïtat o en el cas que no fos el nostre projecte, que tinguéssim en compte de que hi ha aquest projecte d'acollida que també podríem fer el circuit aquest i que era molt més fàcil d'entrar perquè és molt més necessari, perquè falten moltes més famílies, està molt menys col·lapsat que el sistema d'adopció, que està col·lapsat, no? Que hi ha una llista d'espera.
0: Déu-n'hi-do, vull dir...
1: Molta crida.
0: Aquests centres, exacte, és fer molta crida, perquè molts d'aquests centres inclús arriben a ser sobresaturats.
1: Sí, el cas del centre d'acollida que jo... Bueno, que estava la meva filla allà l'any i mig, és que és un centre que està, diguéssim, com enfocat a la primera infància, i això vol dir que, com a molt, podien estar nanos fins a 12 anys i hi havia nanos ja quasi a la majoria d'edat, i per tant hi havia una ratio sobrepassada d'infants allà.
0: Clar, no? Voldria especificar això, que són des de nadons a infants d'edats mitjanes i sobretot els que són més complicats de que estiguin acollides a partir de l'adolescència fins a la majoria d'edat. Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do,
0: aquesta societat tan solidària que sembla que tinguem, doncs no ho sé si som solidaris.
1: Jo diré més, no? Hi havia un moment en el moment que estàvem vinculant-nos, que estava anant, bueno, vaig estar una setmana anant al centre i tornant a Vilanova, o sigui, sent papa migdia i no sent papa l'altre migdia, no?
0: Que sí, mica... clar, vas fer aquest espai de...
1: d'acoplament, que se'n diu, que és un moment de transició, no? Aquesta setmana, no? Hi havia un moment que vaig dir que jo no vull tornar al centre perquè se'm trencava el cor quan veia a la canalla i em cridaven pel meu nom i em deien, tu ets el papa.
0: Ja, Déu-n'hi-do.
1: I és molt dur. I vaig dir que no vull tornar
0: per
1: no tornar a veure a aquesta canalla, perquè em sabia greu de dir que...
0: Clar.
1: Si pogués, no?
0: Obrir
1: les portes de casa, no?
0: Els agafaries amb tots.
1: No sé, és com allò que dius, se't trenca el cor.
0: Bueno, pell de gallina, eh?
1: Sí,
0: estàs dient. Et volia preguntar, perquè clar, amb les famílies que som LGTBIQ+, avui en dia, tot el tema del gènere, tota la qüestió queer, tot el nostre plantejament, hi ha famílies, algunes, que opten per posar un nom neutre amb els infants, no? Explica una mica la teva experiència, què creus d'aquest tema, com ho veus?
1: Jo veig un tema molt interessant, també és com un tema, em sembla, molt complex, perquè al final estem atrevessats pel gènere,
0: sí.
1: I la societat, no? Bueno, és que es construeix molt així, jo ho he vist molt des de que també soc papa, no? Com, com hi ha aquest viatge de gènere, però pensava que estàvem a un... No? Que estem any llum del que potser ens pensava, em pensava jo abans, no?
0: Estem en perquè... un sistema superbinari.
1: Molt, molt binari, molt binari.
0: Superbinari.
1: Molt binari, molt binari, i a més a més no només binari, sinó que a més a més hi ha coses com molt arcaiques que pensava jo que estaven superades. Que estaven superades.
0: Com ara què? Podria... Com ara què?
1: Ostres, no sé, coses com a ficar-li llacets al cap a les nenes per saber que són nenes, o a ficar-li arracades, o no sé, com aquestes coses de dir, bueno, és que ja trien ells si es volen ficar un llacet o un floripondi o una gorra o un fular, o... és igual, és com una cosa de dir, bueno, anem a oferir l'experiència de que puguin fer el que vol, el que puguin ser, i que puguin fer el que vulguin, no?
0: I l'expressió de gènere,
1: cos, amb l'expressió de gènere, exacte, no? Llavors em sembla interessant poder pensar, no?, en que el nom no sigui una cosa que ja se t'imposi un gènere com super, allò que diguis, és que...
0: Molt marcat.
1: Marcadíssim, no? Em sembla interessant que pugui haver-hi aquesta cosa de dir, anem a reinventar-nos els noms perquè em puc reinventar la meva identitat també, no? Me la puc fer meva, no?
0: El nom, els articles...
1: Els articles, sí, sí,
0: després
1: sí.
0: Després seria, bueno, la indumentària, no?
1: Totalment.
0: Bueno, evidentment, sí, sí. Ja estem en un moment que hem tornat enrere, eh? Però de dir, bueno, joguines no sexistes,
1: total,
0: vestimenta
1: sí.
0: no sexista...
1: Sí, i jo penso que el tema està en què les famílies hem d'oferir aquest ventall ampli, no? A vegades, com que estem tan envoltats d'aquest viatge, no?
0: Sí.
1: I d'aquest binomi, no? Aquesta cosa binària, no?
0: Sí.
1: Clar, les famílies sense voler, tot i que tinguem molta consciència, jo crec que també a vegades entres a la roda, perquè està tot tan pensat així.
0: Està tot immers a la societat.
1: Que jo ho penso, no? Clar, jo, per exemple, amb el tema dels articles, faig servir els articles femenins, no?, a la meva filla, però és veritat que, per exemple, també per un tema de que, bueno, al final, pues, sempre amb l'any i mig s'han relacionat així amb ella.
0: Sí, sí,
1: no?
0: que no passa res, sí, sí.
1: Però que hi ha un tema, no?, que va més enllà, que és com... que em trobo moltes vegades que la gent no sap com relacionar-se amb ella perquè no la saben llegir si és una nena o un nen, no?
0: Clar.
1: I penso, ostres, això és molt fort,
0: sí,
1: que tu necessitis saber si és nena o nen,
0: sí,
1: abans de parlar, perquè ho necessites saber. Què li diràs?
0: Sí, sí, realment, no? És com... Diuen que el primer que fas amb una persona quan la coneixes és saber quina edat és i després quina és el seu gènere. Això diuen. Doncs
1: sí,
0: de fet les famílies LGTBIQ+, són més obertes, no? Més, perquè clar, tu pots tenir un infant que després sigui trans, una persona que després es consideri no binària, llavors nosaltres per sort tenim aquesta obertura. Bueno, passats en aquest moment, jo voldria saber, perquè sé i m'han dit que sí, que tu ets activista, explica'ns on estàs, què fas.
1: Bueno, a veure... Ara sóc activista entre cometes.
0: De criança, no?
1: Entre cometes, perquè, bueno, jo vaig estar durant uns anys a l'esquerda, bueno, de fet la vam anar creant, no?
0: Sí, recordem que l'esquerda...
1: Sí, no l'esquerda és una assemblea per a l'evidència sexual de gènere aquí a Vilanova, no? I de fet la vam iniciar el 2018. Més o menys quan jo vaig començar, em vaig apuntar a les llistes d'adopció. Però bueno, ara ja estic bastant més desvinculat. La meva parella sí que hi és.
0: On estàs ara? Amb quines entitats estàs o associacions?
1: Clar, jo havia estat a l'Esplai Drac Màgic, aquí a l'esquerda. Ara estic més, per exemple, a la Vinagreta, però tampoc estic militant molt, no? O sigui, sí que és la meva participació allà. Penso que també, no? És una cooperativa de consum,
0: sí.
1: I era com més el que jo ara necessitava, no? Com un espai també com més on hi havia diferents tipus de famílies,
0: sí,
1: on
0: sí,
1: ta,
0: sí.
1: No,
0: bueno, canvien les necessitats.
1: Canvien les necessitats també, no? Jo també pensava, saps, que jo vull donar-li a la meva filla pues, una bona alimentació, no? Com de, no, la proximitat.
0: I després també vas a Barcelona perquè hi ha entitats a nivell de Catalunya.
1: Exacte. Llavors, l'altra part, ara que estic traient el cap, és a la FLG, estem fent un grup de monoparentals.
0: La FLG és l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais de Catalunya, que també en el primer programa citàvem.
1: Mm-hmm. Però...
0: I què feu allà? Perquè, clar, hi ha un subgrup, no?
1: Sí, hi ha un subgrup de monoparentals que és nou, de fet, és d'aquest curs... una miqueta amb la necessitat de poder parlar de coses que passen en la casuística de ser monoparental,
0: sí.
1: No? Poder trobar com una mica com un grup de suport, una mica, no? per poder parlar de temes, no? Que ens inquieten, no? Bueno,
0: trobes altres famílies.
1: Trobar
0: tu,
1: altres
0: no?
1: famílies, fer de mirall una mica, no?
0: Sí.
1: I llavors és interessant perquè ho fem en format híbrid, és a dir, un cop al mes. És online,
0: sí.
1: i un altre cop és presencial.
0: Bueno, i el que és interessant és que en el presencial els infants es troben.
1: Exacte.
0: No només
1: també
0: és,
1: veuen
0: és un tema d'adults, sinó que és un tema de compartir amb els
1: Totalment.
0: Infants que tinguin altres referents i que tinguin també infants com ells, que segur que aniran creixent.
1: Totalment.
0: I al final seran amics també, amigues.
1: Vull
0: sí.
1: deixar a l'aire, no? que una miqueta amb aquesta línia, no? I ara que dius això de, no? d'en què estic militant, sí que he fet que amb una companya, amb una companya de l'esquerda,
0: sí.
1: que també és mare,
0: uh-huh.
1: no? I bueno, que també tenim aquestes mateixes inquietuds,
0: sí.
1: no? Sí que ens estem plantejant, de cara al curs vinent, poder crear un grup de... És que no acabem de trobar... No acabem de trobar el nom, però no és un grup de criança com a tal, perquè
0: sí.
1: la idea és que estiguem més als adults.
0: Sí.
1: Però sí que un grup així com de suport en la criança, podríem dir, no? Amb una mirada feminista, no?
0: Molt bé.
1: Amb una mirada... transfeminista, podríem dir,
0: Perfecte.
1: Fins i tot, no? Perquè la idea és això, no? Que no només vinguin famílies que se sentin interpel·lades en el col·lectiu LGTBIQ+,
0: sí,
1: sinó
0: sí,
1: que
0: sí.
1: també puguin venir famílies que potser se senten més
0: sí, sí,
1: dintre
0: sí.
1: de l'heteronorma,
0: sí,
1: però que
0: sí.
1: no se senten còmodes en l'heteronorma, no?
0: Però això és una primícia, eh?
1: Això és una primícia,
0: que,
1: sí, sí, sí.
0: Que farem nota.
1: Sí, que per això li volem donar aquest nom de que és un grup feminista, no? Però d'un grup de famílies, no?
0: Molt bé, Víctor, ens ha agradat molt que estiguis aquí. Moltíssim. Perquè aquest tema encara no l'havíem tocat. Jo, amb tothom que ve al programa, sempre dic que quin missatge voldries donar ara mateix a la societat de tot això que hem parlat, o d'una altra cosa, m'és igual.
1: Un missatge. Home, en els moments que estem vivint ara, penso que és important, no? Que ens relacionem amb amor, no? I que crear família, sigui la que sigui, sí, com sigui, és donar amor.
0: Que bonic. M'agrada molt. Gràcies, Víctor, per venir a Ràdio Cubelles.
1: A tu, per convidar-me.
0: Molt bé. Ens veurem. Quan hi hagi aquest projecte, potser tornes.
1: Vinga.
0: Fins aviat.
1: Fins aviat, adéu.
0: Avui hem estat escoltant la cançó de Marc Pujol, Verd Avellaner, i la sintonia del programa A qui l'emporta, d'Alaska. Doncs bé, us esperem en el proper programa.

0: Aquest cap de setmana ha finalitzat la competició de Lliga per al Club Pati Cubelles femení. De fet, no ha acabat la temporada perquè s'ha acabat la Lliga, però estan classificades per jugar al play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Per parlar d'aquesta temporada i també del que queda d'aquests partits que resten, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la capitana de l'equip cubellenc, la Judit Esteve. Judit, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, i enhorabona, primer de tot, per aquesta temporada. Heu acabat finalment terceres en un frec a frec entre les altres dos competidores. Fins al final, pràcticament, heu estat lluitant per les primeres posicions. Com has viscut, com heu viscut la temporada, vosaltres, des de dins?
1: Bueno, primer, moltes gràcies. I, bueno, el que hem anat dient a diferents llocs, nosaltres vam començar... Bueno, l'equip estava fet per competir a segona catalana i per motius de reorganització de categories de la federació ens vam trobar que pujàvem a primera catalana. I l'objectiu inicial era mantenir la categoria. I, bueno, doncs a poc a poc vam anar treballant i ens hem trobat amb la sorpresa d'anar guanyant i estar dalt de tot.
0: Mm-hmm. Clar, és veritat que vosaltres no aconseguíeu l'ascens, però sí que és veritat que vau lluitar per aquest ascens a primera catalana. Finalment, doncs, no us vau poder classificar. I és veritat que també que arriba aquest ascens després de la configuració nova de les categories. Al principi de temporada, però, quin és l'objectiu? És a dir, perquè m'imagino que us agafa tot així una mica de nou, heu de veure quina és la competició. En algun moment, però, penseu en lluitar per l'ascens o des del principi era anem a veure si ens salvem?
1: Sí, bueno, com he dit, l'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Mm-hmm. Però pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat. Mm. I ja ens coneixíem entre nosaltres.
0: I en quin moment canvia? Perquè hi ha d'haver-hi un moment que penseu... Bueno, això, vull dir, la permanència, això ja està. Ara sembla que podem estar més amunt. No sé si hi ha algun moment que dieu, escolta'm, ara ja per totes.
1: Bueno, sí. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà, doncs, ja vam començar no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe, a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
0: De fet, des del club asseguren que no ha estat mai aquest l'objectiu, no? Perquè potser tampoc s'esperava poder, en una temporada que acabes a segona catalana, acabar Nacional Catalana, no? amb una temporada de cop, és com molt bèstia.
1: Sí, bueno, estic dient que no sé si la temporada passada crec que vam acabar com cinquenes o així de segona catalana. L'equip es va mig desfer, per tant aquest any hem tingut un equip quasi nou i la intenció no era mirar l'ascens a Nacional ni en broma, era mantenir i ja treballaríem en un futur.
0: Clar,
1: però
0: mirant la...
1: Sort ens hem trobat aquí.
0: Sí, mirant la classificació, clar, trobem l'Olesa amb 53, que han acabat primeres i per tant doncs pugen ja directament a Nacional. I després, segona posició per al Torrelles amb 52 i tercera plaça per al Cubelles amb 50. Evidentment, molt ajustat. De fet, de la tercera plaça a la primera hi van 3 punts de diferència, que és un partit, en una recta final on realment heu tingut opcions els 3 equips d'acabar en primera posició.
1: Sí, bueno, a més, durant aquests, no sé si les últimes 4 jornades, ens hem enfrontat els 3 contra nosaltres mateixos. I, bueno, nosaltres, de fet, la setmana passada vam anar a jugar a Olesa i allà es podia decidir la temporada. I, bueno, per desgràcia nostra es va posar a favor d'elles. Però, bueno, què dius, molt, molt igualat fins l'últim moment en tots els aspectes.
0: Sí, perquè de fet és el que dèiem, canviant el resultat d'aquest partit la classificació hauria sigut totalment diferent. I deixa'm dir que, a més, sou l'equip més golejador, a més amb diferència, són gairebé uns 20 gols més que heu marcat que l'Olesa, que és l'equip que ha aconseguit l'ascens, i tampoc tants més encaixats, és a dir, no arriba ni a 10 més encaixats. Per tant, vaja, us va l'espectacle o feu molts gols, no?
1: Bueno, això sí que era un aspecte a treballar. A l'acabar la primera volta, bueno, els gols que portàvem en contra eren bastant superiors al que ens agradaria i va ser un aspecte a treballar la defensa. Jo crec que ha estat clau en la segona volta de la Lliga i és una cosa que hem millorat bastant, que possiblement pels play-offs ens faci falta.
0: Perquè ara ve la segona part, no? Ja fa unes setmanes que dèiem que teníeu assegurat ja el play-off i que, per tant, doncs, teníeu clar que jugaríeu aquests partits per aconseguir l'ascens. És veritat que encara s'havia de decidir la primera posició i, per tant, encara hi havia opcions d'ascens directe. Però no sé si estaràs amb mi que el calendari vostre ha estat una mica desconcertant, diguéssim, per dir-ho d'una manera, perquè vau jugar un partit, després, sobretot en aquesta recta final, heu estat descansant gairebé un mes per tornar a competir i, a més, competir en partits molt decisius. No sé si això vosaltres també heu notat que, vaja, us ha faltat una mica de ritme.
1: Bueno, la intensitat dels entrenaments no ha baixat, al revés, ha pujat durant aquestes 3 setmanes. Però sí que és el que dius, que durant tota la temporada, com a molt, hem tingut un cap de setmana de descans, com tots els equips, reglamentari per la competició, però ens vam trobar que abans dels 2 últims partits de Lliga teníem 3 setmanes de descans. Però, bueno, molts equips els ha passat, ja que era coincidència amb els campionats de Catalunya de base, i com que hi ha moltes nenes que pugen a reforçar, doncs les categories sèniors han descansat.
0: A més, a vosaltres se us ajuntava la setmana que descansàveu, no? El cap de setmana que descansàveu, sí. I aquí doncs es va fer una pausa, diguéssim, una mica massa llarga, potser tenint en compte doncs que el que venia eren partits intensos. Deixa'm, has parlat tu de les fases d'ascens. Ara tenim clar que el rival és el Sant Celoni, d'aquí a 2 setmanes, em sembla que és el 13 i 14 de juny. Explica'ns com funciona aquest play-off d'ascens.
1: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, i el guanyador doncs puja a Nacional. I acaben pujant 3 equips, els 2 primers de cada grup i el guanyador del play-off.
0: Per tant, això, dels 4 que us heu classificat, només en pujarà un.
1: Sí, en principi sí.
0: Clar, per això ens fixem en el Sant Celoni, però clar, a la vegada també ens hem de fixar amb els altres rivals perquè en una hipotètica final doncs tornaríeu a trobar-vos o amb el Torrelles o amb l'Olot.
1: O amb l'Olot, sí.
0: No sé què sabeu de l'altre grup, no? Perquè el vostre grup ha estat molt ajustat en aquestes 3 primeres places, però l'altre grup, el Salt, ha guanyat amb una diferència bastant important sobre el Sant Celoni i l'Olot, tot i que l'Olot i el Sant Celoni sí que han quedat amb 3 punts de diferència. No sé si sabeu alguna cosa, si us han explicat alguna cosa, no ho sé, no sé quines sensacions teniu d'aquest primer partit, com a mínim, davant del Sant Celoni.
1: Bueno, no tenim referències gaire clares, però sí que tenim clar que a Olot, per exemple, hi ha una jugadora que havia jugat a Vilanova i moltes de nosaltres la coneixem, perquè havíem jugat amb ella, i sabem que, bueno, és com la Paola del nostre equip, però a l'Olot. És una exjugadora d'Obliga, ha fet molts gols, crec que 57, i, bueno, és diferencial en aquest sentit. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip.
0: El que sí que destacarà sobretot el Sant Celoni és que juga a casa, no?, aquesta fase.
1: Sí. Nosaltres pensàvem que era una pista neutra, però es veu que no.
0: Bueno, això de les pistes em sembla que al final és el... Com que no hi ha masses voluntaris, el primer que es presenta, no? I si a sobre doncs, té aquesta condició, doncs evidentment jugaran a casa i això es farà notar. Però no sé si això a vegades motiva una mica més quan arriba un partit d'aquestes característiques.
1: Bueno, jo tampoc m'ho miro gaire, però sí que és cert que la setmana passada, per exemple, vam anar a Olesa sabent que si ens guanyaven, pujaven directes. Llavors ja esperàvem que el pavelló estigués ple. I sincerament, se'ns en va anar al partit a l'últim moment, però vam dominar nosaltres durant tot el partit. Llavors, podria ser que sí que ens motivi més? Sí, però no és una cosa que hem parlat entre les jugadores.
0: Bueno, clar, i al final doncs, els nervis, no? La tensió i evidentment doncs, aquest soroll que es crea al voltant doncs, fa que en determinats moments pugui ser més complicat. Per tant, ara teniu que descansar, no? Descanseu aquestes dues setmanes, aquest cap de setmana que ve i l'altre.
1: Sí, descansem fins aquell cap de setmana no tenim res.
0: Entrenar, sobretot, no? I suposo que
1: sí,
0: aquí el míster m'imagino que començarà a fer, o si no ho ha fet ja, a trobar informació del Sant Celoni, per on es pot doncs, fer més mal, i anar a jugar. Jo he parlat amb el club sempre em diu que, escolta'm, que això és una festa, que a partir que l'objectiu evidentment està més que complert, que el que toca és gaudir-ho, disfrutar-ho i... Però clar, m'imagino que una vegada estàs aquí, no? El que diu el cos és, bueno, ja, però... Sí, però anem a guanyar, no? O anem a intentar-ho, com a mínim.
1: Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar... Una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
0: I la moral com està l'equip? Perquè és veritat que en aquesta recta final doncs, aquestes ensopegades amb Torrelles, amb Olesa, no? Que és, no sé com arribeu en aquest partit decisiu, diria jo, perquè fins que no passeu aquest no hi haurà la final.
1: Bueno, bé, perquè... Al final són partits que se'ns han escapat per la mínima als últims moments. Contra el Torrelles no sé si va ser a falta de 3 minuts i contra l'Olesa va ser a falta de 2 mig. Llavors, tenim l'Olesa, vam anar en quant a joc, ho vam fer molt bé. Llavors ens quedem amb això. El playoff el teníem ja assegurat i ens queda una última bala com a última oportunitat.
0: Clar, i a més, quan aquestes temporades són tan intenses i s'allarguen una mica més, no?, de la fase, que és ara us heu de seguir entrenant i preparant, fa que la propera temporada quedi com lluny, no?, com que no s'ha parlat encara de la propera temporada perquè estàs centrat en la que toca, no? Hi ha equips que potser fa 3 o 4 setmanes ja que comencen a pensar ja en què passarà al setembre. No sé si això vosaltres se n'ha parlat o és com una cosa que ja veurem.
1: Bueno, no... Clar, ara ens toca centrar-nos en el que ens queda i sí que és cert que acaba molt tard. Jo crec que feia anys que no acabàvem tan tard la temporada i retrasa tot el que dius de la temporada vinent, que bueno... Al final és un punt a favor, però si vols anar a competir també s'ha de començar a parlar ja. Uh-huh. Llavors, hem fet petites pinzellades, però no ens hem adentrat gaire en això.
0: Clar, perquè un equip
1: que... És més important el que ens queda ara, el que hi ha ara, i no especulem el que passi al futur.
0: Però el que està clar és que era un equip en creixement, no? Un projecte, com deies tu, que s'havia reformat, o un equip bastant nou... que evidentment quan es fa un equip es fa amb una progressió, no? Tot i que vosaltres potser us heu saltat un parell de caselles, no? I això fa que, bueno, ara una mica és, bueno, anem a per totes, anem a consolidar una altra vegada, anem a... Bueno, clar, és, ara és un moment que fins d'aquí 3 setmanes potser és difícil saber en quin punt, de quin punt partiu, no?
1: Bueno, com és el que dius, al final, a més, també ens vam trobar amb la incorporació d'un nou coordinador que ha portat el seu sistema de joc, hem fet canvi de sistema de joc, cosa que algunes jugadores el coneixíem, d'altres no, i s'havia de treballar molt bé, cosa que podíem fer estant a segona catalana, pas a pas, tranquil·lament, però, clar, vam haver de posar 2 marxes més i tirar endavant, llavors hi ha conceptes que hauríem de tornar a tocar. I potser és el moment de començar per la temporada que ve. Mm-hmm. Llavors, encara que passi el que passi, s'hauran de treballar per l'any que ve, igual.
0: Encara que no sabem on, no?
1: Exacte.
0: A veure...
1: Sigui on sigui, ho haurem de treballar igual.
0: Si seguim una mica el guió de la temporada passada, en principi hauríeu de pensar en primera catalana, no? Que és el que una mica... I després, si hi ha sorpreses aquestes grates, no? Doncs, bueno, doncs endavant. Perquè què suposaria per vosaltres jugar a la Nacional? Evidentment, pel club seria històric, perquè no ha tingut mai un equip femení en aquella categoria, però per les jugadores no sé si suposaria també un salt molt important el fet de poder jugar a la Nacional catalana.
1: Bueno, sí. Sí, amb l'experiència d'algunes jugadores de l'equip sabem que la Nacional Catalana és una categoria dura perquè al final jugues amb el hàndicap de que molts equips baixen jugadores d'obliga i també pugen nenes molt bones, 117 i, bueno, sí, sobretot 117. Llavors, clar, per nosaltres seria bueno, un treball molt extra i, a més, potser dependríem d'aconseguir alguna jugadora més.
0: S'obligaria a reforçar l'equip,
1: no? Som un equip molt jove i algú d'experiència ens falta.
0: Bé, en tot cas, el que sí que us falta és viure l'experiència d'una fase d'ascens o d'una... no sé com li dieu, no sé si és una fase d'ascens, un play-off d'ascens, sí, unes eliminatòries, el que sigui, serà aquell cap de setmana, el 13 i el 14 de juny, el primer partit dissabte contra el Sant Celoni, que a més jugarà a casa... I a partir d'aquí, doncs, com diu el club, a gaudir-ho i ja en parlarem, no? En tot cas, tot està obert i per què no somiar en primer classificar-se per aquesta final i després ja en parlaríem. En tot cas, com no podia ser d'una altra manera, nosaltres, Judit, des d'aquí us desitgem molta sort, molts ànims.
1: Moltes gràcies.
0: I bé, doncs escolta'm, ojalà d'aquí unes setmanes puguem estar parlant d'aquestes coses que dèiem ara i si no, escolta'm, que en parlem igual d'aquesta experiència que haureu viscut amb aquesta fase d'ascens. Que vagi molt bé i molta sort.
1: Moltes gràcies.

0: El proper 20 de juny, el Club de Bàsquet Cubelles organitza el torneig 3x3 Respect. És la segona edició que se'n fa ja d'aquesta competició i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bona tarda.
1: Hola, Marc, bona tarda.
0: Bé, 20 de juny arriba aquesta segona edició del 3x3 Respect. Ara ho comentàvem, heu canviat una mica el títol per englobar-ho tot una mica, però és el torneig contra la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Tot això ho heu resumit amb el 3x3 Respect. Explica'ns una mica, per als que no coneguin aquest torneig,
1: correcte,
0: com funciona.
1: Mira, això és una iniciativa que va tindre el Sai Garraf, que es va posar en contacte amb nosaltres, aviam si en commemoració l'any passat del Dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport podíem fer alguna cosa. I vam fer un parell de voltes i se'ns va acudir un format de torneig de bàsquet que no tingués en compte ni la perspectiva de gènere ni l'edat. Com una demostració de que la segregació binària tradicional del bàsquet d'homes, dones i també per edats, pues que potser no era sempre necessària i que es podia fer un torneig que fos amb un caràcter divertit i que fos amb un caràcter lúdic, però no per això deixés de ser competitiu. I ho vam posar a prova i l'any passat va ser un èxit i aquest any repetim. Obrim una miqueta l'espectre, ja no és tan concret en que sigui una reivindicació exclusiva de la LGTBI-fòbia, però té el mateix esperit.
0: L'any passat recordo que en parlàvem que a més obria la porta a que gent que habitualment no podia jugar junts per aquestes classificacions que comentaves abans ho poguessin fer, no? Ho poguessin competir.
1: Així és, de fet em sembla que som inèdits a Catalunya com a mínim, perquè sí que és veritat que en alguns llocs hi ha tornejos mixtes, però segueixen restringint-ho per edats. En canvi, en el nostre no hi ha cap restricció. Tu pots fer un equip entre 3 i 6 persones, amb la gent que vulguis, amb les persones que vulguis, i dona igual. L'únic que et demanem és que decideixis amb quin esperit vens a jugar. Hi ha 4 nivells d'intensitat, diguem, des del més relaxat, que seria el family, que diem nosaltres aquest any, que és, doncs, això, orientat a les famílies o a la gent que ve amb un esperit lúdic i que vol participar sense tindre un gran nivell de bàsquet, potser, o que hi ha pares amb nens petits, o, bueno, absolutament qualsevol cosa, i entrar aquí en la categoria family. Després tenim una categoria una mica superior, que és la que diem chill, que aquí...

0: que jugaven amb persones, equips de dones que feia 40 anys que no havien jugat a bàsquet i els feia il·lusió tornar-hi. I en l'altra banda de l'espectre teníem un equip com uns que van apuntar que es deien los de la NASA, que hi havia dos nois i dos noies, tres d'ells jugaven a l'Ep Oro i l'altre a l'Ep Plata, amb un nivell superalt, que de fet van guanyar el seu torneig.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, com dèiem, al final l'única condició és ser persona i voler jugar a bàsquet i que t'agradi i passar-ho bé, no?
0: Així és.
1: No n'hi ha més.
0: L'únic que et demanem és que decideixis amb quina intensitat vens. Si vens a competir per totes, vens a competir una mica més light, vols competir però no et vols fer mal, o vas amb un equip que sou molt jovenets i amb poc pes i això, o vols una jornada lúdica, passar-t'ho bé, a riure i a jugar amb qui et toqui, i llavors entrar amb famílies, amb gent que fa molt temps que no juga, amb gent gran, qualsevol cosa.
1: Això serà el proper 20 de juny, des de les 9 del matí fins les 4 es té previsió, però bueno, això dels 3x3 sí. També va una mica en condició dels equips i de com vagin els partits.
0: A nosaltres el que la solució que hem aplicat aquest any, perquè ens va agradar molt el format de 9x3, que al final acaba sent les 4 amb les entregues de premis i això, ens va agradar molt que fos només al matí, perquè si es dura molt més, si se'n va ja cap a la tarda, se'ns fa molt llarg, és molt cansat, són molts partits i fa molta calor el juny. Llavors la idea és fer de 9 a 3, i què passarà? Doncs que hem sol·licitat l'ús de tot el poliesportiu, és a dir, el torneig tindrà com a mínim 4 pistes simultànies, però depenent de l'èxit que hi hagi les inscripcions, anirem obrint fins a un màxim de 8. És a dir, depèn de la gent que s'apunti, obrirem més o menys pistes amb l'objectiu de seguir acabant a les 3.
1: Inscripcions ja estan obertes, com es poden fer?
0: A través de la nostra pàgina web, trobant tota la informació d'horaris i preus i tot, són preus super baixos, tant la inscripció que és de 5 euros, inclou una assegurança a través de la Federació Catalana, inclou samarreta i una welcome back amb un munt de coses que la gent que patrocinarà ens ficarà dintre. I quan el bar també tindrà preus superpopulars. Com és un format de 9 a 3, doncs hem de poder disposar de servei d'entrepans calents i poder fer un àpat, si no te'l portes tu de casa, que tinguis una solució. I, per exemple, coses com l'aigua estarà superbonificada, perquè aquí no muntem el bar per fer negoci, al final és un servei perquè la gent pugui no tindrà que portar-se els tàpers de casa si no volen.
1: Aquesta és la iniciativa que naixia l'any passat, com deies tu, doncs a través del servei de la CIA, aquest servei integral, no me'n recordo de l'acrònim,
0: però... Servei d'atenció integral.
1: Servei d'atenció integral del Garraf. Que habitualment ja doncs, té altres serveis a Cubelles, a l'Espai Jove i en diferents jocs, als instituts, i que va néixer doncs, amb aquesta col·laboració amb el Club de Bàsquet Cubelles. Abans deies que éreu pioners. No sé si heu tingut, no sé, el retorn d'algú que hagi dit hosti, doncs això allà o alguna altra banda s'ha fet i també ha funcionat.
0: De moment no, pensa que el primer cop va ser l'any passat i que els 3x3 és un tipus de competició que es sol donar a l'estiu. Així que encara tenim rèpliques. Jo espero que sí, tant de bo la gent s'ha encantat de la vida que ens copiessin i hi haguessin molts més tornejos que no contemplessin la perspectiva de gènere ni l'edat per competir, perquè és el que ens interessa precisament és fer difusió d'aquesta idea. Amb el SAI, ho ha treballat, ha fet difusió, ha parlat amb moltes entitats i aquest any comptem amb molt més suport dintre de la seva pròpia organització, a nivell ja comarcal, inclús a nivell diputació, i a nivell d'entitats que estan orbitant alrededor de la perspectiva de LGTBI, també comptem amb més suport que mai. De fet, les Panteres Grogues, que és una entitat que reivindica precisament la LGTBI-fòbia a l'esport, es presentarà i són partners oficials i portaran equips de Panteres Grogues, que els tindrem aquest any.
1: Perfecte, doncs sí. Ja ho sabeu, si voleu jugar a bàsquet, gaudir d'una jornada doncs, lúdica i a més participar doncs, d'aquest torneig tan peculiar i de moment únic, doncs teniu el 3x3

0: Respect, organitzat per al Club de Bàsquet Cubelles i el SAI. Ja ho sabeu, a cbcubelles.cat, la pàgina web del club, doncs allà teniu tota la informació i també doncs els links per fer la vostra inscripció. Ivan,
1: si em permet, digues, m'agradaria un últim apunt sobre la inscripció, precisament.
0: Digues.
1: Perquè algú ens està escoltant i està plantejant-se si anar o no anar, si fer un grup o no fer-lo. Hi ha un tema important, que és que hem aconseguit que l'assegurança, perquè torneig, sigui innominada. Val? Sembla una tonteria, però no hi ha moltes companyies d'assegurances que contemplin aquest format, i això per nosaltres és superimportant. Hem buscat, l'hem trobat, i com l'any passat, l'assegurança serà innominada. Això què vol dir? Vol dir que tu, el teu procés d'inscripció, tot aquest, el procés administratiu d'apuntar-te a participar i de que en cas d'accident passés alguna cosa està assegurat, ho pots fer amb el teu nom sentit. No et demanarem el que posa el DNI. No ens importa el que posa el DNI. Hi ha molta gent que no s'identifica amb el que posa el seu DNI. Val? En aquest cas, en aquest torneig, ens pots donar el teu nom sentit. I amb aquest nom participaràs i si hi ha algun accident que no vulgui, estaràs assegurat amb aquest nom.
0: Perfecte, una passa més en tota la que és aquesta reivindicació, no? També en el món de l'esport, i bé, la prova està en aquest 3x3 Respect, que doncs, serà el proper 20 de juny, dissabte 20 de juny, al Poliesportiu Municipal. Ivan, no volia acomiadar l'entrevista sense preguntar-te també per al final de temporada. Cada setmana, doncs, si no ha acabat alguna competició, està a punt de fer-ho. No sé com valores aquest final de temporada del Club de Bàsquet Cubelles, d'aquesta també primera, la teva primera temporada al capdavant del club.
1: Bueno, en realitat és la segona, perquè l'anterior ja em va tocar.
0: Va tocar al final, no?
1: Sí, bueno, no, al principi, de fet, l'únic acte que no vaig fer com a president durant tot l'any va ser la presentació d'equips, però immediatament després ja vaig haver d'assumir el càrrec. I, bueno, no ho sé, encara és d'hora. Hi ha processos que s'estan tancant. Jo crec que estic molt content amb alguns equips que tenen una línia i una trajectòria espectacular. Però sí que és veritat que arribem a un punt que serà complicat aquest any. De fet, dijous que ve tinc una reunió de junta per valorar què passa amb tots aquests equips que per salt de categoria d'edat s'han de desfer, s'han de desdoblar. Que vull dir, tenim equips que tenen dos franges d'edat que en aquest any s'han pogut solapar, però en el que ve ja no. Llavors, si acaba de pensar, a veure què fem. Estaré entretingut uns dies. Però, bueno, quan ho tingui més paït, ja et trucaré i ja farem una xerrada.
0: Molt bé, doncs en tot cas aquesta recta final de les competicions que doncs, també estan arribant al final, i m'imagino també que preparant el campus d'estiu, no? Les activitats d'estiu per a tots aquells que vulguin seguir una mica l'estela del bàsquet i a la vegada gaudir de l'estiu.
1: Així és.
0: Doncs suposo que la informació també la teniu al web.
1: Tota la informació està al web. Sí, sí, tens des del torneig que farem al juny, als casals. Intentem actualitzar-la i tindre-la al dia. És un bon mitjà per saber com està el club i seguir-li el pols. Si no, sempre estarem oberts al mail, a cbcubelles@gmail.com, o al telèfon del club que surt publicat a tot arreu.
0: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, si a l'estiu també voleu seguir practicant el bàsquet o els vostres fills o filles volen seguir doncs, jugant a bàsquet, doncs tenen els casals també previstos per aquest estiu. Abans, però, arribarà aquest 20 de juny a aquest 3x3 Respect, com sempre, i com hem dit, tota la informació a cbcubelles.cat, allà teniu la informació, i també els links d'inscripció. Ivan, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i, bé, doncs desitjar-vos sort i empenta per aquesta nova edició d'aquest 3x3.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a les entitats de Cubelles d'Esport, que fa molta falta i us ho agraïm moltíssim.
0: Que vagi bé, adeu-siau.
1: Que vagi bé, adeu-siau.
2: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027. La llei del règim electoral general, la LOREC, diu que les eleccions locals se celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa la data marcada al calendari serà, com dèiem, el diumenge 23 de maig de 2027, d'aquí poc menys d'un any. La llei electoral també marca que la signatura del Reial Decret de Convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. Això vol dir que serà el dilluns 29 de març del 2027. I un mes després, aproximadament, és quan es farà el sorteig dels membres de les meses electorals. A les eleccions municipals, recordem que poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola i estiguin inscrits en el cens electoral, i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Són els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris. Els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però recordem que són els ajuntaments els que organitzen les meses i les seccions. Pel que fa al nombre de regidors que s'escolliran el 2027, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, a Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors en les eleccions d'aquest 2027, que són els que marca la llei a un municipi que tingui entre 10.000 i 20.000 habitants. Ara per ara, els partits a Cubelles encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures pel que fa als caps de llista, per exemple. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i que, de fet, preveu deixar l'acte de regidor aquest estiu. I per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll sí que va anunciar ara fa un any en una entrevista a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se una altra vegada a les eleccions. La resta de partits que tenen representació a l'Ajuntament de Cubelles, com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el PP, encara no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins d'aquí uns mesos no se sabrà tampoc si hi haurà més partits que vulguin presentar la seva candidatura a Cubelles, com ara els parlamentaris d'Aliança Catalana o altres formacions. El projecte de pressupostos de la Generalitat, pactat entre el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Inclou, això sí, una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà aquí a Cubelles, però computa aquesta inversió al municipi de Castellet i la Gornal. Al conjunt del Garraf es preveuen inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros aquest 2026, dels quals uns 14 milions d'euros són a Sant Pere de Ribes i més de 6 milions a Vilanova i la Geltrú. Concretament, a Sant Pere de Ribes hi ha 7 milions compromesos en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil. A més, el mateix municipi rebrà una aportació d'uns 4,4 milions d'euros per construir 86 habitatges protegits i 2 milions d'euros més per construir un nou institut escola. A Vilanova es destinaran 1 milió i mig d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1 milió i mig d'euros al dragat d'urgència de la Bocana del Port, més d'un milió d'euros per a un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi. El projecte de pressupostos de la Generalitat ha començat el tràmit al Parlament, ara recentment, després de l'acord que ha aconseguit el PSC d'una banda amb Esquerra Republicana i de l'altra amb els Comuns. En relació també amb la comarca del Garraf, els republicans en el seu acord han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i que no contempla a hores d'ara cap estació a Cubelles. Mentre que els Comuns en el seu acord han inclòs, en referència al Garraf, el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de la zona de l'Hortoll de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat els pressupostos de la Generalitat, que diu que inclouen compromisos que aniran més enllà d'aquest any 2026.
3: mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini.
2: Els nous pressupostos aprovats pel govern de la Generalitat en conjunt mantenen la despesa pública en més de 49.000 milions d'euros i contemplen uns 890 milions més mitjançant disposicions addicionals per complir amb els acords amb Esquerra Republicana i els comuns.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Laura Ferrer Rozada rep el Premi Radio Associació pel programa La Cinta de Moebius. A més, a Catalunya Música, la pianista i divulgadora que continua triomfant internacional amb la gira del disc Araspel, va iniciar la seva vinculació amb el món de la ràdio participant en un curs d'estiu de Ràdio Cubelles quan només tenia 15 anys. Precisament la vam tenir aquí a Ràdio Cubelles tot just ara fa un any. Ella mateixa ens parlava i recordava d'aquesta manera la seva estada a Ràdio Cubelles.
3: Va ser la meva primera experiència radiofònica. Jo, quan era més joveneta, vaig fer un curs aquí d'estiu a Ràdio Cubelles i bueno, la vida ha volgut que després jo, una part professional de la meva activitat, hagi passat per la ràdio. Tinc un programa de ràdio a Catalunya Música que es diu La Cinta de Moebius, que ara sobre música i matemàtiques, que ara a la tardor estrenarem la tercera temporada. També faig un programa de ràdio a Ràdio Clàssica, a Musimàtiques, també sobre música i matemàtiques, però connectant música i matemàtiques a través de la trajectòria de dones científiques, que de fet és molt necessari donar-les a conèixer, i també he fet diverses col·laboracions a Ràdio Nacional, però els meus primers passos a la ràdio van ser aquí a Ràdio Cubelles, vull dir que em fa molta il·lusió tornar aquí.
2: En aquella entrevista mantinguda amb Laura Ferrer Rozada, aquí a Ràdio Cubelles, la pianista també presentava el seu tercer disc, Araspel, i avançava el senzill Alegro Gracioso, durant una conversa en la qual també va explicar el llarg procés de creació i d'investigació que hi ha darrere d'aquest projecte musical.
3: De fet, el fil conductor d'aquest disc és un compositor musicòleg armeni de finals del segle XIX que va ser el que va fer una gran tasca de viatjar per tot el país i recopilar les seves cançons folklòriques. I aquest personatge el que va fer va ser crear un nou estil musical perquè va unir la litúrgia i va unir la música folklòrica. Va crear un nou estil musical que és tan característic de la música armènia. Aleshores, tot el disc és un viatge per la seva trajectòria i utilitzo la seva vida per connectar-lo amb altres compositors, ja siguin armenis o estrangers. Abans he comentat que Claude Debussy era un compositor que havia enregistrat perquè Comitas va estar de gira per Europa presentant la música armènia amb la seva coral i va estar a França molt de temps i va conèixer Claude Debussy, aquest compositor francès que tots coneixem. En el seu dia va estar molt influenciat per Comitas, no? Aquest compositor armeni. Llavors el disc també és aquesta voluntat de presentar tota aquesta música fantàstica i també aprofito l'oportunitat per connectar-los amb altres compositors d'Europa de l'Est que són molt desconeguts, però que també van ser molt importants en el seu dia, no? I que ara han caigut en l'oblit.
2: Aquest disc esdevé també un acte de recuperació de memòria històrica musical. I és que aquest treball també li ha valgut el Premi Enderroc 2026 per votació popular en la categoria d'artista revelació de música clàssica i contemporània. Actualment la pianista es troba de gira internacional presentant aquest projecte i durant les darreres setmanes ha actuat també als Estats Units, on també ha rebut diversos reconeixements internacionals. La trajectòria de Laura Ferrer Rozada combina l'excel·lència artística amb una sòlida formació acadèmica. És doctora en música i matemàtiques i està reconeguda internacionalment amb guardons com els Golden Classical Music Award de Nova York, el títol de Rising Star de la revista de música clàssica de la BBC o la menció honorífica del Premi Creu Casas 2025 de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb aquest nou reconeixement, la pianista vilanovina consolida una trajectòria internacional marcada per la innovació artística, la divulgació cultural i la connexió entre la música i la ciència. Laura Ferrer Rozada, que avui la volem felicitar des de Ràdio Cubelles, ja que els seus inicis a la ràdio van iniciar-se quan ella tenia 15 anys aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, quan participava del curs d'estiu.
4: Última jornada de les competicions de Lliga. Aquest cap de setmana es tancava la competició, per exemple, de futbol sala, tot i que es disputava la jornada número 16, que es va traslladar en el seu moment per al final de la temporada. Pel que fa al primer equip del club de futbol sala Cubelles, va empatar a 4 al camp del Sant Cugat en una jornada on no s'hi jugaven res. El Cubelles ja té garantit el seu ascens de categoria gràcies a la reestructuració de les competicions per la temporada vinent que ha fet la Federació Catalana de Futbol. Diumenge també va tenir partit el segon equip, el club de futbol Sala B. En aquest cas tenia unes lleugeres possibilitats d'aconseguir una plaça amb opcions d'ascens, el Cubelles va complir, va guanyar 6-1 al Vallirana, un equip que doncs, ha acabat en tercera posició, però els resultats no el van acompanyar i per tant el club de futbol Sala Cubelles B no tindrà aquesta opció d'ascens al final de la temporada. També acabava a la seva competició el club de vòlei Cubelles, el femení, guanyava 3-0 al Taradell, acabant terceres per la cua en aquesta, en aquest grup de permanència. Veurem si això és suficient com per mantenir la categoria. I també hi havia jornada pel que fa al club patí Cubelles, última jornada en el cas del femení, que guanyava 3-0 davant de l'Igualada. Les cubellenques finalment acabaran terceres en aquest grup i per tant jugaran doncs les fases d'ascens que seran d'aquí a un parell de caps de setmana. Per la seva banda el masculí es complicava la seva salvació, de fet els de Cubelles tenien l'opció de firmar matemàticament la permanència però perdien a Calafell per 6-5 i d'aquesta manera es mantenen a 2 punts de la zona de descens amb una jornada per disputar. Això sí, els cubellencs hauran de jugar un partit complicat contra un rival que està en plena lluita per mantenir les posicions de promoció. Els cubellencs necessiten sumar algun punt, sigui com sigui, i veure doncs com es desfan la resta de resultats. La part baixa d'aquest grup realment està molt ajustada i amb molts equips empatats en punts o amb diferències molt petites per una última jornada que doncs serà totalment decisiva. Aquesta ha estat la jornada esportiva, a més s'ha completat doncs amb la primera de les 2 jornades del Campionat Federatiu de Patinatge Artístic, que s'ha disputat doncs aquest cap de setmana a Cubelles i tindrà una segona jornada el proper cap de setmana. Com dèiem, doncs, les competicions que comencen a tancar i es comencen ja a repartir doncs, aquests títols i aquests objectius. De moment, doncs, el Club Patí Cubelles haurà de jugar fins l'última jornada per assegurar-se una temporada més a la Primera Catalana.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Aviam, un, dos, tres, i així em pots.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, dominat pel sol, tot i que hi haurà alguns núvols prims ara al matí que només entenyinen una mica el cel, amb cel clar la resta del dia, i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, però es mantindrà alta al centre de la jornada, movent-se entre els 16 o 17 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 27, amb una humitat moderada, ben feble, amb domini del Garbí la major part del dia, i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent d'estiu, gairebé més propi de primers de juliol que de finals de maig, amb cel clar al matí i amb algun nuvolat a la tarda que només entrenyirà una mica el cel, i amb una temperatura que pujarà una mica més i tornarà a estar entre els 17 i 18 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 27 demà, amb una humitat moderada, ben dominat pel Garbí, feble la major part del dia amb algun com moderat al migdia, i fent que la mar estigui plana o arrissada amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Cubelles i Cunit han demanat separar l'àrea bàsica de salut que comparteixen actualment. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes reclamen previsió a la Generalitat per l'increment i l'envelliment progressiu de la població de tots dos municipis. Aquest dimarts, davant del cap de Cubelles, els alcaldes de Cubelles i Cunit, Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, respectivament, han reivindicat la separació de l'equip d'atenció primària de l'àrea bàsica de salut que actualment comparteixen entre les dues viles.
3: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
4: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
0: Segons Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, hi ha motius per fer aquesta petició, ja que no seria un canvi immediat i es tracta d'una zona que no para de créixer en població. Tots dos municipis junts poden arribar a sumar d'aquí poc temps gairebé 50.000 habitants.
3: I després també tenim el tema de que l'estiu aquí es triplica la població, tant a Cubelles com Cunit, perquè són dues poblacions quasi bé igual en habitants, i a l'estiu també arribem 40-50.000, i aquestes persones s'han d'atendre aquí.
4: Estem creixent molt en població i el que demanem a la Generalitat és que s'anticipi a l'hora de programar ja les dues àrees bàsiques per separat. Què succeeix? Una miqueta el servei està tensionat i, per exemple, els caps de setmana només hi ha servei de 8 del matí a 8 del vespre aquí a Cubelles, i a Cunit no n'hi ha. I el que deia també l'alcaldessa, els metges, les direccions del CAP d'aquí s'han de traslladar al CAP de Cunit, i el que fa és que a vegades ens trobem que el personal està, diguéssim, comptat i al límit, no? I això el que repercuteix és en un servei que ja està arribant a situacions de col·lapse, no?
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb el Departament de Salut per saber quina resposta donen aquestes peticions, però ara per ara no hem obtingut cap resposta. L'actual regió sanitària del Penedès es va crear oficialment el juny del 2023 i agrupa unes quantes àrees bàsiques de salut de les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Igual que l'àrea bàsica de Cubelles-Cunit, hi ha d'altres àrees properes que són compartides actualment entre dos municipis diferents. Per exemple, hi ha l'àrea bàsica de Ribes-Olivella o la de Roquetes-Canyelles. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut que s'ha fet a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i en aquell moment també es van ampliar altres àrees, com per exemple la de Navarcles i Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, la LOSC, de 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten com a mínim amb un centre d'atenció primària. La llei, per tant, no estableix tampoc que hi hagi d'haver un mínim de població que quedi agrupada dins d'una àrea bàsica de salut.
5: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
6: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvatoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard és en el seu estat és greu i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
5: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
6: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
5: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
0: Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
7: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, i home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
0: La temàtica escollida de mutu acord amb els comerciants està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Beroc ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys. El projecte de pressupostos de la Generalitat, pactat entre el PSC, Esquerra

0: Residència Sant Camil. A més, el mateix municipi rebrà una aportació d'uns 4,4 milions d'euros per construir 86 habitatges protegits i 2 milions d'euros més per construir un nou institut escola. A Vilanova es destinaran 1,5 milió d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1,5 milió d'euros al dragat d'urgència de la Bocana del Port, més d'un milió d'euros per a un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi. El projecte de pressupostos de la Generalitat ha començat el tràmit al Parlament, ara recentment, després de l'acord que ha aconseguit el PSC d'una banda amb Esquerra Republicana i de l'altra amb els comuns. En relació també amb la comarca del Garraf, els republicans en el seu acord han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i que no contempla a hores d'ara cap estació a Cubelles. Mentre que els comuns en el seu acord han inclòs, en referència al Garraf, el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de la zona de l'Hortoll de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat els pressupostos de la Generalitat, que diu que inclouen compromisos que aniran més enllà d'aquest any 2026.
1: Mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini.
0: Els nous pressupostos aprovats pel Govern de la Generalitat en conjunt mantenen la despesa pública en més de 49.000 milions d'euros i contemplen uns 890 milions més mitjançant disposicions addicionals per complir amb els acords amb Esquerra Republicana i els comuns. Ja queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027. La llei del règim electoral general, la LOREC, diu que les eleccions locals se celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa la data marcada al calendari serà, com dèiem, el diumenge 23 de maig de 2027, d'aquí poc menys d'un any. La llei electoral també marca que la signatura del Reial Decret de convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. Això vol dir que serà el dilluns 29 de març del 2027. I un mes després, aproximadament, és quan es farà el sorteig dels membres de les meses electorals. A les eleccions municipals, recordem que poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola i estiguin inscrits en el cens electoral, i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Són els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris. Els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però recordem que són els ajuntaments els que organitzen les meses i les seccions. Pel que fa al nombre de regidors que s'escolliran el 2027, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, a Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors en les eleccions d'aquest 2027, que són els que marca la llei a un municipi que tingui entre 10.000 i 20.000 habitants. Ara per ara, els partits a Cubelles encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures pel que fa als caps de llista, per exemple. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i que, de fet, preveu deixar l'acte de regidor aquest estiu. I per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll sí que va anunciar ara fa un any en una entrevista a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se una altra vegada a les eleccions. La resta de partits que tenen representació a l'Ajuntament de Cubelles, com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el PP, encara no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins d'aquí uns mesos no se sabrà tampoc si hi haurà més partits que vulguin presentar la seva candidatura a Cubelles, com ara els parlamentaris d'Aliança Catalana o altres formacions. L'equip de la Síndicat de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles d'aquest 21 de maig passat. Les persones ateses per l'equip de la síndica, presencialment a l'OPIC o per trucada, han presentat, segons les dades que ha facilitat

0: citat el síndic de Greuges, 6 queixes i han fet 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
1: Laura Ferrer Rozada rep el Premi Radio Associació pel programa La Cinta de Moebius. A més, a Catalunya Música, la pianista i divulgadora que continua triomfant internacional amb la gira del disc Araspel, va iniciar la seva vinculació amb el món de la ràdio participant en un curs d'estiu de Ràdio Cubelles quan només tenia 15 anys. Precisament la vam tenir aquí a Ràdio Cubelles tot just ara fa un any. Ella mateixa ens parlava i recordava d'aquesta manera la seva estada a Ràdio Cubelles.
2: Va ser la meva primera experiència radiofònica. Jo, quan era més joveneta, vaig fer un curs aquí d'estiu a Ràdio Cubelles i bueno, la vida ha volgut que després jo, una part professional de la meva activitat, hagi passat per la ràdio. Tinc un programa de ràdio a Catalunya Música, es diu La Cinta de Moebius, que ara sobre música i matemàtiques, que ara a la tardor estrenarem la tercera temporada. També faig un programa de ràdio a Ràdio Clàssica, a Musimàtiques, també sobre música i matemàtiques, però connectant música i matemàtiques a través de la trajectòria de dones científiques, que de fet és molt necessari donar-les a conèixer, i també he fet diverses col·laboracions a Ràdio Nacional, però els meus primers passos a la ràdio van ser aquí a Ràdio Cubelles, vull dir que em fa molta il·lusió tornar aquí.
1: En aquella entrevista mantinguda amb Laura Ferrer Rozada aquí a Ràdio Cubelles, la pianista també presentava el seu tercer disc, Araspel, i avançava el senzill Alegro Gracioso durant una conversa en la qual també va explicar el llarg procés de creació i d'investigació que hi ha darrere d'aquest projecte musical.
2: De fet, el fil conductor d'aquest disc és un compositor musicòleg armeni de finals del segle XIX, que va ser el que va fer una gran tasca de viatjar per tot el país i recopilar les seves cançons folklòriques. I aquest personatge el que va fer va ser crear un nou estil musical perquè va unir la litúrgia i va unir la música folklòrica. Va crear un nou estil musical que és tan característic de la música armènia. Aleshores, tot el disc és un viatge per la seva trajectòria i utilitzo la seva vida per connectar-lo amb altres compositors, ja siguin armenis o estrangers. Abans he comentat que Claude Debussy era un compositor que havia enregistrat perquè Comitas va estar de gira per Europa presentant la música armènia amb la seva coral i va estar a França molt de temps i va conèixer Claude Debussy, aquest compositor francès que tots coneixem. Uh-huh. En el seu dia va estar molt influenciat per Comitas, no? Aquest compositor armeni. Llavors el disc també és aquesta voluntat de presentar tota aquesta música fantàstica i també aprofito l'oportunitat per connectar-los amb altres compositors d'Europa de l'Est que són molt desconeguts, però que també van ser molt importants en el seu dia, no? I que ara han caigut en l'oblit.
1: Aquest disc esdevé també un acte de recuperació de memòria històrica musical. I és que aquest treball també li ha valgut el Premi Enderroc 2026 per votació popular en la categoria d'artista revelació de música clàssica i contemporània. Actualment la pianista es troba de gira internacional presentant aquest projecte i durant les darreres setmanes ha actuat també als Estats Units, on també ha rebut diversos reconeixements internacionals. La trajectòria de Laura Ferrer Rozada combina l'excel·lència artística amb una sòlida formació acadèmica. És doctora en música i matemàtiques i està reconeguda internacionalment amb guardons com els Golden Classical Music Award de Nova York, el títol de Rising Star de la revista de música clàssica de la BBC o la menció honorífica del Premi Creu Casas 2025 de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb aquest nou reconeixement, la pianista vilanovina consolida una trajectòria internacional marcada per la innovació artística, la divulgació cultural i la connexió entre la música i la ciència. Laura Ferrer Rozada, que avui la volem felicitar des de Ràdio Cubelles, ja que els seus inicis a la ràdio van iniciar-se quan ella tenia 15 anys aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, quan participava del curs d'estiu.
3: Aquest cap de setmana va finalitzar la lliga per al sènior femení del Club Patí Cubelles, que tanca aquesta lliga regular amb una excepcional tercera posició a la primera catalana, consolidant-se en una posició de promoció d'ascens amb 50 punts, a només 3 del líder i campió l'Olesa. Aquesta fita obre les portes a disputar el play-off d'ascens a la Nacional Catalana, la màxima categoria catalana de l'hoquei femení, un escenari del tot inesperat en l'inici del curs. L'evolució de l'equip ha superat les qualsevol expectativa inicial, dissenyat originalment per competir fins i tot a segona catalana. Una reestructuració federativa d'última hora va col·locar les cubellenques a primera, amb un bloc pràcticament nou i un canvi de sistema de joc liderat per la nova coordinació. L'objectiu prioritari era simplement la permanència. No obstant això, el rendiment col·lectiu ha capgirat els plans de l'entitat. La pròpia capitana de l'equip, Judit Esteve, ho explicava així al Juguem Net de Ràdio Cubelles.
4: L'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana, l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat i ja ens coneixíem entre nosaltres. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe, a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
3: Aquesta metamorfosi s'ha traduït en unes xifres espectaculars. El Patí Cubelles s'ha convertit en l'equip més golejador de la Lliga, amb una notable millora més defensiva en la segona volta, que ha estat clau per assegurar la tercera plaça en un frec a frec constant amb el Torrelles i l'Olesa, que es va acabar doncs, decidint en les darreres jornades de la temporada. Ara queda el repte del play-off a Sant Celoni. La darrera oportunitat d'ascens es decidirà el cap de setmana del 13 i el 14 de juny, precisament a Sant Celoni i contra el Sant Celoni. Les cubellenques s'enfrontaran a les anfitriones en una semifinal a partit únic, on la pressió ambiental serà un factor determinant, tot i que el club reitera que l'objectiu de la temporada ja està més que assolit i que la fase d'ascens s'ha d'entendre com un autèntic premi, però la plantilla no renuncia a res. El camí, però, no serà fàcil, ja que només un dels quatre equips participants en aquesta fase aconseguirà l'anhelat bitllet cap a la Nacional Catalana, és a dir, el guanyador d'aquesta fase final que es disputarà en un sol cap de setmana.
4: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
3: La capitana cubellenca també ha analitzat un possible ascens cubellenc. Arribar a la Nacional Catalana, segons ella, suposaria un salt qualitatiu sense precedents per a la secció femenina del club, que mai ha militat en aquesta categoria. Des d'un punt de vista analític, el salt també exigiria una profunda reflexió de planificació esportiva. La Nacional és una lliga altament exigent on competeixen jugadores d'experiència a la Hockey Lliga. Segons la capitana, el club es veuria obligat a reforçar una plantilla que, sobretot, destaca per la seva joventut, aportant d'aquesta manera veterania per poder consolidar el projecte en l'elit de l'hoquei patins català. Això, però, passa primer per guanyar aquesta fase d'ascens que es disputarà el 13 i el 14 de juny, on s'espera que el propi club faci una crida per acompanyar a les jugadores del sènior femení a disputar aquesta fase, primer de tot dissabte, aquesta semifinal davant de les anfitriones, un Sant Celoni que lluitarà també per aconseguir el passe a la final.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
3: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
0: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Crec que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

0: Catalan Society.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, dominat pel sol, tot i que hi haurà alguns núvols prims ara al matí que només entenyiran una mica el cel, amb cel clar la resta del dia, i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, però es mantindrà alta al centre de la jornada, movent-se entre els 16 o 17 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 27, amb una humitat moderada, ben feble, amb domini del Garbí la major part del dia, i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent d'estiu, gairebé més propi de primers de juliol que de finals de maig, amb cel clar al matí i amb algun nuvolat a la tarda que només entenyirà una mica el cel, i amb una temperatura que pujarà una mica més i tornarà a estar entre els 17 i 18 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 27 demà, amb una humitat moderada, ben dominat pel Garbí, feble la major part del dia amb algun com moderat al migdia i fent que la mar estigui plana o arrissada amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Cubelles i Cunit han demanat separar l'àrea bàsica de salut que comparteixen actualment. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes reclamen previsió a la Generalitat per l'increment i l'envelliment progressiu de la població de tots dos municipis. Aquest dimarts, davant del cap de Cubelles, els alcaldes de Cubelles i Cunit, Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, respectivament, han reivindicat la separació de l'equip d'atenció primària de l'àrea bàsica de salut que actualment comparteixen entre les dues vies.
4: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
5: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
0: Segons Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, hi ha motius per fer aquesta petició, ja que no seria un canvi immediat i es tracta d'una zona que no para de créixer en població. Tots dos municipis junts poden arribar a sumar d'aquí poc temps gairebé 50.000 habitants.
4: I després també tenim el tema de que l'estiu aquí es triplica la població, tant a Cubelles com Cunit, perquè són dues poblacions quasi bé igual amb habitants, i a l'estiu també arribem 40-50.000, i aquestes persones s'han d'atendre aquí.
5: Estem creixent molt en població i el que demanem a la Generalitat és que s'anticipi a l'hora de programar ja les dues àrees bàsiques per separat. Què succeeix? Una miqueta el servei està tensionat i, per exemple, els caps de setmana només hi ha servei de 8 del matí a 8 del vespre aquí a Cubelles i a Cunit no n'hi ha. I el que deia també l'alcaldessa, els metges, les direccions del CAP d'aquí s'han de traslladar al CAP de Cunit, i el que fa és que a vegades ens trobem que el personal està, diguéssim, comptat i al límit, no? I això que repercuteix és en un servei que ja està arribant a situacions de col·lapse, no?
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb el Departament de Salut per saber quina resposta donen aquestes peticions, però ara per ara no hem obtingut cap resposta. L'actual regió sanitària del Penedès es va crear oficialment el juny del 2023 i agrupa unes quantes àrees bàsiques de salut de les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Igual que l'àrea bàsica de Cubelles-Cunit, hi ha d'altres àrees properes que són compartides actualment entre dos municipis diferents. Per exemple, Hi ha l'àrea bàsica de Ribes-Olivella o la de Roquetes-Canyelles. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut que s'ha fet a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i en aquell moment també es van ampliar altres àrees, com per exemple la de Navarcles i Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, la LOSC de 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten com a mínim amb un centre d'atenció primària. La llei, per tant, no estableix tampoc que hi hagi d'haver un mínim de població que quedi agrupada dins d'una àrea bàsica de salut.
6: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
7: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvat quinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està, en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
6: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
7: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
6: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
0: Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig a la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions, com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
8: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentaven, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
0: La temàtica escollida, de mutu acord amb els comerciants, està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Beroc ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys. El projecte de pressupostos de la Generalitat, pactat entre el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Inclou, això sí, una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà aquí a Cubelles, però computa aquesta inversió al municipi de Castellet i la Gornal. Al conjunt del Garraf es preveuen inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros aquest 2026, dels quals uns 14 milions d'euros són a Sant Pere de Ribes i més de 6 milions a Vilanova i la Geltrú. Concretament, a Sant Pere de Ribes hi ha 7 milions compromesos en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil. A més, el mateix municipi rebrà una aportació d'uns 4,4 milions d'euros per construir 86 habitatges protegits i 2 milions d'euros més per construir un nou institut escola. A Vilanova es destinaran 1 milió i mig d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1 milió i mig d'euros al dragat d'urgència de la Bocana del Port, més d'un milió d'euros per a un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi. El projecte de pressupostos de la Generalitat ha començat el tràmit al Parlament, ara recentment, després de l'acord que ha aconseguit el PSC d'una banda amb Esquerra Republicana i de l'altra amb els Comuns. En relació també amb la comarca del Garraf, els republicans en el seu acord han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i que no contempla a hores d'ara cap estació a Cubelles. Mentre que els Comuns en el seu acord han inclòs, en referència al Garraf, el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de la zona de l'Hortoll de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat els pressupostos de la Generalitat, que diu que inclouen compromisos que aniran més enllà d'aquest any 2026.
9: mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini.
0: Els nous pressupostos aprovats pel govern de la Generalitat en conjunt mantenen la despesa pública en més de 49.000 milions d'euros i contemplen uns 890 milions més mitjançant disposicions addicionals per complir amb els acords amb Esquerra Republicana i els comuns. Ja queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027. La llei del règim electoral general, la LOREC, diu que les eleccions locals se celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa la data marcada al calendari serà, com dèiem, el diumenge 23 de maig de 2027, d'aquí poc menys d'un any. La llei electoral també marca que la signatura del Reial Decret de convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. Això vol dir que serà el dilluns 29 de març del 2027. I un mes després, aproximadament, és quan es farà el sorteig dels membres de les meses electorals. A les eleccions municipals, recordem que poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola i estiguin inscrits en el cens electoral, i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Són els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris. Els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però recordem que són els ajuntaments els que organitzen les meses i les seccions. Pel que fa al nombre de regidors que s'escolliran el 2027, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, a Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors en les eleccions d'aquest 2027, que són els que marca la llei a un municipi que tingui entre 10.000 i 20.000 habitants. Ara per ara, els partits a Cubelles encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures pel que fa als caps de llista, per exemple. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i que, de fet, preveu deixar l'acte de regidor aquest estiu. I per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll sí que va anunciar ara fa un any en una entrevista a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se una altra vegada a les eleccions. La resta de partits que tenen representació a l'Ajuntament de Cubelles, com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el PP, encara no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins d'aquí uns mesos no se sabrà tampoc si hi haurà més partits que vulguin presentar la seva candidatura a Cubelles, com ara els parlamentaris d'Aliança Catalana o altres formacions. L'equip de la Sindicat de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles d'aquest 21 de maig passat. Les persones ateses per l'equip de la síndica, presencialment a l'OPIC o per trucada, han presentat, segons les dades que ha facilitat el síndic de Greuges, 6 queixes i han fet 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
6: Laura Ferrer Rozada rep el Premi Radio Associació pel programa La Cinta de Moebius. A més, a Catalunya Música, la pianista i divulgadora que continua triomfant internacional amb la gira del disc Araspel, va iniciar la seva vinculació amb el món de la ràdio participant en un curs d'estiu de Ràdio Cubelles quan només tenia 15 anys. Precisament la vam tenir aquí a Ràdio Cubelles tot just ara fa un any. Ella mateixa ens parlava i recordava d'aquesta manera la seva estada a Ràdio Cubelles.
10: Va ser la meva primera experiència radiofònica. Jo, quan era més joveneta, vaig fer un curs aquí d'estiu a Ràdio Cubelles i, bueno, la vida ha volgut que després jo, una part professional de la meva activitat, hagi passat per la ràdio. Tinc un programa de ràdio a Catalunya Música que es diu La Cinta de Mòbius, que ara, sobre música i matemàtiques, que ara a la tardor estrenarem la tercera temporada. També faig un programa de ràdio a Ràdio Clàssica, a Musimàtiques, també sobre música i matemàtiques, però connectant música i matemàtiques a través de la trajectòria de dones científiques, que de fet és molt necessari donar-les a conèixer, i també he fet diverses col·laboracions a Ràdio Nacional, però els meus primers passos a la ràdio van ser aquí a Ràdio Cubelles, vull dir que em fa molta il·lusió tornar aquí.
6: En aquella entrevista mantinguda amb Laura Ferrer Rozada aquí a Ràdio Cubelles, la pianista també presentava el seu tercer disc, Araspel, i avançava el senzill Alegro Gracioso durant una conversa en la qual també va explicar el llarg procés de creació i d'investigació que hi ha darrere d'aquest projecte musical.
10: De fet, el fil conductor d'aquest disc és un compositor musicòleg armeni de finals del segle XIX, que va ser el que va fer una gran tasca de viatjar per tot el país i recopilar les seves cançons folklòriques. I aquest personatge el que va fer va ser crear un nou estil musical, perquè va unir la litúrgia i va unir la música folklòrica, va crear un nou estil musical que és tan característic de la música armènia. Aleshores, tot el disc és un viatge per la seva trajectòria, i utilitzo la seva vida per connectar-lo amb altres compositors, ja siguin armenis o estrangers. Abans he comentat que Claude Debussy era un compositor que havia enregistrat, perquè Comitas va estar de gira per Europa presentant la música armènia amb la seva coral, i va estar a França molt de temps, i va conèixer Claude Debussy, aquest compositor francès que tots coneixem. Uh-huh. En el seu dia va estar molt influenciat per Comitas, no?, aquest compositor armeni. Llavors el disc també és aquesta voluntat de presentar tota aquesta música fantàstica, i també aprofito l'oportunitat per connectar-los amb altres compositors d'Europa de l'Est que són molt desconeguts, però que també van ser molt importants en el seu dia, no?, i que ara han caigut en l'oblit.
6: Aquest disc esdevé també un acte de recuperació de memòria històrica musical, i és que aquest treball també li ha valgut el Premi Enderroc 2026 per votació popular en la categoria d'artista revelació de música clàssica i contemporània. Actualment la pianista es troba de gira internacional presentant aquest projecte, i durant les darreres setmanes ha actuat també als Estats Units, on també ha rebut diversos reconeixements internacionals. La trajectòria de Laura Ferrer Rozada combina l'excel·lència artística amb una sòlida formació acadèmica. És doctora en música i matemàtiques i està reconeguda internacionalment amb guardons com els Golden Classical Music Award de Nova York, el títol de Rising Star de la revista de música clàssica de la BBC, o la menció honorífica del Premi Creu Casas 2025 de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb aquest nou reconeixement, la pianista vilanovina consolida una trajectòria internacional marcada per la innovació artística, la divulgació cultural i la connexió entre la música i la ciència. Laura Ferrer Rozada, que avui la volem felicitar des de Ràdio Cubelles, ja que els seus inicis a la ràdio van iniciar-se quan ella tenia 15 anys aquí, a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, quan participava del curs d'estiu.
11: Aquest cap de setmana va finalitzar la lliga per al sènior femení del Club Patí Cubelles, que tanca aquesta lliga regular amb una excepcional tercera posició a la primera catalana, consolidant-se en una posició de promoció d'ascens amb 50 punts, a només 3 del líder i campió l'Olesa. Aquesta fita obre les portes a disputar el play-off d'ascens a la Nacional Catalana, la màxima categoria catalana de l'hoquei femení, un escenari del tot inesperat en l'inici del curs. L'evolució de l'equip ha superat qualsevol expectativa inicial, dissenyat originalment per competir fins i tot a segona catalana. Una reestructuració federativa d'última hora va col·locar les cubellenques a primera, amb un bloc pràcticament nou i un canvi de sistema de joc liderat per la nova coordinació. L'objectiu prioritari era simplement la permanència. No obstant això, el rendiment col·lectiu ha capgirat els plans de l'entitat. La pròpia capitana de l'equip, Judit Esteve, ho explicava així al Juguem Net de Ràdio Cubelles.
12: L'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana, l'objectiu inicial era mantenir la categoria, i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat i ja ens ens coneixíem entre nosaltres. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà, doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe, a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar a l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
11: Aquesta metamorfosi s'ha traduït en unes xifres espectaculars. El Patí Cubelles s'ha convertit en l'equip més golejador de la Lliga, amb una notable millora més defensiva en la segona volta, que ha estat clau per assegurar la tercera plaça en un frec a frec constant amb el Torrelles i l'Olesa, que es va acabar doncs, decidint en les darreres jornades de la temporada. Ara queda el repte del play-off a Sant Celoni. La darrera oportunitat d'ascens es decidirà el cap de setmana del 13 i el 14 de juny, precisament a Sant Celoni i contra el Sant Celoni. Les cubellenques s'enfrontaran a les anfitriones en una semifinal a partit únic, on la pressió ambiental serà un factor determinant, tot i que el club reitera que l'objectiu de la temporada ja està més que assolit i que la fase d'ascens s'ha d'entendre com un autèntic premi, però la plantilla no renuncia a res. El camí, però, no serà fàcil, ja que només un dels quatre equips participants en aquesta fase aconseguirà l'anhelat bitllet cap a la Nacional Catalana, és a dir, el guanyador d'aquesta fase final que es disputarà en un sol cap de setmana.
12: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més o destacar tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
11: La capitana cubellenca també ha analitzat un possible ascens cubellenc. Arribar a la Nacional Catalana, segons ella, suposaria un salt qualitatiu sense precedents per a la secció femenina del club, que mai ha militat en aquesta categoria. Des d'un punt de vista analític, el salt també exigiria una profunda reflexió de planificació esportiva. La Nacional és una lliga altament exigent on competeixen jugadores d'experiència a la Hockey Lliga. Segons la capitana, el club es veuria obligat a reforçar una plantilla que, sobretot, destaca per la seva joventut, aportant d'aquesta manera veterania per poder consolidar el projecte en l'elit de l'hoquei patins català. Això, però, passa primer per guanyar aquesta fase d'ascens que es disputarà el 13 i el 14 de juny, on s'espera que el propi club faci una crida per acompanyar a les jugadores del sènior femení a disputar aquesta fase, primer de tot dissabte, aquesta semifinal davant de les anfitriones, un Sant Celoni que lluitarà també per aconseguir el passe a la final.
13: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
14: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
15: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
3: Adrià Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: I avui a Ràdio Cubelles parlem amb la Vanessa Romero. Ella és veïna de Cubelles i mare d'un infant, el Gerard, que conviu amb una malaltia rara. Dèficit de pirobafoquinasa. En tot cas, amb ella parlarem d'aquesta malaltia i també de la seva experiència personal. I per què? Doncs perquè volem parlar també de la importància de la donació de sang, coincidint amb una campanya solidària on el mateix infant, el Gerard, doncs, oferirà la seva implicació directa des del Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova. Anem a presentar primer de tot doncs, a la Vanessa Romero, que tenim ja a l'altra banda del fil telefònic. Vanessa, benvinguda.
1: Gràcies, bona tarda.
0: I bé, Vanessa, gràcies també per atendre avui a Ràdio Cubelles i per començar, no sé si ens podries explicar una mica la vostra història, no?
1: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de pirobafoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que a Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard és en el seu estat és greu i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes. Després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
0: Com va ser el moment en el qual diagnostiquen el Gerard amb aquesta malaltia doncs, rara?
1: Home, doncs per nosaltres va ser molt dur perquè desconeixíem, és una malaltia que a més és genètica i nosaltres desconeixíem que teníem la modificació d'aquest gen. Aleshores, quan t'ho diuen, doncs clar, és dur pels pares i saps, i et diuen a més que és una malaltia que a dia d'avui no té tractament, que el nen viu gràcies a les transfusions de sang. Aleshores, per uns pares això és molt dur. Amb el dia a dia, doncs ho vas païnt i vas fent, però bueno, és dur saber que el teu fill depèn d'això, que la seva vida depèn d'això.
0: I com ha anat canviant, doncs, també la vostra vida quotidiana des del moment que li diagnostiquen? El Gerard, quina edat té ara?
1: El Gerard ara farà 17 anys i d'aquí poc fa 8 anys. Doncs clar, nosaltres ens ha afectat a tots els nivells. Clar, tenim un nen que depèn molt de nosaltres, que visita molt l'hospital, per tant, ens hem hagut d'adaptar a la seva situació. Tot i que el Gerard, si el veus, dius, és un nen normal, tu el veus per carrer, dius, no li passa res al Gerard. Sí que li passa. Per ell, tot això és normal, perquè ho ha viscut des que va néixer. O sigui, ell viu com una normalitat. I si nosaltres, amb el temps, pues, ens adaptem a aquesta normalitat.
0: Uh-huh. I què significa també per vosaltres conviure amb aquesta malaltia minoritària? Perquè d'elles, clar, entenc doncs, que és un cas que arriba sobtadament, dius, és genètic, no? Però sí. No sé si, vaja, per vosaltres era una cosa nova també.
1: Sí, no, per nosaltres completament no. Desconeixíem aquest tipus de malaltia fins al moment que li diagnostiquen el Gerard, que va ser doncs, als 4 o 5 mesos, perquè el Gerard bueno, va tenir un naixement molt dur, va estar un mes i mig a l'hospital, però no sabíem encara que tenia aquesta malaltia fins que finalment li diagnostiquen. Aleshores, pues, quan li diagnostiquen, nosaltres pues, hem anat aprenent del que és la malaltia i bueno, a conviure amb aquesta malaltia amb ell.
0: Uh-huh. I quins són els reptes principals del dia a dia? No sé si pel que fa també a com viu el teu fill, el Gerard, a nivell escolar i social, no? Sí. Doncs aquest tipus de malaltia, no?
1: En principi, ell fa vida el més normal possible. El que passa que sí que és veritat que nosaltres hem de tenir molta cura en quan pot ser vida social normal, com un nen normal. El que passa que per ell, totes, per exemple, totes les malalties, no de poca importància, però que són comuns, que a nosaltres no ens afecten res, al Gerard sí que li afecta. Aleshores, hem de tenir molta cura, sobretot amb això. En qualsevol tipus d'infecció, ja sigui vírica o bacteriana, d'aquestes comuns, que al Gerard sí que li afectarien bastant.
0: Uh-huh. I a nivell una mica també del suport que hagis rebut, no? Perquè entenc que el més difícil a vegades és emocionalment com a mare acceptar primer de tot aquesta malaltia rara, no?
1: Uh-huh. Bueno, a nosaltres ens ha ajudat molt perquè el Gerard el porten a l'Hospital Vall d'Hebron i la veritat és que els metges ens han ajudat bastant. Ell també té suport psicològic, si necessita, es pot demanar, però bueno, de moment és una normalitat que ell té i nosaltres pues, ho anem pagant bé.
0: I una mica el suport que dèiem que heu trobat també en el vostre entorn, sigui la família, l'escola, no sé, a nivell sanitari, no? No sé si hi ha prou suport per, no sé, per tirar endavant i per sentir-se doncs, recolzat, no?
1: Sí, no, amb això no hem tingut cap problema. El suport principal ha estat, per suposat, familiar. I després, a nivell educatiu de l'escola, el suport al Gerard, clar, els professors doncs, sempre s'han mostrat molt comprensius amb la malaltia, han estat molt informats i davant de qualsevol dubte ens han avisat. A nivell educatiu i familiar hem tingut, i mèdic, un suport, bueno, bé, raonable.
0: Uh-huh. Em deies que és especial, no?, aquesta campanya que tot seguit anunciem, sí. No?, perquè l'escola on estudia el Gerard és el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans, i fan una campanya de recollida de sang dimarts 2 de juny de les 3 de la tarda a 7:45 del vespre, i em deies, és molt especial aquesta campanya, no?, per ell i per vosaltres.
1: Sí, bueno, per nosaltres sobretot. Cada any l'escola, quan arriba aquesta època més o menys, fa campanya conjuntament amb la col·laboració de Banc de Sang, fa campanya de donació de sang. Aquest any, doncs clar, l'organitza normalment la campanya als nens de segon de primària. El Gerard fa segon de primària i aquest any doncs, per nosaltres és molt més especial perquè, clar, ens toca ben a prop. Tenim un nen que és dependent de la transfusió de sang. I aleshores, bueno, per aquest motiu, per nosaltres aquest any és molt especial aquesta campanya.
0: Uh-huh. I clar, què li diríem també a la gent que ens està escoltant, no? Que a vegades, doncs, clar, no és fàcil fer aquest pas, no? Ja sigui perquè potser no han donat mai sang, no? Quin missatge?
1: Exacte. A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho ets més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
0: Uh-huh. Per tant, és clau.
1: Jo diria que si us plau, per poc que puguin, és un pas que, bueno, que hi ha gent que ens fa per les agulles, que mereix o que no sé què, però és que és molt important. I cada vegada que nosaltres visitem l'hospital, és veritat que els panells veiem que les reserves de sang estan baixes. I com a mare, doncs això penses, ostres, el meu fill en principi té garantida la sang, però bueno, és que es necessita més, perquè és per mon fill i per totes les persones que ho necessiten. Aquest acte altruista és superimportant i a vegades no som realment conscients de que això és així.
0: Uh-huh. Què et sembla que centres educatius com doncs, és aquest cas, no? El Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans també dedica a Cubelles, hi ha un centre que també fa una campanya cada any amb el suport també de l'escola Charles Ribé, el Maricel, no? Fa la seva pròpia marató de sang. Per tant, què et sembla, en general, aquests centres educatius, no? Que impulsin iniciatives com aquesta, no?
1: Bueno, doncs em sembla perfecte perquè, a més, els donen als nens, els que estan ensenyant la importància i a ser altruistes, en aquest cas. A fer les coses no per un mateix, per poder treure un benefici, sinó per poder ajudar els altres.
0: Uh-huh. Quin missatge?
1: Que hauríem de...
0: No, endavant.
1: No dic que hauríem de promocionar o fer veure més aquestes campanyes que estan. El que passa que el dia a dia sí que és veritat que tots ens menja i a vegades pensem, pues no tan intenses, no sé què, i al final estar allà són 10 minuts. I això, que et treguin una bossa de sang, salva 3 vides d'una persona.
0: Sobretot, no sé, un missatge cap als joves, perquè a vegades, doncs clar, hi ha gent, no?, de tota la vida que tenen molta consciència. No sé si, clar, des de les escoles, clar, es dona a conèixer ja des de ben petits, no?, des de que són infants, no? Que hi ha aquesta donació de sang, sobretot en una escola, no? Que tens tot l'alumnat doncs que treballa aquesta consciència, no?
1: Clar, no. La campanya, per exemple, a la nostra escola, com t'he comentat, la fa centre al curs de segon de primària. Són nens que tenen de 7 a 8 anys. Aleshores, ja els estan conscienciant amb la importància d'això, de la donació de sang.
0: Deies que és una campanya que es fa cada any, no? Que aquest any era especial. És una campanya, doncs, no sé, com la descriuries tu, que l'has viscut, no?, plenament?
1: A veure, és una campanya que al final l'acte és molt maco, perquè els nens estan durant tot un mes preparant la campanya, fan un vídeo que està penjat a l'Instagram de l'escola. Aquest any sortirà un vídeo també al Canal Blau, per fer difusió d'això, i aleshores ells ho viuen amb molta il·lusió. Aquell dia, el mateix dia de l'acte, pues, s'intenta fer coses, decorar l'escola, amb cartells, amb tot plegat, i és un acte molt maco, que ells ho viuen, a més, amb molta il·lusió.
0: Uh-huh. I hem vist l'eslògan d'aquest any, no? Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida. Sí. Aquest lema, no sé si sorgeix cada any un lema nou, si ha sorgit del mateix alumnat.
1: Sí, no, cada any els alumnes crien un lema. Aquest any ha sigut el de superherois i per això aquest eslògan. Cada any els vídeos són diferents, la difusió és diferent i aquest any ha tocat aquest.
0: Doncs, Vanessa, què més ens queda per dir? No sé què

0: a que s'acostin a l'escola el dia 2, però ja no és tant, bueno, aquesta campanya és molt important, però es van fent campanyes a Vilanova, a Cubelles, el que hem comentat, que la gent es conscienciï que hi ha nens, persones adultes, que hi ha moltes persones que necessiten sang, que és molt necessària per la seva vida i que, sisplau, que és un acte que són 15 minuts, que per poc que es pugui treure 15 minuts, apropar-se a aquests jocs per poder donar sang. Perquè al final és veritat que salva vides i nosaltres ho sabem. Uh-huh. Com a pares ho sabem i, bueno...
1: Vanessa, alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat, que vulguis, no sé si vols acabar amb alguna frase significativa, el que tu consideris, abans de tancar aquesta entrevista?
0: Bueno, jo us volia agrair a vosaltres com a, bueno, donar difusió a aquesta notícia, per ajudar-nos a donar difusió a aquesta notícia, i res, i al final dir la frase que donar sang és donar vida i ajudar al Gerard i persones com el Gerard. Doncs amb això ja finalitzaria.
1: Molt bé. Doncs ens quedem amb aquesta frase, Vanessa. Moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres. Recordem, la campanya de donació de sang, Col·legi Sant Bonaventura, Vilanova i la Geltrú, dimarts 2 de juny, de 3 de la tarda a 8:15. Entenc que cal fer una inscripció, no, Vanessa? Ens hem d'apuntar?
0: No és necessari, és millor demanar hora perquè puguin tenir, perquè al final no sé quantes persones davant de Sant vindran, no és necessari. Si t'apropes a l'escola no cal demanar cita prèvia. T'atendran igualment.
1: Uh-huh. Perfecte, doncs... Ni
0: tampoc cal ser donant per poder donar aquell dia sang. Simplement has d'omplir un qüestionari mèdic que si tot va bé podràs donar sang.
1: Perfecte, doncs animem a tothom a que faci aquest gest i participi.
0: Perfecte, us ho agraeixo i espero a tothom que pugui venir.
1: Vinga, som-hi, doncs ens quedem amb aquest missatge. Gràcies, Vanessa Romero, i que vagi molt bé amb aquesta lluita i amb aquest, donar a conèixer sobretot aquesta malaltia i sobretot aquestes transfusions de sang, doncs són necessàries en molts casos, per tant cal donar sang i qualsevol donació, en aquest cas parlem d'aquesta campanya, però ho fem extensiu, no? Perquè es pot donar sang en qualsevol moment, no?
0: Exacte, això mateix.
1: Moltes gràcies, Vanessa.
0: Perfecte.
1: Ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies. Fins a vosaltres. Bona tarda.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valents.

programa.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles i Cunit han demanat separar l'àrea bàsica de salut que comparteixen actualment. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes reclamen previsió a la Generalitat per l'increment i l'envelliment progressiu de la població de tots dos municipis. Aquest dimarts, davant del cap de Cubelles, els alcaldes de Cubelles i Cunit, Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, respectivament, han reivindicat la separació de l'equip d'atenció primària de l'àrea bàsica de salut que actualment comparteixen entre les dues vies.
3: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
4: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
2: Segons Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, hi ha motius per fer aquesta petició, ja que no seria un canvi immediat i es tracta d'una zona que no para de créixer en població. Tots dos municipis junts poden arribar a sumar d'aquí poc temps gairebé 50.000 habitants.
3: I després també tenim el tema de que l'estiu aquí es triplica la població, tant a Cubelles com Cunit, perquè som dues poblacions quasi bé igual en habitants, i a l'estiu també arribem 40-50.000, i aquestes persones s'han d'atendre aquí.
4: Estem creixent molt en població i el que demanem a la Generalitat és que s'anticipi a l'hora de programar ja les dues àrees bàsiques per separat. Què succeeix? Una miqueta el servei està tensionat i, per exemple, els caps de setmana només hi ha servei de 8 del matí a 8 del vespre aquí a Cubelles i a Cunit no n'hi ha. I el que deia també l'alcaldessa, els metges, les direccions del CAP d'aquí s'han de traslladar al CAP de Cunit, i el que fa és que a vegades ens trobem que el personal està, diguéssim, comptat i al límit, no? I això que repercuteix és en un servei que ja està arribant a situacions de col·lapse, no?
2: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb el Departament de Salut per saber quina resposta donen aquestes peticions, però ara per ara no hem obtingut cap resposta. L'actual regió sanitària del Penedès es va crear oficialment el juny del 2023 i agrupa unes quantes àrees bàsiques de salut de les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Igual que l'àrea bàsica de Cubelles-Cunit, hi ha d'altres àrees properes que són compartides actualment entre dos municipis diferents. Per exemple, hi ha l'àrea bàsica de Ribes-Olivella o la de Roquetes-Canyelles. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut que s'ha fet a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i en aquell moment també es van ampliar altres àrees, com per exemple la de Navarcles i Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, la LOSC de 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten com a mínim amb un centre d'atenció primària. La llei, per tant, no estableix tampoc que hi hagi d'haver un mínim de població que quedi agrupada dins d'una àrea bàsica de salut. Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions com el mural de la Festa Major darrere de l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
5: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, i home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
2: La temàtica escollida, de mutu acord amb els comerciants, està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Veró, que ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Veroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
3: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvat quinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està, en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des de que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això m'ha aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
2: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas, el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
3: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres com a persones som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
2: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
4: Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions, com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
5: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentaven, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i amb contrast de colors més llampants, de que faci més lluir la vall aquesta.
4: La temàtica escollida, de mutu acord amb els comerciants, està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Veró, que ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Veroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
4: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

mar un besor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. El de sobre el foc bella dona el rebost. Witch foc, surt fum del pot al cost. No fa favors.

0: Si vols notar la diferència, Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència,
0: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència,
0: si vols notar la diferència,
2: Ràdio Cubelles 107.5 FM.

0: Doncs molt bona tarda, estem aquí al tercer programa de Pilars al Vent amb els meus convidats de sempre, el Nogui.
1: Hola, bones.
0: El Jordi Lora.
2: Bona tarda.
0: I el Nil.
3: Molt bones.
0: I avui portem el primer convidat d'aquest petit projecte de membre de Tronc. És a dir, avui escoltareu més el Jordi Lora que els altres dos, que tampoc parlar molt no en saben. No, avui portem de convidat el David Marfil, vicepresident dels castells del Foix de Cubelles i segon dels castells de la Colla. Bona tarda, David, com estàs?
4: Bona tarda, què tal? Segon i lateral.
3: Toma!
5: Toma, ens hem assemblat i ens has dit convidats, eh?
0: Sí, és veritat. Plata? Col·laboradors. Bueno, David Marfil, com vols més que et diguem, en aquest cas?
4: Marfil, no? Com em diu a la Colla. No. Com que hi havia tants Davids al principi, no vaig poder aconseguir que em diguessin Dave, que és com em diuen els meus amics, i es va quedar Marfil, que no m'agrada, però al final m'he acostumat.
0: Bueno, pues, si et sembla bé, Marfil, comencem amb les típiques preguntes que fa el nostre col·laborador Nogui, Marc Nogueira Nogui, per conèixer una mica primer el convidat que portem al dia d'avui, i després ja seguim amb les preguntes típiques de castells.
5: Vale, són unes preguntes més per saber com ets tu a nivell personal, i després unes sense sentit, però respon al que tu creguis i ja està, vale? Per començar, la que estem fent a tots els convidats i per posar una miqueta en context, a veure si pot ser que el nostre trasfons com a persona ens ha portat als castells, voldríem saber de què treballes, de què volies treballar a petit, si estàs treballant de què volies, i si creus que aquest treball que tens ara o que volies en un principi és el que ha pogut d'alguna manera encaminar-te al món dels castells.
4: Bé, jo treballo com a enginyer informàtic, com a cap de projecte d'un equip d'informàtica. Quan era petit, no sé per què, però m'agradava molt la paleontologia, els dinosaures, les èpoques antigues. I realment, doncs, evidentment, el fet de la meva feina no m'ha portat a fer castells, evidentment. No té cap relació.
5: Vale. Creus que la teva feina es podria, a dia d'avui, ficar dintre d'un casteller en algun àmbit?
4: De fet, ja ho estem, en algun àmbit ja el tenim, no? Com per exemple l'aplicació que tenim, l'Absistència o l'Aleta, que també és molt coneguda, no? En l'àmbit universitari, doncs clar, ara doncs, la tecnologia s'aplica a tots els àmbits i també en el món casteller, tot i que és una tradició molt antiga i molt analògica, entre cometes, la tecnologia i la informàtica, les estadístiques, la informació, tot ajuda a millorar.
5: Vale. Ara passaré una miqueta més al que és el tema castells. Et preguntaria, quina és la primera diada o primer record que tu tens així de dir m'estan fent sentir els castells? És a dir, no de veure una diada i veure, sinó de dir, ostres, això em porta a sensacions, em porta a pensar.
4: Jo, tot i que fins que no vaig conèixer la Colla, no vaig estar físicament en una diada, havia vist els castells abans, evidentment, doncs per la tele, algunes vegades, no? Ja, i no sé, la veritat és que em costa molt recordar quan va ser la primera vegada que veient castells per la tele em vaig emocionar, però del cert ho és. Jo quan veia castells m'emocionava. És una tradició catalana que és molt nostra, que és pràcticament inigualable en el món, tot i que després te n'adones que ja existeixen els govindes i coses més o menys semblants, però el que fem aquí amb els castells és molt emocionant, és un espectacle brutal, visualment molt estètic, i ja des de petit, que jo recordo quan ho veia per la tele, era una cosa que m'agradava i m'emocionava.
5: Seguint per aquest camí, què va ser el que et va fer venir a una colla a castells?
4: Doncs pura casualitat, anàvem caminant la meva dona, els meus fills i jo per la plaça de la Vila un dia, i la colla acabava de fer una diada, això era, crec que va ser el juny, sí, el juny del 2024, i resulta que entre les persones que marxaven, que anaven a fer un sopar a la plaça del mercat, hi havia una parella que tenia en comú amb nosaltres que el seu fill anava a la mateixa, al mateix institut que la nostra filla. I parlant, doncs van dir, què feu? No sé què, nosaltres anem a sopar allà a la plaça de la Vila. Voleu venir o què? Ens agafeu unes pizzas, el que sigui, i sopem allà. I nosaltres, com que no teníem cap pla en aquell moment, vam dir, vale. Vam anar cap allà, ens vam asseure a la taula a sopar amb tota la gent que havia vingut de fer aquesta diada i ens van començar a parlar dels castells, no? Aquesta persona va ser l'Abram, vale? Amb la seva dona, la Susana, i també la Judit, a qui m'envio un record, perquè jo crec que gràcies a ells ens van enganxar, no? Ens van fer que volguéssim provar un dia, anar un divendres a l'assaig, i des d'aleshores, doncs, aquí estem.
5: Molt bé, ara passaré a fer unes preguntes més fora de Castells, més sense sentit, però que ens ajuden per saber una miqueta com són els nostres convidats. La primera és el moment exacte de començar la diada i només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
4: A la faixa, sens dubte.
5: Si fossis un gelat, de quin sabor series i per què?
4: Hòstia. De vainilla, tu.
5: Vale. Dins del que és una fauna de colla, quin animal creus que series?
4: Tortuga.
5: Vale. Quin tipus de pedra creus que series?
4: Ostres. Quin tipus de pedra? Són preguntes rares, eh?
5: Sí, sí.
4: Perdó. No ho sé. Un ull de tigre.
5: Vale. I ara, agafant la pregunta que va fer l'última convidada, què és el que amb els anys has canviat d'opinió des de que vas néixer fins ara?
4: És una pregunta molt profunda i filosòfica, eh? Mm. Amb els anys, què és el que més he canviat amb el temps?
5: O sigui, què has canviat d'opinió des de que vas néixer?
0: De petit odiaves el color negre i ara és el color que utilitzes sempre per vestir. Clar, alguna cosa així. Si pot ser més filosòfica, el que tu creguis que puguis explicar aquí.
4: No se m'acut. Et diria que abans no m'agradaven les verdures i ara sí.
5: Vale.
0: Bueno, mira.
5: Perfecte.
0: Doncs ara, si vols, et sembla bé, passem als àmbits més casteller. I ja que has explicat com vas entrar a la colla, que va ser per una família que anava a la classe de la teva filla a l'institut, és una pregunta que de moment, mira, ha sorgit així que els tres convidats que han vingut i han fet la mateixa perquè els tres teniu fills. Tu que ets segon i també la lateral dels Castells, creus que és la importància de quan tu estàs a un castell o estàs a la pinya, sigui tronc o alguna cosa, i tens la teva filla a dalt, et sembla que és més important per tu aquest castell perquè està la teva filla a dalt, si no, com creus tu que enfoques aquest castell?
4: No apretaré més pel fet que estigui la meva filla al castell. Apretarem sempre igual perquè hi ha canalla, no? Llavors la canalla, pues, evidentment, els que estan a dalt es juguen al seu pellejo i realment els castells són molt seriosos i s'han de prendre amb molta cura i has de donar sempre el 100%. Però això no treu que quan saps que està pujant la teva filla doncs tinguis també una cosa pensant en ella, però no per això deixes de fer més o menys en el castell.
0: Doncs ara ja has explicat tu que ets lateral i ets segon dels castellers del Foix de Cubelles. És una pregunta que aquí els meus companys discreparan amb mi, però tu què prefereixes ser? Tronc o pinya? I ens embardem una
4: jo
0: mica.
4: Jo tinc molt bons records de pinya, perquè és quan vaig començar i realment es viu el castell d'una manera sensiblement diferent a quan estàs al tronc. Hi ha com més que m'agradarien, perquè ja tens molta més gent al voltant i és diferent, no? En canvi, en el tronc, com que estàs més exposat, et sents com més responsable, no? Si hi ha alguna cosa li passa al castell, és les probabilitats de que es fixin en tu per saber si realment l'errada o l'encert prové de tu o no, és molt més elevada, no? Llavors sí, Estàs més exposat. Però et diria que m'agrada més ser segon que lateral.
2: Perquè és que el programa s'ha celebrat molt. Perquè abans de continuar i de seguir parlant d'emocions i de sentiments de quan estàs de segon, com definiries la posició de segon? O sigui, quina és la feina, pels que no saben de castells, quina és la feina que fa els segons i què creus que és el més important a l'hora de ser segon?
4: Doncs et diria que és... podria, com de manera molt fàcil, no? Com se sol dir, recórrer a les quatre característiques del lema casteller, no? Força, equilibri, valor i seny, no? S'ha de tenir molta força, evidentment, perquè entre els baixos i nosaltres som qui més pes suportem, però diria que el més important seria mantenir la forma, mantenir la posició, no? Això és el més important. Llavors has d'estar sempre pendent de que, o almenys el que jo he après fins ara, que tampoc és que porti molt de temps, però amb totes les indicacions també de l'Àngel, que ens fot molta canya als segons, això també s'ha de dir, l'Àngel amb els segons ens fot moltíssima canya, molt més que els terços.
0: Calleu, no parleu, mireu endavant, vinga va, no sé què.
4: Doncs és això,
0: escolta.
4: Sí, correcte. És mantenir la forma, no? Com que no estem acostumats tampoc a treballar l'equilibri perquè ens subjecten de tot arreu, necessitem doncs, potser millorar en aquest aspecte en, quan no, no hi ha tantes mans és on patim una miqueta els segons en comparació als terços, quan els terços baixen a fer de segons no necessiteu masses mans, no? Això ho diu sempre l'Àngel.
0: Sí, estem acostumats a, no estar, a que no ens toquin i clar, és diferent la pressió que
4: fins i tot a vegades dieu que quan, si quan us toquen encara diguéssim ho patiu una miqueta
0: jo
4: més
0: jo ho pateixo, a mi quan em toca la pinya no estic acostumat i pateixo els castells. Com has dit que els segons i baixos, en aquest cas, però en aquest cas tu, segon, sou els que més pes suporteu del castell de 6, castell de 6, castell de 7, castell de 8, tu creus que els segons necessiten una preparació física externa a la mateixa activitat que castellera? Tu t'entrenes d'alguna manera? Fas alguna activitat física per millorar en aquesta posició?
4: Per descomptat que sí, jo crec que sí. Evidentment, quan comences i et posen a provar i tal, doncs per fer castells amb, de 6 o possiblement només que estiguis mitjanament bé és suficient, no? Però si vols aspirar una miqueta més a pujar un pis, no? Fer castells de 7 i amb certa solvència, allò que no els vegis patir, jo crec que la condició física és molt important i penso que la nostra colla, la majoria que estem en aquestes posicions o anem al gimnàs o fem alguna activitat esportiva per mantenir-nos més o menys bé. Tampoc cal ser
0: qualsevol atleta, no? Com, la, no, no com gent de la vella, de
4: exacte,
0: les joves.
4: Exacte, que són unes màquines i són uns berracos impressionants, no? Però a aquest nivell jo crec que sí que és important, per descomptat, treballar la forma física. Sí, sí.
0: Tenir algun mínim d'activitat física fora del món dels castells.
4: Jo crec que
0: no?
4: És molt important. Després, ajuda molt.
0: Després, una altra pregunta que també hem fet a tots els convidats. Quina creus que, ja sigui de tronc, en el teu cas, o també comptant ja que vosaltres us toca la pinya, quina és la posició que més importància, quina és la posició que més t'ajuda amb la teva funció de segon? El baix...
4: Per mi els laterals.
0: Els laterals? Mm. Hòstia, jo em sabia que tiraria més per les agulles. Explica una mica per què els laterals.
4: Perquè les primeres mans, evidentment, i tenim aquí el Nogi, no? Que és un primeres mans boníssim, a més, són vitals, no? Perquè t'estan apuntalant i segurament són els que més força estan fent, no? També són alts, són gent forta, però només són ells. Un primeres, primeres mans, no? En canvi, els laterals estan duplicats, tens un per cada banda. I a mi, jo crec, és una opinió personal, quan les forces no són simètriques, és quan jo pateixo i em torço o se me'n va una cama cap a un costat o el que sigui, no? Llavors, per mi, potser per això estic més pendent dels meus laterals que no del primeres mans. Amb el primeres mans jo crec que sempre pot jugar a seure una miqueta més o menys, però els laterals, bueno, ja et dic, no sé si són manies meves, però per mi... són més importants, per mi personalment.
0: Dins d'això, clar, ho has dit indirectament, has de tindre una comunicació amb els laterals, amb els primeres i tal. Ens deien els dos anteriors convidats, ens deien que la seva comunicació era més física que verbal. En el teu cas, la comunicació física és més complicat perquè tu estàs per un pis sobre seus. Com creus que és aquesta comunicació? Si a l'estar a diferents alçades és més complicada, no? Com et comuniques tu amb els membres de la pinya perquè et facin més, menys pressió d'un costat, de l'altre?
4: L'ideal és aprendre's els noms, no? Saber qui tens abans de pujar, saber qui tens darrere, primeres, i al lateral, esquerra i al dret. Per només dir dos paraules. Nom i després o apreta o afluixa. Pepito, apreta. Pepito, afluixa. Això seria el més directe, no? Però moltes vegades, pels nervis o el que sigui, s'ha oblidat qui puja o han fet uns canvis a última hora i ja s'està mirant i tal. Llavors també aquí s'ha de dir que les agulles ajuden moltíssim. L'agulla sempre t'està... És una miqueta el transmissió de comunicació entre la part de baix i la part de dalt. Llavors ens ajuden molt les agulles quan la comunicació potser no és del tot... del tot fluida, doncs les agulles entren en joc i amb les seves indicacions tot ajuda. A més, la dislèxia també juga amb les passades, perquè quan estàs en una posició et diuen apreta l'esquerra, apreta, i moltes vegades apreta el de la dreta, no?
0: Clar, perquè estan en diferents posicions.
4: Sí. Llavors l'agulla en aquest sentit, sobretot si són experimentades, com el Lolo, com l'Oriol, etcètera, ajuden molt a corregir ràpidament el que necessita el castell.
2: Ara canviant bastant de tema, com va ser en el moment que tu comences a fer proves de segon? T'ho proposen a tu, proposes tu, dius que t'agradaria, o ve l'Àngel, com ens va venir a tots, i tu has de fer això.
4: És això últim, Jordi. Jo crec que és el que passa el 90% de les vegades, no? Que estàs allà tan tranquil, fent el que estaves fent sempre des que vas entrar a la colla, més o menys, no? I estàs segur fent allò, i dius, vale. I de cop i volta et diuen, Marfil, vine aquí. I què passa? Posa't aquí, va. I, bueno, ho hem viscut jo crec que tots, no? I de cop i volta veus com se't van pujant al damunt i dius, ostres, experimentes una cosa nova, no?
5: Sí.
4: I la veritat és que és emocionant. La primera vegada és emocionant.
2: I quin... Recordes el teu primer castell a plaça?
4: I tant.
2: I quin va ser i com va
4: caure.
2: Ser?
0: Ostres, bona estrena.
4: Va ser, i tant, me'n recordaré tota la vida. Va ser, i de fet no sabia ni que pujava. Jo anava aquella diada a fer lo de sempre, no? Pues lateral, etcètera, no? Això va ser el 2024 a l'Arbós, al local de Minyons de l'Arbós, quan vam fer el segon 4-7,
0: sí.
4: Vale? Que vam sortir amb el 4-7, si no recordo malament,
0: sí.
4: I jo estava fent-li de lateral amb el l'Oreig, que pujava de segon.
0: Anava jo dalt, a terç de l'Oreig.
4: Sí. Doncs això. Sí. Que no portava agulla, deia, no fa falta que em passava agulla. I la jornada doncs, estava anant molt bé, després vam fer la torre de 6, me'n recordo, que va sortir molt bé també, i em diuen que haig de pujar al 3-6 amb agulla. I havia fet 2-3 proves a l'assaig, o bueno, potser alguna més, però no gaires més, eh?
5: Mm.
4: I jo, què? Com? O sigui, el cor em va començar a bategar a tope, i bueno, pues, primer intent, desmuntat, vale? Tremolava, no sé quantos. Segon intent, amb algun canvi per allà al pom o a nivell de terços també,
0: sí.
4: També ha desmuntat. I acabo un dent, ostres, què passa? Ja no sé si això és per culpa meva o què, no? Jo que et comences a ratllar, sí. I a menjar el cap pensant que tu ets el culpable, no? I a la tercera va caure.
0: Jo me'n recordo també molt d'aquesta diada perquè me'n recordo, va ser una mica com l'altre dia,
2: sí, va la ser diada, una diada rara.
0: Perquè me'n recordo que els plans de la diada, fer el 4-7, 3-6 amb agulla i 4-6 amb agulla, que me'n recordava perquè jo m'estrenava el 4 amb agulla de segon, i això va, el que si tu, va ser 4-7, vam fer un intent desmuntat de 3-6 amb agulla, un altre intent desmuntat de 3-6 amb agulla i un intent de 3-6. I em diu, hòstia, com m'aixequem aquesta diada? Doncs vinga, va, fem la torre de 6 i un pila de 5.
2: I marxo una vegada, així que no té cap mena sentit.
0: Però bueno, és la diada que recordem tots pel 4-7 aquest, el segon 4-7 descarregat de la colla. I ara que m'ha entrat al món del tronc, amb aquest programa de ràdio, obrim una cosa nova a explicar a la gent, que és els assajos, i ara una cosa que nosaltres treballem molt, la gent que està dins del món dels castells coneix, i la gent que està fora no ho deu conèixer tant, que són quan fem castells nets o castells amb pinya, que quan fas un castell net és quan és baixar-li un pis, que és treure la pinya. És a dir, si anem a treballar per fer el 4-7 a la diada, doncs fem el 4-6 net, posem només segons al terra, terços, quarts, dos a cotxada d'enxaneta. I la pregunta que venia per això era, què prefereixes tu quan estàs assaig? Fer un castell net, és a dir, poder-lo passar tot, o fer un castell amb pinya, saps?
4: És una bona pregunta, eh? M'agraden les dues, eh? M'agraden les dues. No et sabria dir, eh? No et sabria dir. Pregunta difícil, eh? Em quedo en que m'agraden les dues, 50%. No em mullo.
2: I quina creus que és més important a l'hora de preparar castells per les diades?
4: Jo crec que les dues són importants, també. I de fet una colla com la nostra, que és petita, que normalment sempre necessita efectius per poder muntar les pinyes a l'assaig, saps, no, Jordi, que fem sobretot abunden molt més les proves netes que no les que van en pinya. Sí. I en canvi, doncs, els resultats després de diada són bons, no? Fins aleshores.
5: Sí.
4: Doncs quasi que et diria que
0: per igual. I aquí aprofitem el que fem sempre, és que la gent que estigui escoltant aquest programa de ràdio que pugui vindre a fer proves, quins dies?
3: Dimarts i divendres
5: a partir de les 7:30 a la sala
2: sociocultural.
0: Bueno, seguim una mica amb la línia dels castells. Quin castell creus que és el més especial per tu que hagis fet a plaça, o quin és el castell que més t'agrada? Hòstia, m'agrada aquesta torre de 6 que em feia a tal lloc, el 3-7 de tal, el 2-6, el... no ho sé, el...
4: fàcil. El 4-7, el segon, tercer 4-7 que vam fer, el primer a Cubelles, l'any passat,
0: sí.
4: Doncs aquest, perquè portàvem molts intents desmuntats del 4-7,
0: sí, de temporada,
4: des de
2: 9,
4: sí,
2: exacte, 9, sí.
4: sempre per algun detaller d'allò que dius, m'acatxis la mar, no? Hem estat a punt una altra vegada a poder fer-lo, i hi havia moltes ganes de poder-lo fer, i a més fer-lo a casa per primera vegada, doncs recordaré com que és que el que més m'agrada va ser aquell llavors, el de Cubelles, la temporada passada.
0: La meva camisa me ho recordarà perquè des d'aquell dia li falta un botó.
4: La teva camisa?
0: La meva camisa, el va arrencar el Magí, el nostre company.
5: La teva camisa?
0: Sí,
5: la meva camisa. Aquella camisa és teva, Pol? Diu aquí a ràdio.
0: Segon pregunta.
4: Que per cert, Pol, anaves amb el cabell de color blau.
0: Sí,
2: anàvem els tres a la mateixa rengla. Sí, segon, terç i quart d'aquell 4.
4: I el teu, era el teu primer.
2: Era el meu primer.
0: Sí.
4: El meu primer. Et vas posar molt nerviós quan vas veure que l'Iu començava a travessar.
2: Jo vaig plorar tot el castell.
0: Sí. Bueno, pues, ara que has dit això, el 4-7, tu li tens ganes, aquest 4-7, ja que encara aquesta temporada no l'hem pogut estrenar?
4: Sí, clar. Sí, de fet, jo ho deia, no? L'estàvem deixant una miqueta de banda a principi de temporada. Ens estaven enfocant tant amb el 3-7, que el tenim superbé i estem molt a sac amb ell, però pensava, ostres, estem deixant de banda una miqueta el 4-7. Ara l'estem tornant un altre cop ja de fa més de setmanes, i alguns mesos a treballar a l'assaig, i sí, evidentment hi ha ganes de poder portar-lo a plaça.
0: A part d'aquest 4-7, un altre castell que també tinguis ganes de portar, que s'estigui treballant un assaig, castell que li tinguis ganes tu?
4: Home, tot i que el veig encara una miqueta llunyà, però sí que és cert que amb això és un tòpic, no? però és veritat, al final tot el que es treballa, tot el que es va assajant, mica en mica es va progressant i va sumant cada cop un passet més, i allò que semblava que estava molt llunyà ja no ho està tant. És el 3-7 amb agulla. Cada cop anem fent passos, no? I és una realitat que no sembla tan ciència-ficció o tan llunyana. Llavors et diria aquest, no? El 3-7 amb agulla.
2: Tu penses que castells com aquest, que encara no hem estrenat en tota la nostra història, poden arribar al llarg d'aquesta temporada, a mitjans de temporada, a finals de temporada? Creus que poden acabar arribant?
4: El 3-7 amb agulla podria arribar a final de temporada, sí. Jo crec que sí, que podria arribar. Si seguim així, perquè cada cop que l'assagem anem un passet més enllà, no? I per tant, al final això és matemàtic. Si acabes assajant i practicant, és possible que arribis al destí. La qüestió és caminar fins a aquest destí.
0: És el que has dit tu, ens sembla un tòpic, però clar, el que ens falta per portar aquest castell a plaça són mans.
2: Sí. Jo crec que sí, tots venen assaig dimarts i divendres a 7:30, jo crec que podem acabar arribant. O sigui, és qüestió de gent i ens falta això.
0: Una pregunta més, bueno, personal o més enfocada als oients. Una persona, tu estàs a una plaça castellera, una persona que veus estàs fent la tadiada i veus que una persona molt mirant molt bé els castells, amb molt bons ulls i tal, com li diries tu de que s'apuntés, ja sigui a la nostra colla, esperem que sí, o qualsevol altra colla? Què li diries tu per intentar convèncer aquesta persona que vingui a fer castells?
4: Pues li diria que és potser no li diria així, no? Però al meu cap li desitjaria dir, t'ho juro, vine, és com una droga això. Sí, al final això és que t'enganxa, no sé què té, no t'ho podria explicar, però si vens, t'asseguro que t'enganxarà, és com una droga. És a dir, quan estàs a dins, tot el que és veure tanta gent amb un objectiu en comú i que treballa a la vegada com un equip, és molt especial. I si a més li sumes que el que està fent és una cosa espectacular, una cosa estètica, una cosa que a més este ser risc, no? Que això també doncs, li dona aquest romanticisme que té una mica els castells, no? de que és una activitat també que té el seu perill, entre cometes, ben calculat i ben estudiat, no? I estadísticament sabem que fins i tot és més segur que fer qualsevol altra activitat esportiva, però hi ha una alçada, no? que realment crida molt l'atenció i fa que tinguis esglais al cor. Doncs tot això sumat, almenys a mi, és el que jo crec que fa que l'activitat castellera, quan la proves, t'enganxi.
2: Tu també, Marfil, ets vicepresident de la nostra colla. Què destacaries d'aquesta tasca i de feina vicepresident?
4: Bueno, pues jo crec que al final dona una miqueta igual que sigui una colla castellera. Si estàs en una funció directiva o estàs en una junta, no? Una junta d'una associació qualsevol. Al final, ser vicepresident o vocal o el que sigui, qualsevol dels membres d'una junta estan per per funcionar i per intentar donar el millor a la colla, no només en l'àmbit de social, sinó en l'econòmic, en molts aspectes, molts àmbits diferents, no? Això sí que no li diria amb un aficionat
0: que es posi, no dir
4: que sí que l'ajunta, això no diria, una... tu vine a fer castells que t'agradarà.
0: És una feina que tant tècnica, junta, qualsevol petit equip que hi hagi dins perquè funcioni la colla, és una cosa que no es veu, és un treball que no es veu i que porta realment moltes hores darrere, i a part de les hores d'assaig, és una cosa que porta molt darrere.
4: Clar, perquè és que no es paga, no? Has de treure el temps teu personal
0: d'on trobis,
4: d'on el tinguis, si és que el tens, i dirà endavant, no? Llavors, pues, evidentment és un sacrifici, moltes vegades no té recompensa, no? Però al final sempre ha d'haver algú que estigui dirigint i estigui organitzant una associació amb tanta gent, no?
2: Per mi el que feu, és que em sembla de valorar tots els quatre, perquè a més els tres tècnica i un junta, em sembla de valorar el que feu a tots, tant a la junta com a la tècnica, perquè dediqueu moltíssimes hores.
0: Després et volia fer una pregunta, que és la pregunta d'abans, has dit un terme molt que té molt a veure amb els castells, que és l'àmbit social. Tu creus que amb una colla petita o gran, més a les petites, també té una vessant molt, a part de fer la tradició, de fer esport, de fer castells, tu creus que és molt important la part social, la part després o abans dels castells?
4: És la més important de totes, sens dubte. La part social és la més important de totes, més que la part castellística.
3: Bueno, i la part social ajuda l'abans i el després, però tirant encara més enrere, el dia d'abans, les nits, has notat alguna diferència de quan feies pinya, quan feies tronc, a nivell de pressió o alguna cosa? Perquè abans comentaves que el segon al final nota com una pressió més gran al ser més visible i no treballar com tant en conjunt, sinó que és com es pot veure més la funció que està fent. Vas notar alguna diferència?
4: Diferència social entre fer estar a la pinya o estar...
3: Diferència de les emocions que senties tu a la prèvia a la diada, o inclús a la...
4: Ah, sí, sí, clar. Tens una miqueta més de nervis, no? Quan saps que has de pujar un castell, com que el que dèiem abans, no? Com que estàs més exposat, evidentment és com si tinguessis un plus de responsabilitat, i això fa que potser els nervis, no, estiguin allà una miqueta més vius, no? Que si simplement estàs, no retiro aquesta paraula, perquè totes les posicions són bàsiques, i sense una posició en concret un castell no es pot fer, que si estàs a la pinya, que estàs, diguéssim, més camuflat, no, per així dir-ho. Llavors, hi ha una miqueta més de nervis quan saps que puges.
5: Vale, per tancar aquesta fase del programa de preguntes, vull obrir el meló, que es va obrir el primer dia sense voler i que ara ja obriré tots els dies. S'ha parlat molt de cultura, s'ha parlat molt de treballar-se com a segon de fer esport, i la pregunta, i el meló és obligatori al món casteller, què creus, tots sabem que tenen les dues vessants, però què pesa per tu més a una colla de castells?
0: Te la poso més.
5: El món cultural o al món esportiu? Què és més, un esport o cultura?
0: Te la poso més complicada. Anem 3 a 3. La votació de cultura i tradició va 3 a 3.
5: O sigui, aquí, ara mateix, hi ha dues persones que creuen que és esport i dos que creuen que és cultura.
2: O sigui, dos que saben i dos que no.
4: Evidentment que té de les dues, això està claríssim, no? Llavors és una espada de Damocles, no? Tengo que ir pa un lado o pa otro, blanco o negro, no? Haig de decidir-me, no? Cultura.
5: Per què diries que és cultura? O sigui, quin...
4: Perquè, per exemple, els castellers de tronc, val? Hem dit que cal, sobretot en colles grans, estar bé físicament i has de desenvolupar-te una miqueta com un esport, no? Fent activitat física complementària, tal. Però és que la pinya i els castells que hi ha més enllà, les que estan al tronc, potser en les posicions que més pes suporten, són majoritaris, són moltes més persones, no? I la majoria d'elles no es dediquen a fer esport.
0: Ja està. 4-3.
4: Qui guanya?
0: Tradició. Bueno, cultura. Cultura, tradició.
2: Per ara.
0: Sí, queden molts convidats a veure com acabem aquesta minissecció que s'ha creat a la, al nostre programa. Ara, si vols, per acabar la, la mini entrevista que hem tingut amb el David Marfil, de, com a la seva posició de segon, si vols et fem una bateria de preguntes que li hem fet a tots els convidats, i al final de la temporada farem una, bueno, farem una, un rànquing, a veure qui, una mica competició, no? Dins del castell, ja que també tenim el concurs, doncs el nostre concurs és aquest, la bateria de preguntes. Vinga, si et sembla bé, tinc preparades, sempre dic, tinc preparades 33. No et passis, perquè no, no podrem fer més.
4: Resposta si vols, ràpida, no?
0: Sí. Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porten fent castells?
4: Dos.
0: Posició actual?
4: Segon i lateral.
0: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
4: Vilanova, Bordegassos.
0: Plaça que t'agradaria actuar?
4: Vilafranca.
0: Diada preferida?
4: Sant Vicenç dels Horts.
0: Castell que t'agradaria fer i no has fet?
4: La Torre.
0: Posició que mai faries?
4: Que mai faria? Crossa?
0: Les teves tres colles preferides?
4: Vendrell, Bordegassos i Minyons.
0: Colla vella o colla joves de Valls?
4: Les joves.
0: Primer castell que recordes haver carregat?
4: 4 de 6, crec.
0: Castell que més t'ha emocionat?
4: El 4 de 7.
0: Moment castell que mai oblidaràs?
4: El 4 de 7 a Cubelles.
0: Pinyatron o canalla?
4: Et diria que la canalla, perquè sense ella no fem res.
0: Castell preferit per... Hem acabat el temps amb 13 preguntes respostes.
4: Poques, no?
0: De fet, la campana està campana 13, 12, eh? De moment estem dins del temps. Bueno, doncs Marfil, moltes gràcies per estar, per haver pogut trobar un petit temps, aquesta via tan ocupada que tenim tots, per vindre al nostre programa, i esperem que siguis escoltant els demés i que això pugui durar molts més programes. Moltes gràcies, i ara seguim amb la segona secció d'aquest programa.
4: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
0: Bueno, pues, ja hem escoltat la petita entrevista que hem fet amb el Marfil. Ara, si us sembla bé, tenim uns petits talls d'entrevistes que van fer els nostres corresponsals que van anar l'altre dia a la diada de Llunàtics a les Places de les Neus, que va ser el dijous 21, si no vaig errat.
2: Sí, sí.
0: I bueno, si us sembla bé, que us expliquin una mica ells el que escoltarem, i passarem a posar tots els àudios dels caps de colla de les colles universitàries.
5: Doncs va ser una diada força interessant. Bastant fluida, es va fer una miqueta llarga el tram final per diverses proves d'un 4 a 7 que finalment, per desgràcia, no va sortir. Però que sincerament, no sé què opinarà el Nil, que també és el que estava amb mi veient les proves i la diada, crec que estava molt més a prop de la sensació que dona tantes proves. O sigui, jo crec que va ser, no sé si falta d'impuls, falta de confiança o falta de tenir clar el que s'anava a fer per acabar coronant aquest 4-7, que és el que buscava Llunàtics.
3: Sí, sobretot en les primeres proves, la sensació que tenia tant jo com la gent que està al meu voltant, tu estàs una mica més lluny, però pensàvem que altres passarien. I quan vam veure que va baixar, inclús no me'n recordo ara si era a Cotxadora o a Enxaneta.
5: Enxaneta, diria.
3: Que es va quedar com preguntant què estava passant, per què s'estava baixant.
5: Sí, jo també va haver un moment que vaig estar amb Mario Marco, cap de colla de Bordegassos, que el teníem per allà al costat, i fins i tot la gent que estava amb ell de Bordegassos ho tenien bastant clar. Veien alguna falla, alguna errada de col·locació d'alguna posició, però és que jo et diria que la segona vegada que ho intenten, quan ja ha acabat la diada, rotllo al final, jo et diria que estava clavadíssim. El nostre company Unai Estivi, que després escoltarem unes declaracions seves, ell mateix també ho tenia molt clar. O sigui, cada vegada que va sortir de les proves ho tenia claríssim de que estava molt bé.
2: És perfecte. Que van arribar a col·locar acotxador i Enxaneta a l'esquena dels dosos. O sigui, és que van estar molt a prop en diverses ocasions.
0: Bé, doncs, si us sembla bé, posem la primera entrevista, que és amb el Jan Safon Castells, cap de colla de Llunàtics de la UPC.
6: Moltes gràcies, Safon. Ara els companys del programa de ràdio de Covella et faran una pregunta.
7: Vale. I per finalitzar aquesta entrevista, que ha sigut una miqueta més seriosa, ara la part més de conya, he anat preguntant a tots els caps de colla, i la pregunta és obligatòria: qui fa les millors post-festes de
8: Llunàtics?
7: Llunàtics?
8: 100%. I què t'han dit els altres?
7: La gran majoria ha dit Unatics i Marracos.
8: Marracos, qui t'ho ha dit?
7: Marracos han dit ells mateixos, vale. I la resta de colles ha dit...
8: Sí, és que jo t'ho dic, jo no he anat mai a Marracos, llavors no puc dir-t'ho. Però sí, diuen que està bastant bé. Però bueno, avui els demostrarem que també sabem fer postdiades tan bones com els és i ei, a gaudir-la, perquè al final, escolta, els anys són els que són, però la feina està feta i ens mereixen també fer una mica de festa i atacar-la la setmana que ve.
7: Moltes gràcies i a gaudir-la.
8: A tu, merci.
0: Vale, doncs, com heu vist aquesta petita entrevista, després sí que hi haurà una petita més, una entrevista més seriosa del que els hi va passar la diada. Nosaltres el que ens agrada és preguntar, com us va explicar, els castells universitaris no només són castells, sinó també són el post que hi ha després, que són les animacions. I bueno, li hem volgut fer aquesta pregunta al nostre company Nogui, li hem volgut fer aquesta pregunta.
5: I bueno, també... O sigui, sí que la resta de colles sí que tenim una mica més d'anàlisi de la seva diada, però clar, en aquesta el nostre company Unai va fer pel seu propi programa, que està a Canal Blau, de Blau amb Blau Castells, o Castells amb Blau.
2: Sí.
5: I clar, tampoc li xafaré ara l'entrevista que va fer en primícia. Sí que la resta sí que parla una miqueta i en general jo crec que totes les colles van sortir molt contentes d'aquesta diada.
0: I us he de dir, com ha dit el Safon, el Jan Safon, que les millors animacions sí que són les de Unatics, que jo he estat a un parell i sí que són les de Unatics. Bueno, si us sembla bé, ara passarem a la següent entrevista, que li fem una entrevista al cap de colla de Xurigués i ara us la posem i podrà escoltar una mica la seva versió de la diada.
9: El Marc, cap de colla de Xurigués, com has vist la diada?
10: Bé, hòstia, els Llunàtics venien amb una aposta molt ambiciosa. Sembla que quan jugues amb aquests castells és, de vegades passen aquestes coses que per detalls no acaben de sortir. Llavors, dintre el que cap ha sigut prou àgil, a part d'aquests incidents, que tot i tenir tres intents desmuntats, crec que ha sigut prou àgil, no ha sigut gaire feixuga. I bé, animo els Llunàtics a que ho segueixin intentant, perquè són castells complicats però molt xulos.
9: A nivell de futur, quins creus que podrien ser els vostres objectius?
10: Ui, a nivell de futur és complicat, perquè les temporades universitàries és molt any a any i aquest any ja ens queda una diada on la gent està d'exàmens, llavors ja hem fet la feina, com així dir. I a nivell de l'any que ve és molt complicat, perquè mai saps qui es queda, qui marxa, si vindrà molta gent nova, si no... Però a nivell de Xurigués, aquest any venim del millor any de la nostra història. La setmana passada vam fer el primer 3 de 8 de la colla i ens hem convertit en colla de 8, que mai ho havíem fet. Hem fet 6 5 de 7 aquesta temporada, hem fet una temporada extraordinària i sembla ser que la temporada següent hauria de baixar una mica aquesta corba. Jo espero que no baixi molt, perquè tenim castellers molt capacitats, hem fet molta feina tant a Pinyes com a Tronc com a Folres, llavors jo em fa molta il·lusió la temporada que ve. Jo no seguiré com a cap de colla, perquè les temporades van molt marcades any per any, però tinc moltes ganes de que la gent s'ho passi bé, perquè aquest any m'he apretat molt, per tant l'any que ve que sigui més escoltar la colla, un any més social, un any més... Divertit no et diria això, perquè jo aquest any m'ho he passat com un nen petit, però no sé, amb una altra filosofia jo el plantejaria.
9: Esperem que sigui així. I a nivell safareig, què creus que... De safareig, una mica més de Coti. Què creus que té les millors animacions?
10: Hòstia, doncs mira, un dels factors que ens va decantar per anar a unes diades o una altra, i de fet per venir aquí, va ser que Llunàtics fa una de les millors animacions del món casteller universitari, i hòstia, Marracos també fa molt bones animacions. Llavors jo a Llunàtics li tinc molta estima, perquè va ser una de les primeres animacions que hi vaig anar com a casteller, el meu any de novato, i crec que va ser de les millors també, tipus la millor, m'atreviria a dir. I Marracos sempre té molt de nom i jo crec que mai defrauden, perquè són uns putos bojos.
0: Perfecte, ara que heu escoltat l'entrevista amb el Marc, cap de colla de Xurigués de la Universitat de Girona, una mica el Jordi fa el repàs dels castells que van poder fer aquí a la plaça de les Neus de Vilanova i la Geltrú.
2: Doncs Xurigués va fer la millor actuació que es va veure aquella tarda a Vilanova. Van obrir de 4 a 7 descarregat, l'únic castell de 7 que es va veure. Després també van fer 4 a 6 amb l'agulla i 2 de 6. I van acabar amb un pilar 4.
0: Doncs perfecte, després d'aquest repàs de Xuriguers, passem amb la següent entrevista de Penjats.
7: Bueno, estem aquí amb els cocaps de colla de Penjats del Campus. Us presentem vosaltres.
11: Hola, sóc la Ruth Tomen.
12: I el Carles Pons.
7: M'agradaria que em diguéssiu una miqueta com ha anat la diada, com l'heu vist, i sensacions de cara a l'any que ve o a les properes que teniu.
11: Bueno, nosaltres avui veníem a disfrutar, com de moment totes les diades, érem poques mans, molts novatos, això està molt bé perquè hem pogut estrenar, també important perquè hem fet un 4-6 amb conjunt amb Marracos, que hi havia segons que ens interessava provar-los per de cara a la nostra diada, que és la setmana que ve, i hem sortit amb molt bones sensacions, molt bon ambient, que he penjat sempre que hem sortint i que fem pilars de 3 o el que sigui, amb bon ambient, i és el que ens emportem.
12: I de cara a l'any que ve, doncs, bueno, les universitàries van com van, cada any és un canvi de cicle, cada any surt molta gent i entra molta gent nova, i, bueno, expectatives de lo que passarà l'any que ve.
7: Hi ha una miqueta del món universitari de Castells, que vam parlar a l'últim programa. Qui creieu que són els que fan les millors dinàmiques després de les diades?
12: Doncs nosaltres creiem... Sempre ho hem parlat a la nostra colla, que les millors animacions i festes sempre han sigut a Lleida, els Marracos, però de Llunàtics se'n parla molt bé, d'aquí de Vilanova, i avui ho descobrirem, si, com és l'animació d'aquí.
11: Aviam què tal, però sí, Marracos.
12: Però sobretot Marracos.
7: Sí. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
11: Igualment, gràcies.
0: Perfecte, hem escoltat els co-cap de colla de Penjats, de la Ruth i el Marc. No dic els noms perquè ara mateix no em sortiran. Els hem escoltat, com han dit ells, una altra pregunta que hem fet a totes les colles és qui creus que guanya l'animació, i han dit també que Marracos i Llunàtics. Jo crec que de moment la balança està empatada. A veure si en les següents entrevistes les desempatem aquesta cosa. Si us sembla bé, la següent entrevista fem, ja que estem parlant molt de les animacions, si us sembla bé parlem amb la gent dels Marracos de la Universitat de Lleida.
13: Bé, doncs estem aquí amb l'Ivan i volíem preguntar una mica com has vist la diada.
14: Doncs molt bé, la veritat, molt bon rotllo, colles amigues, i guai que Llunàtic s'hagi pogut plantejar a Castells tan top.
13: I a cara a futur, com veus la vostra colla?
14: Doncs bé, ara se'ns ha acabat ja la temporada, la setmana que ve tenim l'última diada, i bueno, sempre l'estiu va bé per descansar, i espero que la gent al setembre doncs, ho agafi amb moltes ganes i puguem mantenir el nivell d'aquest any, que ha estat molt bé.
13: I a nivell de festes, com... qui creus que té les millors festes?
14: Absolutament Marracos, això és una veritat. Les festes de Lleida i de Marracos són les millors, i res, animar a tothom a que vingui a les nostres festes perquè ho comprovin.
13: Moltes gràcies.
14: Vinga, que vagi bé.
13: Que vagi bé.
0: Doncs ja hem escoltat l'Ivan, cap de colla de Marracos. Ara, si us sembla bé, passem amb l'última colla que va assistir a aquesta diada, que estem parlant de Passarells.
2: Passarells.
0: Del Tecnocampus de Mataró i...
2: De Manresa, no?
0: Mataró. Passarells és... Sí? No, això és Penjats. Falta Passarells, que és del campus de Mataró. Res, ara es posem amb l'entrevista amb el seu cap de colla.
7: Bueno, pues som aquí amb la Elia de Passarells, cap de colla, i m'agradaria preguntar-te com has vist la diada.
15: Doncs jo he vist una diada bastant àgil, tot i al final haver-se allargat, però bueno, és el que té al final una diada. És una diada que crec que la majoria de colla ens quedava una mica lluny, però jo crec que a la plaça s'ha vist bastant de germanor, amb l'ajuda de les pinyes i tot el que fos necessari, perquè hi havia colles que ens faltava més gent. I bueno, això, al final jo crec que cada colla ha anat a portar una mica el que podia amb la gent que han pogut arrossegar. I llàstima a Llunàtics, però felicitar-los igualment per la diada que han fet. I això.
7: Com veieu de cara a futur la colla?
15: Sí. Bueno, nosaltres encara hem de fer la nostra diada la setmana que ve i bueno, tenim moltes ganes d'intentar tornar a repetir Castells de 7, recuperar la torre, recuperar el 5 i de cara a l'any que ve ens agradaria que entrés molta gent, molts novatos, que es quedessin, sobretot que els d'aquest any continuessin. Jo crec que marxa poca gent aquest any, així que esperem que continuïn tots els altres i esperem poder repetir tot el que hem fet aquest any, jo crec que és possible, i anar un pas més, per què no?
7: I per endinsar-nos una miqueta al món dels castells d'universitaris, volem saber quina és per tu la colla que millor fa les dinàmiques de després de les diades.
15: Ens diria nosaltres, però potser seria mentir una mica. Jo crec que Marracos està bastant alt, per no dir top 1. I després també m'agradava molt Xoris quan ho feien a l'aire lliure, bastant top també.
7: Moltes gràcies.
15: A vosaltres. Adéu.
0: Doncs després d'aquest resum de totes les colles universitàries que van poder gaudir de la Diada de Llunàtics de l'UPC a la plaça de les Neus a Vilanova i la Geltrú, una mica, bueno, parlar d'això de les animacions, que ens vam centrar a explicar l'anècdota de la setmana passada i d'allò, de que molta gent va dir Marracos de Lleida. Altra gent va dir Llunàtics, però molta gent va dir Marracos. Jo crec que perquè després de l'animació que van viure la setmana passada, jo crec que podien canviar d'opinió. Què us sembla ara si parlem de la diada que tenim aquest cap de setmana?
5: Parlem-hi.
2: Doncs anirem...

0: allà a Santa Margarida i els Monjos per viure una diada, la segona diada de Quarts Amunt, si us sembla. Parlem amb el, amb un dels presentadors de Quarts Amunt, que és el Gerard, un company nostre, i li hem fet una, unes petites preguntes d'aquesta diada i de les iniciatives de ràdio que estem vivint nosaltres.
1: Per la primera pregunta, Quarts Amunt aposta per recuperar places on abans hi havia molta tradició castellera. Com va sorgir, bueno, explica una mica com va sorgir aquesta idea i què significa per vosaltres portar castells a llocs així com aquest cap de setmana, Santa Margarida i els Monjos.
2: Bueno, doncs per nosaltres, Quarts Amunt ens dona la possibilitat de fer coses que de moment eren inimaginables, que s'han de la ràdio com a nivell d'experiments que fem. Vam fer el primer gran esdeveniment a Sant Jaume dels Domenys, que vam portar a Castellet de Castellet de Vendrell, que va ser la primera actuació de la història organitzada per un mitjà de comunicació. Però com que som uns autèntics bojos, vam dir, doncs no hi pot haver una sense dos. Llavors, la resta raó de ser és al final, tot i que les coses que puguin venir al programa i tot això, és donar veu i notorietat a les coses per aquí. I el fet de recuperar places castelleres és un afegit més, no? Llavors, el fet de poder portar colles a nivell baix o mitjà, importants del Penedès, doncs creiem que són els manxos, com tot dit, aquest dia 31, i en un superdia, doncs.
1: Perfecte. Bueno, com es pot veure al cartell i que podem veure les xarxes de Quarts Amunt, aquesta diada es comparteix en places, colles molt diferents entre si, com Minyons de l'Arbós, Bous de la Bisbal, Xiqueros i Xiqueres del Delta i Castellers del Foix, bueno, Escardats de l'Eixample i tal, sí. I preguntar-te què busqueu a l'hora d'escollir aquestes colles perquè participin a la diada, una mica de visibilitat per les colles, ja que són colles que igual heu compartit plaça altres cops, què busqueu vosaltres per portar aquestes colles?
2: Bueno, per nosaltres, les colles que convidem a actuar han de ser colles que entenguin la filosofia del Quarts Amunt. I totes les colles que han vingut, des de Castellers, han vingut tradicional, diguéssim, són colles que entenen la filosofia nostra i que la recolzen, que és castell sí, però després fer xarxa, fer comunitat entre les colles i festa i diversió, no? Llavors, les 5 colles que veniu aquest dia 31 són colles que són de sintonia de Quarts Amunt, que espero, com he dit, en sintonia amb nosaltres, colles amigues, i que creiem que, a part de que podreu bons castells allà, molt bona diada, doncs, castell sí, festa també, després, dinar popular, festa, i bàsicament fer xarxa de comunitat.
1: Perfecte, bueno, ara canviem una mica més el nivell de l'entrevista i era preguntar-te tema personal, que després de programa, bueno, tants programes que has fet, d'entrevistes a colles castelleres, a fotògrafs, etc. a Quarts Amunt, quina creus que una anècdota així que més t'hagi sorprès o més t'hagi agradat descobrir d'aquest món dels castells?
2: Hòstia, és bona aquesta pregunta, tio. És que hem fet moltíssims programes i... Hòstia, quedar-me amb un és complicat. És molt complicat. I jo... El tema és que, clar, quan tu entres a Quarts Amunt, allò és com un univers paral·lel. Tenim la sort que tenim patrocinadors que ens donen de menjar i de beure. Llavors, clar, quan entrem a plató, normalment ja no sabem ni què diem. Llavors, fem un programa així una mica sobre la marxa. La gent li agrada i ens escolta. Jo, mira, un dels programes més guapos que hem fet fins ara va ser la primera entrevista post-Santa Úrsula amb el Jaume Galofré, sí. Que van venir 15 hooligans d'allà baix, 15 persones. Imagina't,
1: sí.
2: I allà va sortir de tot i més. Jo recomano, si voleu escoltar-lo, que aneu a Spotify de Quarts Amunt i recupereu el programa de Jaume Galofré.
1: Perfecte. Bueno, i ara una altra pregunta per la importància dels programes així de comunicació castellera. Creus que programes de ràdio com Quarts Amunt o com el que estem ara, el projecte que estem impulsant nosaltres aquí a Ràdio Cubelles, creus que poden... com poden ajudar el món dels castells i a la gent que no els viu tant des del dia a dia?
2: Bueno, partim de la base que més del 75% de castellers que hi ha avui en dia formen part de colles de 6 i de 7. I més del 80% de castells que es fan són castells de 6 i de 7. I els grans mitjans generalistes, si vols puc dir noms, no hi ha cap mena de problema.
1: No, no, cap problema.
2: I que castells, per exemple, inclús la xarxa, que ara sembla que comença a despertar, i sembla que aquests només en fagin 5 o 6. Hi havia la iniciativa amb un mag

0: l'intent vàlid, que bueno, van passar històries i al final el programa no s'ha creixat, l'utilització d'una certa persona. No? El programa és així, realment, s'han creixat en castellà, perquè el que feien van donar 25 colles, fa un dia que van acordar en castellà, si sembla que els nens no facin si és el nen. Si es tracta que hi hagi un programa com el vostre, que fem de colles petitones, i apropar la autòctona de cada poble, de cada poble. Crec que és molt, molt necessari. Llàstima que no hi hagi més.
1: Perfecte. Ara, així, una pregunta per acabar. Ja que nosaltres el que fem és, a cada programa, definim una posició i expliquem una posició del castell, ja sigui com pinya o tronc. Et volia fer una pregunta, així, una mica més perquè tu puguis explicar. Si haguessis de definir el teu programa, quarts amunt, com si fos una posició d'un castell, quina seria i per què creus que seria aquesta?
0: Ja, però molt bones preguntes, tio. Jo crec que quarts amunt seria la pinya sencera del castell. Al final estan tots aquests programes que busquen Tic Fàcil i parlen de les grans colles, perquè queda molt guai fer 30 veus i castells en nou queden superguai i són grans castells, no els hi trec cap tipus de mèrit, però la gran pinya castellera, diguéssim que som les colles Tic Fàcil, cada dia per sortir a plaça i fer el que puguem. Però és la gran majoria del món casteller. Llavors jo quarts amunt ho definiria com la pinya sencera d'un casteller. Bàsicament perquè agrupem el gran gruix del món casteller.
1: Doncs perfecte, Gerard. Moltes gràcies per poder estar aquests 6 minutets amb nosaltres i més endavant ja està. A veure si podem fer algun programa conjunt o qualsevol cosa que vinguis tu als nostres estudis i poder gravar alguna cosa més guai i més llarg.
2: Doncs ara que hem escoltat la petita entrevista que li hem pogut fer al Gerard, des d'aquí donar-li les gràcies per poder respondre les nostres preguntes i volem demanar primer de tot disculpes als oients, ja que l'entrevista s'ha pogut gravar malament, ja que l'hem gravat des de una trucada del mòbil, i també des d'aquí més endavant poder portar el Gerard i que ens respongui les preguntes aquí en el nostre estudi, que jo crec que li fa il·lusió i nosaltres encara molta més. Si us sembla bé, companys, fem un petit sondeig de la diada d'aquest cap de setmana que viurem el dia 31 a Santa Margarida dels Monjos, així una mica un flash ràpid de què farem nosaltres i de la diada que serà. Si et sembla bé, comencem per tu, Jordi.
3: Jo crec que arriba una data al calendari que teníem bastant marcada. Sí, crec que els monjos era especial per diversos motius i crec que arriba i arribem en un molt, molt, molt bon moment. O sigui, hem descarregat 3 vegades el 3 de 7 i a 3 dies consecutives. Sí. Hem fet la torre 3 vegades també. Sí. Jo crec que ara el pas següent tots tenim clar quin hauria de ser. Sí. I jo crec que si som gent, si som colla, jo crec que hi podem anar. Crec que pot ser la setmana indicada per arribar.
2: No, per totes, no?
4: Jo a nivell de tècnica no puc afegir res més perquè ja sabem que el Jordi en sap prou més que jo, però diria que per la gent que dubti si entrar de Cubelles sobretot o del voltant a la nostra colla, diria que és un molt bon dia per anar-nos a veure, inclús a provar, encara que sigui de pinya. Sí. Perquè crec que podran veure molt bones coses i veure l'ambient que hi ha en una diada.
2: Perfecte, bueno, des d'aquí jo el que vull comunicar és que com una de les coses molt importants que jo crec que hem de remarcar, una cosa important que la cita era important al calendari és perquè el nostre cap de colla és d'aquesta població de Santa Margarida dels Monjos i jo crec que la colla ell mateix té moltes ganes, però tota la colla té moltes ganes de poder anar allà i a fer-li un petit, diguem, un petit homenatge al nostre cap de colla que des del principi de la colla ha estat cap de colla dels castells de Foix de Cubelles i volem fer una bona diada per això. Des d'aquí també dir que tothom, tota la gent que vulgui venir a provar ara mateix quan esteu acabant d'escoltar aquest programa de ràdio, agafeu la camisa i els texans, la faixa, i veniu cap a la sala sociocultural.
3: I si no teniu camisa i texans, veniu igualment, perquè jo crec que aquesta és la setmana indicada perquè us traieu aquesta por i aquests dubtes i vingueu a ajudar-nos, que és una setmana en la que necessitem molta ajuda.
2: Doncs això, ara mateix estaríem assajant a la sala sociocultural, fins ens quedaria una horeta i mitja, i també, si no podeu avui dimarts, també podeu vindre el divendres a partir de les 8:30, si voleu venir a l'assaig general, i si no, podeu venir amb la vostra canalla a partir de les 7:30 a la sala sociocultural. I ja si ens escriviu a la mateixa Instagram de Castells del Foix, ens escriviu un missatget i us expliquem una mica el que heu de portar. Si teniu aquesta petita por, us expliquem una mica el que heu de portar, i si voleu venir també només a la diada, també us convidem a que vingueu, a que feu pinya, perquè volem portar grans castells i volem portar una bona diada.
3: I si voleu anar però no teniu com anar, també escriviu-nos, que buscarem la manera perquè,
2: no us preocupeu,
3: perquè tothom pugui anar diumenge als monjos i tots estiguem allà fent una bona diada.
2: Pues moltes gràcies per aquest tercer programa de Pilars al Vent. Gràcies a Ràdio Cubelles per donar-nos aquest espai i gràcies a la gent que ens està escoltant per seguir. Animem a que segueixin escoltant, i que vinguin a l'assaig. Righteous. This one for the people in Pilars del Vent.
5: Ràdio Cubelles 107.5 FM. Si vols notar la diferència, escolta Ràdio Cubelles.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, dominat pel sol, tot i que hi haurà alguns núvols prims ara al matí que només entenyinen una mica el cel, amb cel clar la resta del dia, i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, però es mantindrà alta al centre de la jornada, movent-se entre els 16 o 17 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 27, amb una humitat moderada, vent feble, amb domini del Garbí la major part del dia, i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent d'estiu, gairebé més propi de primers de juliol que de finals de maig, amb cel clar al matí i amb algun nuvolat a la tarda que només entrenyirà una mica el cel, i amb una temperatura que pujarà una mica més i tornarà a estar entre els 17 i 18 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 27 demà, amb una humitat moderada, vent dominat pel Garbí, feble la major part del dia, amb algun com moderat al migdia, i fent que la mar estigui plana o arrissada, amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Cubelles i Cunit han demanat separar l'àrea bàsica de salut que comparteixen actualment. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes reclamen previsió a la Generalitat per l'increment i l'envelliment progressiu de la població de tots dos municipis. Aquest dimarts, davant del cap de Cubelles, els alcaldes de Cubelles i Cunit, Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, respectivament, han reivindicat la separació de l'equip d'atenció primària de l'àrea bàsica de salut que actualment comparteixen entre les dues viles.
4: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
5: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
0: Segons Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, hi ha motius per fer aquesta petició, ja que no seria un canvi immediat i es tracta d'una zona que no para de créixer en població. Tots dos municipis junts poden arribar a sumar d'aquí poc temps gairebé 50.000 habitants.
4: I després també tenim el tema de que l'estiu aquí es triplica la població, tant a Cubelles com Cunit, perquè són dues poblacions quasi bé igual en habitants, i a l'estiu també arribem 40-50.000, i aquestes persones s'han d'atendre aquí.
5: Estem creixent molt en població i el que demanem a la Generalitat és que s'anticipi a l'hora de programar ja les dues àrees bàsiques per separat. Què succeeix? Una miqueta el servei està tensionat i, per exemple, els caps de setmana només hi ha servei de 8 del matí a 8 del vespre aquí a Cubelles, i a Cunit no n'hi ha. I el que deia també l'alcaldessa, els metges, les direccions del CAP d'aquí s'han de traslladar al CAP de Cunit, i el que fa és que a vegades ens trobem que el personal està, diguéssim, comptat i al límit, no? I això que repercuteix és en un servei que ja està arribant a situacions de col·lapse, no?
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb el Departament de Salut per saber quina resposta donen aquestes peticions, però ara per ara no hem obtingut cap resposta. L'actual regió sanitària del Penedès es va crear oficialment el juny del 2023 i agrupa unes quantes àrees bàsiques de salut de les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Igual que l'àrea bàsica de Cubelles-Cunit, hi ha d'altres àrees properes que són compartides actualment entre dos municipis diferents. Per exemple, hi ha l'àrea bàsica de Ribes-Olivella o la de Roquetes-Canyelles. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut que s'ha fet a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i en aquell moment també es van ampliar altres àrees, com per exemple la de Navarcles i Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, la LOSC de 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten com a mínim amb un centre d'atenció primària. La llei, per tant, no estableix tampoc que hi hagi d'haver un mínim de població que quedi agrupada dins d'una àrea bàsica de salut.
6: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
7: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvat quinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
6: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
7: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho ets més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
6: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
0: Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig a la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions, com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
8: El que volien era platja, vale, però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
0: La temàtica escollida, de mutu acord amb els comerciants, està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Beroc ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys. El projecte de pressupostos de la Generalitat, pactat entre el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Inclou, això sí, una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà aquí a Cubelles, però computa aquesta inversió al municipi de Castellet i la Gornal. Al conjunt del Garraf es preveuen inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros aquest 2026, dels quals uns 14 milions d'euros són a Sant Pere de Ribes i més de 6 milions a Vilanova i la Geltrú. Concretament, a Sant Pere de Ribes hi ha 7 milions compromesos en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil. A més, el mateix municipi rebrà una aportació d'uns 4,4 milions d'euros per construir 86 habitatges protegits i 2 milions d'euros més per construir un nou institut escola. A Vilanova es destinaran 1 milió i mig d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1 milió i mig d'euros al dragat d'urgència de la Bocana del Port, més d'un milió d'euros per a un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi. El projecte de pressupostos de la Generalitat ha començat el tràmit al Parlament, ara recentment, després de l'acord que ha aconseguit el PSC d'una banda amb Esquerra Republicana i de l'altra amb els Comuns. En relació també amb la comarca del Garraf, els republicans en el seu acord han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i que no contempla a hores d'ara cap estació a Cubelles. Mentre que els Comuns en el seu acord han inclòs, en referència al Garraf, el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de la zona de l'Hortoll de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat els pressupostos de la Generalitat, que diu que inclouen compromisos que aniran més enllà d'aquest any 2026.
9: mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini.
0: Els nous pressupostos aprovats pel govern de la Generalitat en conjunt mantenen la despesa pública en més de 49.000 milions d'euros i contemplen uns 890 milions més mitjançant disposicions addicionals per complir amb els acords amb Esquerra Republicana i els comuns. Ja queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027. La llei del règim electoral general, la LOREC, diu que les eleccions locals se celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa la data marcada al calendari serà, com dèiem, el diumenge 23 de maig de 2027, d'aquí poc menys d'un any. La llei electoral també marca que la signatura del Reial Decret de convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. Això vol dir que serà el dilluns 29 de març del 2027. I un mes després, aproximadament, és quan es farà el sorteig dels membres de les meses electorals. A les eleccions municipals, recordem que poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola i estiguin inscrits en el cens electoral, i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Són els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris. Els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però recordem que són els ajuntaments els que organitzen les meses i les seccions. Pel que fa al nombre de regidors que s'escolliran el 2027, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, a Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors en les eleccions d'aquest 2027, que són els que marca la llei a un municipi que tingui entre 10.000 i 20.000 habitants. Ara per ara, els partits a Cubelles encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures pel que fa als caps de llista, per exemple. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i que, de fet, preveu deixar l'acte de regidor aquest estiu. I per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll sí que va anunciar ara fa un any en una entrevista a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se una altra vegada a les eleccions. La resta de partits que tenen representació a l'Ajuntament de Cubelles, com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el PP, encara no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins d'aquí uns mesos no se sabrà tampoc si hi haurà més partits que vulguin presentar la seva candidatura a Cubelles, com ara els parlamentaris d'Aliança Catalana o altres formacions. L'equip de la Sindicat de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles d'aquest 21 de maig passat. Les persones ateses per l'equip de la síndica, presencialment a l'OPIC o per trucada, han presentat, segons les dades que ha facilitat el síndic de Greuges, 6 queixes i han fet 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
6: Laura Ferrer Rozada rep el Premi Radio Associació pel programa La Cinta de Moebius. A més, a Catalunya Música, la pianista i divulgadora que continua triomfant internacional amb la gira del disc Araspel, va iniciar la seva vinculació amb el món de la ràdio participant en un curs d'estiu de Ràdio Cubelles quan només tenia 15 anys. Precisament la vam tenir aquí a Ràdio Cubelles tot just ara fa un any. Ella mateixa ens parlava i recordava d'aquesta manera la seva estada a Ràdio Cubelles.
10: Va ser la meva primera experiència radiofònica. Jo, quan era més joveneta, vaig fer un curs aquí d'estiu a Ràdio Cubelles i, bueno, la vida ha volgut que després jo, una part professional de la meva activitat, hagi passat per la ràdio. Tinc un programa de ràdio a Catalunya Música que es diu La Cinta de Mòbius, que ara sobre música i matemàtiques, que ara a la tardor estrenarem la tercera temporada. També faig un programa de ràdio a Ràdio Clàssica, a Musimàtiques, també sobre música i matemàtiques, però connectant música i matemàtiques a través de la trajectòria de dones científiques, que de fet és molt necessari donar-les a conèixer, i també he fet diverses col·laboracions a Ràdio Nacional, però els meus primers passos a la ràdio van ser aquí a Ràdio Cubelles, vull dir que em fa molta il·lusió tornar aquí.
6: En aquella entrevista mantinguda amb Laura Ferrer Rozada aquí a Ràdio Cubelles, la pianista també presentava el seu tercer disc, Caraspel, i avançava el senzill Alegro Gracioso durant una conversa en la qual també va explicar el llarg procés de creació i d'investigació que hi ha darrere d'aquest projecte musical.
10: De fet, el fil conductor d'aquest disc és un compositor musicòleg armeni de finals del segle XIX que va ser el que va fer una gran tasca de viatjar per tot el país i recopilar les seves cançons folklòriques. I aquest personatge el que va fer va ser crear un nou estil musical perquè va unir la litúrgia i va unir la música folklòrica. Va crear un nou estil musical que és tan característic de la música armènia. Aleshores, tot el disc és un viatge per la seva trajectòria i utilitzo la seva vida per connectar-lo amb altres compositors, ja siguin armenis o estrangers. Abans he comentat que Claude Debussy era un compositor que havia enregistrat perquè Comitas va estar de gira per Europa presentant la música armènia amb la seva coral i va estar a França molt de temps i va conèixer Claude Debussy, aquest compositor francès que tots coneixem. En el seu dia va estar molt influenciat per Comitas, no? Aquest compositor armeni. Llavors el disc també és aquesta voluntat de presentar tota aquesta música fantàstica i també aprofito l'oportunitat per connectar-los amb altres compositors d'Europa de l'Est que són molt desconeguts però que també van ser molt importants en el seu dia, no? I que ara han caigut en l'oblit.
6: Aquest disc esdevé també un acte de recuperació de memòria històrica musical i és que aquest treball també li ha valgut el Premi Enderroc 2026 per votació popular en la categoria d'artista revelació de música clàssica i contemporània. Actualment la pianista es troba de gira internacional presentant aquest projecte i durant les darreres setmanes ha actuat també als Estats Units, on també ha rebut diversos reconeixements internacionals. La trajectòria de Laura Ferrer Rozada combina l'excel·lència artística amb una sòlida formació acadèmica, és doctora en música i matemàtiques i està reconeguda internacionalment amb guardons com els Golden Classical Music Award de Nova York, el títol de Rising Star de la revista de música clàssica de la BBC o la menció honorífica del Premi Creu Casas 2025 de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb aquest nou reconeixement, la pianista vilanovina consolida una trajectòria internacional marcada per la innovació artística, la divulgació cultural i la connexió entre la música i la ciència. Laura Ferrer Rozada, que avui la volem felicitar des de Ràdio Cubelles, ja que els seus inicis a la ràdio van iniciar-se quan ella tenia 15 anys aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, quan participava del curs d'estiu.
11: Aquest cap de setmana va finalitzar la lliga per al sènior femení del Club Patí Cubelles, que tanca aquesta lliga regular amb una excepcional tercera posició a la primera catalana, consolidant-se en una posició de promoció d'ascens amb 50 punts, a només 3 del líder i campió l'Olesa. Aquesta fita obre les portes a disputar el play-off d'ascens a la Nacional Catalana, la màxima categoria catalana de l'hoquei femení, un escenari del tot inesperat en l'inici del curs. L'evolució de l'equip ha superat qualsevol expectativa inicial, dissenyat originalment per competir fins i tot a segona catalana. Una reestructuració federativa d'última hora va col·locar les cubellenques a primera, amb un bloc pràcticament nou i un canvi de sistema de joc liderat per la nova coordinació, l'objectiu prioritari era simplement la permanència. No obstant això, el rendiment col·lectiu ha capgirat els plans de l'entitat. La pròpia capitana de l'equip, Judit Esteve, ho explicava així al Juguem Net de Ràdio Cubelles.
12: L'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana, l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent doncs, ja es veuria el què. Doncs hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat i ja ens ens coneixíem entre nosaltres. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà, doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe, a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar a l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
11: Aquesta metamorfosi s'ha traduït en unes xifres espectaculars. El Patí Cubelles s'ha convertit en l'equip més golejador de la Lliga, amb una notable millora més defensiva en la segona volta, que ha estat clau per assegurar la tercera plaça en un frec a frec constant amb el Torrelles i l'Olesa, que es va acabar doncs, decidint en les darreres jornades de la temporada. Ara queda el repte del play-off a Sant Celoni. La darrera oportunitat d'ascens es decidirà el cap de setmana del 13 i el 14 de juny, precisament a Sant Celoni i contra el Sant Celoni. Les cubellenques s'enfrontaran a les anfitriones en una semifinal a partit únic, on la pressió ambiental serà un factor determinant, tot i que el club reitera que l'objectiu de la temporada ja està més que assolit i que la fase d'ascens s'ha d'entendre com un autèntic premi, però la plantilla no renuncia a res. El camí, però, no serà fàcil, ja que només un dels quatre equips participants en aquesta fase aconseguirà l'anhelat bitllet cap a la Nacional Catalana, és a dir, el guanyador d'aquesta fase final que es disputarà en un sol cap de setmana.
12: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
11: La capitana cubellenca també ha analitzat un possible ascens cubellenc. Arribar a la Nacional Catalana, segons ella, suposaria un salt qualitatiu sense precedents per a la secció femenina del club, que mai ha militat en aquesta categoria. Des d'un punt de vista analític, el salt també exigiria una profunda reflexió de planificació esportiva. La Nacional és una lliga altament exigent on competeixen jugadores d'experiència a la Hockey Lliga. Segons la capitana, el club es veuria obligat a reforçar una plantilla que, sobretot, destaca per la seva joventut, aportant d'aquesta manera veterania per poder consolidar el projecte en l'elit de l'hoquei patins català. Això, però, passa primer per guanyar aquesta fase d'ascens que es disputarà el 13 i el 14 de juny, on s'espera que el propi club faci una crida per acompanyar a les jugadores del sènior femení a disputar aquesta fase, primer de tot dissabte, aquesta semifinal davant de les anfitriones, un Sant Celoni que lluitarà també per aconseguir el passe a la final.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
14: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
16: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
17: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
11: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
0: Adrià Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
16: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Aquest cap de setmana ha finalitzat la competició de Lliga per al Club Patí Cubelles femení. De fet, no ha acabat la temporada perquè s'ha acabat la Lliga, però estan classificades per jugar al play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Per parlar d'aquesta temporada i també del que queda d'aquests partits que resten, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la capitana de l'equip cubellenc, la Judit Esteve. Judit, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, i enhorabona, primer de tot, per aquesta temporada. Heu acabat finalment terceres en un frec a frec entre les altres dos competidores fins al final, pràcticament. Heu estat lluitant per les primeres posicions. Com has viscut, com heu viscut la temporada, vosaltres, des de dins?
1: Bueno, primer, moltes gràcies. I, bueno, el que hem anat dient a diferents llocs. Nosaltres vam començar... Bueno, l'equip estava fet per competir a segona catalana i per motius de reorganització de categories de la federació ens vam trobar que pujàvem a primera catalana. I l'objectiu inicial era mantenir la categoria. I, bueno, doncs, a poc a poc vam anar treballant i ens hem trobat amb la sorpresa d'anar guanyant i estar dalt de tot.
0: Clar, és veritat que vosaltres no aconseguíeu l'ascens, però sí que és veritat que vau lluitar per aquest ascens a primera catalana. Finalment, doncs, no us vau poder classificar. I és veritat també que arriba aquest ascens després de la configuració nova de les categories. Al principi de temporada, però, quin és l'objectiu? És a dir, perquè m'imagino que us agafa tot així una mica de nou, heu de veure quina és la competició. En algun moment, però, penseu en lluitar per l'ascens o des del principi era anem a veure si ens salvem?
1: Sí, bueno, com he dit, l'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Mm-hmm. Però pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat. Mm. I ja ens coneixem entre nosaltres.
0: I en quin moment canvia? Perquè hi ha d'haver-hi un moment que penseu, bueno, això, vull dir, la permanència, això ja està. Ara sembla que podem estar més amunt. No sé si hi ha algun moment que dieu, escolta'm, ara ja per totes.
1: Bueno, sí. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà, doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe, a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
0: De fet, des del club asseguren que no ha estat mai aquest l'objectiu, no? Perquè potser tampoc s'esperava poder en una temporada que acabes a segona catalana acabar Nacional Catalana, no? amb una temporada de cop és com molt bèstia.
1: Sí, bueno, estic dient que no sé si la temporada passada crec que vam acabar com cinquenes o així de segona catalana. L'equip es va mig desfer, per tant aquest any hem tingut un equip quasi nou i la intenció no era mirar l'ascens nacional ni en broma, era mantenir i ja treballaríem en un futur.
0: Clar,
1: però
0: mirant la...
1: Sort ens hem trobat aquí.
0: Sí, mirant la classificació, clar, trobem l'Olés amb 53, que han acabat primeres i per tant doncs pugen ja directament a nacional. I després, segona posició per al Torrelles amb 52 i tercera plaça per al Cubelles amb 50. Evidentment, molt ajustat, de fet, de la tercera plaça a la primera hi van 3 punts de diferència, que és un partit, en una recta final on realment heu tingut opcions, els 3 equips, d'acabar en primera posició.
1: Sí, bueno, a més, durant aquests, no sé si les últimes 4 jornades, ens hem enfrontat els 3 contra nosaltres mateixos. I, bueno, nosaltres, de fet, la setmana passada vam anar a jugar a Olesa i allà es podia decidir la temporada. I, bueno, per desgràcia nostra es va posar a favor d'elles. Però, bueno, el que dius, molt, molt igualat fins a l'últim moment en tots els aspectes.
0: Sí, perquè de fet és el que dèiem, canviant el resultat d'aquest partit la classificació hauria sigut totalment diferent. I deixa'm dir que, a més, sou l'equip més golejador, a més amb diferència, són gairebé uns 20 gols més que heu marcat que l'Olesa, que és l'equip que ha aconseguit l'ascens, i tampoc tants més encaixats, és a dir, no arriba ni a 10 més encaixats. Per tant, vaja, us va l'espectacle o feu molts gols, no?
1: Bueno, això sí que era un aspecte a treballar. A l'acabar la primera volta, bueno, els gols que portàvem en contra eren bastant superiors al que ens agradaria i va ser un aspecte a treballar la defensa i jo crec que ha estat clau en la segona volta de la Lliga. I és una cosa que hem millorat bastant, que possiblement pels play-offs ens faci falta.
0: Perquè ara ve la segona part, no? Ja fa unes setmanes que dèiem que teníeu assegurat ja el play-off i que, per tant, doncs, teníeu clar que jugaríeu aquests partits per aconseguir l'ascens. És veritat que encara s'havia de decidir la primera posició i, per tant, encara hi havia opcions d'ascens directe. Però no sé si estaràs amb mi que el calendari vostre ha estat una mica desconcertant, diguéssim, per dir-ho d'una manera, perquè vau jugar un partit, després, sobretot en aquesta recta final, heu estat descansant gairebé un mes per tornar a competir i, a més, competir en partits molt decisius. No sé si això vosaltres també heu notat que, vaja, us ha faltat una mica de ritme.
1: Bueno, la intensitat dels entrenaments no ha baixat, al revés, ha pujat durant aquestes 3 setmanes. Però sí que és el que dius, que durant tota la temporada, com a molt, hem tingut un cap de setmana de descans, com tots els equips, reglamentari per la competició, però ens vam trobar que abans dels 2 últims partits de Lliga teníem 3 setmanes de descans. Però, bueno, molts equips els ha passat, ja que era coincidència amb els campionats de Catalunya de base, i com que hi ha moltes nenes que pugen a reforçar, doncs les categories sèniors han descansat.
0: A més, a vosaltres se us ajuntava la setmana que descansàveu, no? El cap de setmana que descansàveu, sí. I aquí doncs es va fer una pausa, diguéssim, una mica massa llarga, potser tenint en compte doncs que el que venia eren partits intensos. Deixa'm, has parlat tu de les fases d'ascens. Ara tenim clar que el rival és el Sant Celoni, d'aquí a 2 setmanes, em sembla que és el 13 i 14 de juny. Explica'ns com funciona aquest play-off d'ascens.
1: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, i el guanyador doncs puja a Nacional. I acaben pujant 3 equips, els 2 primers de cada grup i el guanyador del play-off.
0: Per tant, això, dels 4 que us heu classificat, només en pujarà un.
1: Sí, en principi sí.
0: Clar, per això ens fixem en el Sant Celoni, però clar, a la vegada també ens hem de fixar amb els altres rivals perquè en una hipotètica final doncs tornaríeu a trobar-vos o amb el Torrelles o amb l'Olot.
1: O amb l'Olot, sí.
0: No sé què sabeu de l'altre grup, no? Perquè el vostre grup ha estat molt ajustat en aquestes 3 primeres places, però l'altre grup, el Salt, ha guanyat amb una diferència bastant important sobre el Sant Celoni i l'Olot, tot i que l'Olot i el Sant Celoni sí que han quedat amb 3 punts de diferència. No sé si sabeu alguna cosa, si us han explicat alguna cosa, no ho sé, no sé quines sensacions teniu d'aquest primer partit, com a mínim, davant del Sant Celoni.
1: Bueno, no tenim referències gaire clares, però sí que tenim clar que a Olot, per exemple, hi ha una jugadora que havia jugat a Vilanova i moltes de nosaltres la coneixem, perquè havíem jugat amb ella, i sabem que, bueno, és com la Paola del nostre equip, però a l'Olot. És una exjugadora d'Obliga, ha fet molts gols, crec que 57, i, bueno, és diferencial en aquest sentit. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip.
0: El que sí que destacarà sobretot el Sant Celoni és que juga a casa, no?, aquesta fase.
1: Sí. Nosaltres pensàvem que era una pista neutra, però es veu que no.
0: Bueno, això de les pistes em sembla que al final és el... Com que no hi ha masses voluntaris, el primer que es presenta, no? I si a sobre doncs, té aquesta condició, doncs evidentment jugaran a casa i això es farà notar. Però no sé si això a vegades motiva una mica més quan arriba un partit d'aquestes característiques.
1: Bueno, jo tampoc m'ho miro gaire, però sí que és cert que la setmana passada, per exemple, vam anar a Olesa sabent que si ens guanyaven, pujaven directes. Llavors ja esperàvem que el pavelló estigués ple. I sincerament, se'ns en va anar al partit a l'últim moment, però vam dominar nosaltres durant tot el partit. Llavors, podria ser que sí que ens motivi més? Sí, però no és una cosa que hem parlat entre les jugadores.
0: Bueno, clar, i al final doncs, els nervis, no? La tensió i evidentment doncs, aquest soroll que es crea al voltant doncs, fa que en determinats moments pugui ser més complicat. Per tant, ara teniu que descansar, no? Descanseu aquestes dues setmanes, aquest cap de setmana que ve i l'altre.
1: Sí, descansem fins aquell cap de setmana, no tenim res.
0: Entrenar, sobretot, no? I suposo que
1: sí,
0: aquí el míster m'imagino que començarà a fer, o si no ho ha fet ja, a trobar informació del Sant Celoni, per on es pot doncs, fer més mal, i anar a jugar. Jo he parlat amb el club sempre em diu que, escolta'm, que això és una festa, que a partir que l'objectiu evidentment està més que complert, que el que toca és gaudir-ho, disfrutar-ho i... Però clar, m'imagino que una vegada estàs aquí, no?
1: Yeah.
0: El que diu el cos és, bueno, ja, però... Sí, però anem a guanyar, no? O anem a intentar-ho, sí. Com a mínim.
1: Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
0: I la moral com està l'equip? Perquè és veritat que en aquesta recta final doncs, aquestes ensopegades amb Torrelles, amb Olesa, no? Que és, no sé com arribeu a en aquest partit decisiu, diria jo, perquè fins que no passeu aquest no hi haurà la final.
1: Bueno, bé, perquè al final són partits que s'han d'anar escapat per la mínima als últims moments. Contra el Torrelles no sé si va ser el falta de 3 minuts i contra l'Olesa va ser a falta de 2 mig. Llavors, tenim d'Olesa, en quant a joc, ho vam fer molt bé. Llavors ens quedem amb això. El playoff el teníem ja assegurat i ens queda una última bala com a última oportunitat.
0: Clar, i a més quan aquestes temporades són tan intenses i s'allarguen una mica més, no, de la fase que és ara us heu de seguir entrenant i preparant, fa que la propera temporada quedi com lluny, no? Com que no s'ha parlat encara de la propera temporada perquè estàs centrat en la que toca, no? Hi ha equips que potser fa 3 o 4 setmanes ja que comencen a pensar ja en què passarà al setembre. No sé si això vosaltres se n'ha parlat o és com una cosa que ja veurem.
1: Bueno, no... Clar, ara ens toca centrar-nos en el que ens queda i sí que sé que acaba molt tard. Jo crec que feia anys que no acabàvem tan tard la temporada i retrasa tot el que dius de la temporada vinent, que bueno... Al final és un punt a favor, però si vols anar a competir també s'ha de començar a parlar ja. Uh-huh. Llavors, hem fet petites pinzellades, però no ens hem adentrat gaire en això.
0: Clar, perquè un equip
1: és
0: que...
1: És més important el que ens queda ara, perquè és el que hi ha ara i no especulem amb el que passi al futur.
0: Però el que està clar és que era un equip en creixement, no? Un projecte, com deies tu, que s'havia reformat o un equip bastant nou... que evidentment quan es fa un equip es fa amb una progressió, no? Tot i que vosaltres potser us heu saltat un parell de caselles, no? I això fa que, bueno, ara una mica és, bueno, anem a per totes, anem a consolidar una altra vegada, anem a... Bueno, clar, és, ara és un moment que fins d'aquí 3 setmanes potser és difícil saber en quin punt, de quin punt partiu, no?
1: Bueno, com és el que dius, al final, a més, també ens vam trobar amb la incorporació d'un nou coordinador que ha portat el seu sistema de joc, hem fet canvi de sistema de joc, cosa que algunes jugadores el coneixíem, d'altres no, i s'havia de treballar molt bé, cosa que podíem fer estant a segona catalana, pas a pas, tranquil·lament, però, clar, vam haver de posar 2 marxes més i tirar endavant, llavors hi ha conceptes que hauríem de tornar a tocar. I potser és el moment de començar per la temporada que ve. Mm-hmm. Llavors, encara que passi, s'hauran de treballar per l'any que ve, igual.
0: Encara que no sabem on, no?
1: Exacte.
0: A veure...
1: Sigui on sigui, ho haurem de treballar igual.
0: Si seguim una mica el guió de la temporada passada, en principi hauríeu de pensar en primera catalana, no? Que és el que una mica... I després, si hi ha sorpreses aquestes grates, no? Doncs, bueno, doncs endavant. Perquè què suposaria per vosaltres jugar a la Nacional? Evidentment, pel club seria històric, perquè no ha tingut mai un equip femení en aquella categoria, però per les jugadores no sé si suposaria també un salt molt important el fet de poder jugar a la Nacional catalana.
1: Bueno, sí. Sí, amb l'experiència d'algunes jugadores de l'equip sabem que la Nacional catalana és una categoria dura, perquè al final

0: 14 de juny, el primer partit dissabte contra el Sant Celoni, que a més jugarà a casa. I a partir d'aquí, doncs, com diu el club, a gaudir-ho i ja en parlarem, no? En tot cas, tot està obert i per què no somiar en primer classificar-se per aquesta final i després ja en parlaríem. En tot cas, com no podia ser d'una altra manera, nosaltres, Judit, des d'aquí us desitgem molta sort, molts ànims.
1: Moltes gràcies.
0: I bé, doncs escolta'm, ojalà d'aquí unes setmanes puguem estar parlant d'aquestes coses que dèiem ara i si no, escolta'm, que en parlem igual d'aquesta experiència que haureu viscut amb aquesta fase d'ascens. Que vagi molt bé i molta sort.
1: Moltes gràcies.

0: El proper 20 de juny, el Club de Bàsquet Cubelles organitza el torneig 3x3 Respect. És la segona edició que se'n fa ja d'aquesta competició i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bona tarda.
1: Hola Marc, bona tarda.
0: Bé, 20 de juny arriba aquesta segona edició del 3x3 Respect. Ara ho comentàvem, heu canviat una mica el títol per englobar-ho tot una mica, però és el torneig contra la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Tot això ho heu resumit amb el 3x3 Respect. Explica'ns una mica, per als que no coneguin aquest torneig, com funciona.
1: Mira, això és una iniciativa que va tindre el Sai Garraf, que es va posar en contacte amb nosaltres, aviam si en commemoració l'any passat del dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport podíem fer alguna cosa. I vam dir, vam fer un parell de voltes i se'ns va acudir un format de torneig de bàsquet que no tingués en compte ni la perspectiva de gènere ni l'edat. Com una demostració de que la segregació binària tradicional del bàsquet d'homes, dones i també per edats, pues que potser no era sempre necessària i que es podia fer un torneig que fos amb un caràcter divertit i que fos amb un caràcter lúdic, però no per això deixés de ser competitiu. I ho vam posar a prova i l'any passat va ser un èxit i aquest any repetim. Obrim una miqueta l'espectre, ja no és tan concret en que sigui una reivindicació exclusiva de la LGTBI-fòbia, però té el mateix esperit.
0: Mm-hmm. L'any passat recordo que en parlàvem que, a més, obria la porta a que gent que habitualment no podia jugar junts per aquestes classificacions que comentaves abans, ho poguessin fer, no? Poguessin competir.
1: Així és. De fet, em sembla que som inèdits a Catalunya, com a mínim, perquè sí que és veritat que en alguns llocs hi ha tornejos mixtes, però segueixen restringint-ho per edats. En canvi, en el nostre no hi ha cap restricció. Tu pots fer un equip entre 3 i 6 persones, amb la gent que vulguis, amb les persones que vulguis, i dona igual. L'únic que et demanem és que decideixis amb quin esperit vens a jugar. Hi ha 4 nivells d'intensitat, diguem, des del més relaxat, que seria el family, que diguem nosaltres aquest any, que és, doncs, això, orientat a les famílies o a la gent que ve amb un esperit lúdic i que vol participar sense tindre un gran nivell de bàsquet, potser, o que hi ha pares amb nens petits, o, bueno, absolutament qualsevol cosa, i entrar aquí en la categoria family. Després tenim una categoria una mica superior, que és la que diem chill, que aquí el que posem és gent que o són molt jovenets, que sí que van amb esperit de competir, però són equips amb gent molt jove, o gent que, pel que sigui, doncs, vol assegurar-se de no tindre lesions i vol jugar a un ritme baix. I després hi ha les dues superiors. La següent ja és per gent de bàsquet, ja perfil federat i que vull jugar en sèrio. I la superior és la pro, que és els que es volen apuntar a jugar, a competir amb els millors. L'any passat ja teníem aquests 4 grups i vam tindre absolutament de tot, des de famílies trans amb nens petits a la categoria familiar, que jugaven doncs, amb equips de dones que feia 40 anys que no havien jugat a bàsquet i els feia il·lusió tornar-hi. I en l'altra banda de l'espectre teníem un equip com uns que van apuntar que es deien los de la NASA, que hi havia 2 nois i 2 noies, 3 d'ells jugaven a l'Ep Oro i l'altre a l'Ep Plata, doncs, amb un nivell superalt, que de fet van guanyar el seu torneig.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.

0: tant, com dèiem, al final l'única condició és ser persona i voler jugar a bàsquet i que t'agradi i passar-ho bé, no?
1: Així és.
0: No n'hi ha més.
1: L'únic que et demanem és que decideixis amb quina intensitat vens. Si vens a competir per totes, vens a competir una mica més light, vols competir però no et vols fer mal, o vas amb un equip que sou molt jovenets i amb poc pes i això, o vols una jornada lúdica, passar-t'ho bé, a riure i a jugar amb qui et toqui, i doncs, amb famílies, amb gent que fa molt temps que no juga, amb gent gran, qualsevol cosa.
0: Això serà el proper 20 de juny, des de les 9 del matí fins les 4 es té previsió, però bueno, això dels 3x3 sí, també va una mica en condició dels equips i de com vagin els partits.
1: A nosaltres el que la solució que hem aplicat aquest any, perquè ens va agradar molt el format de 9 a 3, que al final acaba sent les 4 amb les entregues de premis i això, ens va agradar molt que fos només al matí, perquè si és, dura molt més, si se'n va ja cap a la tarda, se'ns fa molt llarg, és molt cansat, són molts partits i fa molta calor el juny. Llavors la idea és fer de 9 a 3, i què passarà? Doncs que hem sol·licitat l'ús de tot el poliesportiu, és a dir, el torneig tindrà com a mínim 4 pistes simultànies, però depenent de l'èxit que hi hagi les inscripcions, anirem obrint fins a un màxim de 8. És a dir, depèn de la gent que s'apunti, obrirem més o menys pistes amb l'objectiu de seguir acabant a les 3.
0: Inscripcions ja estan obertes, com es poden fer?
1: A través de la nostra pàgina web, trobant tota la informació d'horaris i preus i tot, són preus super baixos, tant la inscripció, que és de 5 euros, inclou una assegurança a través de la Federació Catalana, inclou samarreta i una welcome back amb un munt de coses que la gent que patrocinarà ens ficarà dintre. I quan el bar també tindrà preus superpopulars. Com és un format de 9 a 3, doncs hem de poder disposar de servei d'entrepans calents i poder fer un àpat, si no te'l portes tu de casa, que tinguis una solució. I, per exemple, coses com l'aigua estarà superbonificada, perquè aquí no muntem el bar per fer negoci, al final és un servei perquè la gent pugui, no tindrà que portar-se els tàpers de casa si no volen.
0: Aquesta és la iniciativa que naixia l'any passat, com deies tu, doncs a través del servei de la CIA, aquest servei integral, no me'n recordo de l'acrònim,
1: però servei
0: d'atenció integral del Garraf, que habitualment ja doncs, té altres serveis a Cubelles, a l'Espai Jove i en diferents jocs, als instituts, i que va néixer doncs, amb aquesta col·laboració amb el Club de Bàsquet Cubelles. Abans deies que éreu pioners. No sé si heu tingut, no sé, el retorn d'algú que hagi dit hosti, doncs això allà o alguna altra banda s'ha fet i també ha funcionat.
1: De moment no, pensa que el primer cop va ser l'any passat i que els 3x3 és un tipus de competició que es sol donar a l'estiu. Així que encara tenim rèpliques. Jo espero que sí, tant de bo la gent s'ha encantat de la vida que ens copiessin i hi haguessin molts més tornejos que no contemplessin la perspectiva de gènere ni l'edat per competir, perquè és el que ens interessa precisament és fer difusió d'aquesta idea. Amb el SAI, ho ha treballat, ha fet difusió, ha parlat amb moltes entitats i aquest any comptem amb molt més suport dintre de la seva pròpia organització, a nivell ja comarcal, inclús a nivell diputació, i a nivell d'entitats que estan orbitant alrededor de la perspectiva de LGTBI, també comptem amb més suport que mai. De fet, les Panteres Grogues, que és una entitat que reivindica precisament la LGTBI-fòbia a l'esport, es presentarà i són partners oficials i portaran equips de Panteres Grogues, que els tindrem aquest any.
0: Perfecte, doncs sí, ja ho sabeu, si voleu jugar a bàsquet, gaudir d'una jornada doncs lúdica i a més participar doncs d'aquest torneig tan peculiar i de moment únic, doncs teniu el 3x3 Respect organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles i el SAI. Ja ho sabeu, a cbcubelles.cat, la pàgina web del club, doncs allà teniu tota la informació i també doncs els links per fer la vostra inscripció. Ivan,
1: si em permets, m'agradaria un últim apunt sobre la inscripció, precisament.
0: Digues.
1: Perquè algú ens està escoltant i està plantejant-se si anar o no anar, si fer un grup o no fer-lo. Hi ha un tema important, que és que hem aconseguit que l'assegurança, perquè torneig sigui innominada. Val? Sembla una tonteria, però no hi ha moltes companyies d'assegurances que contemplin aquest format, i això per nosaltres és superimportant. L'hem buscat, l'hem trobat, i com l'any passat, l'assegurança serà innominada. Això què vol dir? Vol dir que tu, el teu procés d'inscripció, tot el procés administratiu d'apuntar-te a participar i de que en cas d'accident passés alguna cosa està assegurat, ho pots fer amb el teu nom sentit. No et demanarem el que posa el DNI. No ens importa el que posa el DNI. Hi ha molta gent que no s'identifica amb el que posa el seu DNI. Val? En aquest cas, en aquest torneig, ens pots donar el teu nom sentit. I amb aquest nom participaràs, i si hi ha algun accident que no vulgui, estaràs assegurat amb aquest nom.
0: Perfecte, una passa més en tota la que és aquesta reivindicació, no? També en el món de l'esport, i bé, la prova està en aquest 3x3 Respect, que doncs, serà el proper 20 de juny, dissabte 20 de juny, al Poliesportiu Municipal. Ivan, no volia acomiadar l'entrevista sense preguntar-te també per al final de temporada. Cada setmana, doncs, si no ha acabat alguna competició, està a punt de fer-ho. No sé com valores aquest final de temporada del Club de Bàsquet Cubelles, d'aquesta també primera, la teva primera temporada al capdavant del club.
1: Bueno, en realitat és la segona, perquè l'anterior ja em va tocar.
0: Va tocar al final, no?
1: Sí, bueno, no, al principi, de fet, l'únic acte que no vaig fer com a president durant tot l'any va ser la presentació d'equips, però immediatament després ja vaig haver d'assumir el càrrec. I, bueno, no ho sé, encara és d'hora. Hi ha processos que s'estan tancant. Jo crec que estic molt content amb alguns equips que tenen una línia i una trajectòria espectacular. Però sí que és veritat que arribem a un punt que serà complicat aquest any. De fet, dijous que ve tinc una reunió de junta per valorar. Si vostè la compra
2: bé, a Carrefour. Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I avui a Ràdio Cubelles parlem amb la Vanessa Romero. Ella és veïna de Cubelles i mare d'un infant, el Gerard, que conviu amb una malaltia rara. Dèficit de piruvafoquinas. En tot cas, amb ella parlarem d'aquesta malaltia i també de la seva experiència personal. I per què? Doncs perquè volem parlar també de la importància de la donació de sang, coincidint amb una campanya solidària on el mateix infant, el Gerard, doncs, oferirà la seva implicació directa des del Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova. Anem a presentar primer de tot doncs, a la Vanessa Romero, que tenim ja a l'altra banda del fil telefònic. Vanessa, benvinguda.
1: Gràcies, bona tarda.
0: I bé, Vanessa, gràcies també per atendre avui a Ràdio Cubelles i per començar, no sé si ens podries explicar una mica la vostra història, no?
1: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvatoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard és en el seu estat és greu i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes. Després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
0: Com va ser el moment en el qual diagnostiquen el Gerard amb aquesta malaltia doncs, rara?
1: Home, doncs per nosaltres va ser molt dur perquè desconeixíem. És una malaltia que, a més, és genètica i nosaltres desconeixíem que teníem la modificació d'aquest gen. Aleshores, quan t'ho diuen, doncs, clar, és dur pels pares i saps, i et diuen, a més, que és una malaltia que a dia d'avui no té tractament, que el nen viu gràcies a les transfusions de sang. Aleshores, per uns pares això és molt dur. Amb el dia a dia, doncs ho vas païnt i vas fent, però bueno, és dur saber que el teu fill depèn d'això, que la seva vida depèn d'això.
0: I com ha anat canviant, doncs, també la vostra vida quotidiana des del moment que li diagnostiquen? El Gerard, quina edat té ara?
1: El Gerard ara farà 17 anys i d'aquí poc fa 8 anys. Doncs clar, nosaltres ens ha afectat a tots els nivells. Clar, tenim un nen que depèn molt de nosaltres, que visita molt l'hospital, per tant, ens hem hagut d'adaptar a la seva situació. Tot i que el Gerard, si el veus, dius, és un nen normal, tu el veus per carrer, dius, no li passa res al Gerard. Sí que li passa. Per ell, tot això és normal, perquè ho ha viscut des que va néixer. O sigui, ell viu com una normalitat. I nosaltres, amb el temps, pues, ens adaptem a aquesta normalitat.
0: Uh-huh. I què significa també per vosaltres conviure amb aquesta malaltia minoritària? Perquè d'elles, clar, entenc doncs, que és un cas que arriba sobtadament, dius, és genètic, no? Però sí. No sé si, vaja, per vosaltres era una cosa nova també.
1: Sí, no, per nosaltres completament no. Desconeixíem aquest tipus de malaltia fins al moment que li diagnostiquen el Gerard, que va ser doncs, als 4 o 5 mesos, perquè el Gerard bueno, va tenir un naixement molt dur, va estar un mes i mig a l'hospital, però no sabíem encara que tenia aquesta malaltia fins que finalment li diagnostiquen. Aleshores, pues, quan li diagnostiquen, nosaltres pues, hem anat aprenent de lo que és la malaltia i bueno, a conviure amb aquesta malaltia amb ell.
0: Uh-huh. I quins són els reptes principals del dia a dia? No sé si pel que fa també a com viu el teu fill, el Gerard, a nivell escolar i social, no? Sí. Doncs aquest tipus de malaltia, no?
1: En principi, ell fa vida el més normal possible. El que passa que sí que és veritat que nosaltres hem de tenir molta cura en quan pot ser vida social normal, com un nen normal. El que passa que per ell totes, per exemple, totes les malalties no de poca importància, però que són comuns, que a nosaltres no ens afecten res, al Gerard sí que li afecta. Aleshores, hem de tenir molta cura, sobretot amb això. En qualsevol tipus d'infecció, ja sigui vírica o bacteriana, d'aquestes comuns, que al Gerard sí que li afectarien bastant.
0: I a nivell una mica també del suport que hagis rebut, no? Perquè entenc que el més difícil a vegades és emocionalment com a mare acceptar primer de tot aquesta malaltia rara, no?
1: Bueno, a nosaltres ens ha ajudat molt perquè el Gerard el porten a l'Hospital Vall d'Hebron i la veritat és que els metges ens han ajudat bastant. Ell també té suport psicològic, si ho necessita, es pot demanar, però bueno, de moment és una normalitat que ell té i nosaltres pues, ho anem pagant bé.
0: I una mica el suport que dèiem que heu trobat també en el vostre entorn, sigui la família, l'escola, no sé, a nivell sanitari, no? No sé si hi ha prou suport per, no sé, per tirar endavant i per sentir-se doncs, recolzat, no?
1: Sí, no, amb això no hem tingut cap problema. El suport principal ha estat, per suposat, familiar. I després, a nivell educatiu de l'escola, el suport al Gerard, clar, els professors pues, sempre s'han mostrat molt comprensius amb la malaltia, han estat molt informats i davant de qualsevol dubte ens han avisat. A nivell educatiu i familiar hem tingut, i mèdic, un suport, bueno, bé, raonable.
0: Amb elles, que és especial, no?, aquesta campanya que tot seguit anunciem, no?, perquè l'escola on estudia el Gerard és el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans, i fan una campanya de recollida de sang dimarts 2 de juny de les 3 de la tarda a 7:45 del vespre, i amb elles és molt especial aquesta campanya, no?, per ell i per vosaltres.
1: Sí, bueno, per nosaltres sobretot. Cada any l'escola, quan arriba aquesta època més o menys, fa campanya conjuntament amb la col·laboració de Banc de Sang, fa campanya de donació de sang. Aquest any, pues, clar, l'organitza normalment la campanya als nens de segon de primària. El Gerard fa segon de primària i aquest any pues, per nosaltres és molt més especial perquè, clar, ens toca de ben a prop. Tenim un nen que és dependent de la transfusió de sang. I aleshores, bueno, per aquest motiu, per nosaltres aquest any és molt especial aquesta campanya.
0: I clar, què li diríem també a la gent que ens està escoltant, no? Que a vegades, doncs, clar, no és fàcil fer aquest pas, no? Ja sigui perquè potser no han donat mai sang, no? Quin missatge?
1: Exacte. A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
0: Per tant, és clau.
1: Jo diria que si us plau, per poc que puguin, és un pas que, bueno, que hi ha gent que ens fa por les agulles, que mereix o que no sé què, però és que és molt important. I cada vegada que nosaltres visitem l'hospital, és veritat que els panells veiem que les reserves de sang estan baixes. I com a mare, doncs això penses, ostres, el meu fill en principi té garantida la sang, però bueno, és que es necessita més, perquè és per mon fill i per totes les persones que ho necessiten. Aquest acte altruista és superimportant i a vegades no som realment conscients de que això és així.
0: Què et sembla que centres educatius com doncs és aquest cas, no? El Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans també dedica a Cubelles, hi ha un centre que també fa una campanya cada any amb el suport també de l'escola Charles Ribel, Maricel, no? Fa la seva pròpia marató de sang. Per tant, què et sembla en general aquests centres educatius, no? Que impulsin iniciatives com aquesta, no?
1: Bueno, doncs em sembla perfecte perquè a més els donen als nens, els que estan ensenyant la importància i a ser altruistes en aquest cas. A fer les coses no per un mateix, per poder treure un benefici, sinó per poder ajudar els altres.
0: Quin missatge?
1: Clar, hauríem de... Mira.
0: No, endavant.
1: No dic que hauríem de promocionar o fer veure més aquestes campanyes que estan. El que passa que el dia a dia sí que és veritat que tots ens menja i a vegades pensem, doncs no tan intens, no sé què, i al final estar allà són 10 minuts. I això, que et treguin una bossa de sang, salva 3 vides d'una persona.
0: Sobretot, no sé, un missatge cap als joves, perquè a vegades, doncs clar, hi ha gent, no?, de tota la vida que tenen molta consciència. No sé si, clar, des de les escoles, clar, es dona a conèixer ja des de ben petits, no?, des de que són infants, no? Que hi ha aquesta donació de sang, sobretot en una escola, no? Que tens tot l'alumnat doncs que treballa aquesta consciència, no?
1: Clar, no. La campanya, per exemple, la nostra escola, com t'he comentat, l'està fent al curs de segon de primària. Són nens que tenen de 7 a 8 anys. Aleshores, ja els estan conscienciant amb la importància d'això, de la donació de sang.
0: Deies que és una campanya que es fa cada any, no? Que aquest any era especial. És una campanya, doncs, no sé, com la descriuries tu, que l'has viscut, no?, plenament?
1: A veure, és una campanya que al final l'acte és molt maco, perquè els nens estan durant tot un mes preparant la campanya, fan un vídeo que està penjat a l'Instagram de l'escola. Aquest any sortirà un vídeo també al Canal Blau, per fer difusió d'això, i aleshores ells ho viuen amb molta il·lusió. Aquell dia, el mateix dia de l'acte, pues, s'intenta fer coses, decorar l'escola, amb cartells, amb tot plegat, i és un acte molt maco, que ells ho viuen, a més, amb molta il·lusió.
0: I hem vist l'eslògan d'aquest any, no? Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida. Sí. Aquest lema, no sé si sorgeix cada any un lema nou, si ha sorgit del mateix alumnat.
1: Sí, no, cada any els alumnes crien un lema. Aquest any ha sigut el de superherois i per això aquest eslògan. Cada any els vídeos són diferents, la difusió és diferent i aquest any ha tocat aquest.
0: Doncs, Vanessa, què més ens queda per dir? No sé, què t'agradaria també traslladar a la gent doncs, que ens escolta, sobretot la gent de Cubelles, que estem a Ràdio Cubelles, no? Perquè també entengués doncs, tot aquest suport que cal, no? Sobretot també aquestes malalties rares, minoritàries, no? Que a vegades no en parlem prou i potser no s'acaba d'arribar, no? Aquesta necessitat de donar sang, en aquest cas, aquesta malaltia que té el Gerard, no? Aquest dèficit de
1: piruvatoquinasa,
0: és a vegades pel nom costa, no? Però la importància, sí, sí. No?
1: Sí, jo els diria a la gent que sisplau, que per poc que puguin, que s'acostin a l'escola el dia 2, però ja no és tant, bueno, aquesta campanya és molt important, però es van fent campanyes a Vilanova, a Cubelles, el que hem comentat, que la gent es conscienci que hi ha nens, persones adultes, que hi ha moltes persones que necessiten sang, que és molt necessària per la seva vida i que, sisplau, que és un acte que són 15 minuts, que per poc que es pugui treure 15 minuts, apropar-se a aquests llocs per poder donar sang, perquè al final és veritat que salva vides i nosaltres ho sabem. Com a pares ho sabem i, bueno.
0: Vanessa, alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat, que vulguis, no sé si vols acabar amb alguna frase significativa, el que tu consideris abans de tancar aquesta entrevista?
1: Bueno, jo us volia agrair a vosaltres com a, bueno, donar difusió a aquesta notícia, per ajudar-nos a donar difusió a aquesta notícia i res, i al final dir la frase que donar sang és donar vida i ajudar a Gerard i persones com el Gerard. Doncs amb això ja finalitzaria.
0: Molt bé. Doncs ens quedem amb aquesta frase, Vanessa. Moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres. Recordem, la campanya de donació de sang, Col·legi Sant Bonaventura, Vilanova i la Geltrú, dimarts 2 de juny, de 3 de la tarda a 2:15. Entenc que cal fer una inscripció, no, Vanessa? Ens hem d'apuntar?
1: No és necessari, és millor demanar hora perquè puguin tenir, perquè al final no sé quantes persones de banda se'n vindran, no és necessari. Si t'apropes a l'escola no cal demanar cita prèvia, t'atendran igualment.
0: Perfecte, doncs... Ni
1: tampoc cal ser donant per poder donar aquell dia sang. Simplement has d'omplir un qüestionari mèdic que si tot va bé podràs donar sang.
0: Perfecte, doncs animem a tothom a que faci aquest gest i participi.
1: Perfecte, us ho agraeixo i espero a tothom que pugui venir.
0: Vinga, som-hi, doncs ens quedem amb aquest missatge. Gràcies, Vanessa Romero, i que vagi molt bé amb aquesta lluita i amb aquest, donar a conèixer sobretot aquesta malaltia i sobretot aquestes transfusions de sang, doncs són necessàries en molts casos, per tant cal donar sang i qualsevol donació, en aquest cas parlem d'aquesta campanya, però ho fem extensiu, no? Perquè es pot donar sang en qualsevol moment, no?
1: Exacte, això mateix.
0: Moltes gràcies, Vanessa, ho deixem aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Som la Sara i la Nerea i jo la Marina i som estudiants d'educació infantil de l'Institut Alexandre Galí. Avui venim a parlar d'un tema que ens sembla molt important, que és la influència de les famílies en el desenvolupament dels infants. Abans de continuar, volem aclarir que nosaltres no estem aquí com expertes, sinó només per donar el nostre punt de vista i poder informar a les famílies que ho puguin necessitar.
2: Sí, és veritat. La família és el primer contacte on els infants aprenen a desenvolupar-se. I al ser el seu primer vincle, pot afectar tant de manera negativa com positiva, depenent de la relació amb la família i de l'estil educatiu que es rep a casa. L'infant crearà la seva personalitat i, per exemple, quan l'estil educatiu és passiu, l'infant pot desenvolupar dificultats d'afecte amb els demés i mostrar una actitud disruptiva.
3: Bon dia, jo sóc la Nerea. Com diuen la Marina i la Sarai, és molt important la relació entre l'infant i les famílies. Per això, avui venim a parlar d'aquests temes que són molt interessants i a la vegada molt complicats. Parlarem dels següents punts. La família com a primer espai d'aprenentatge, el desenvolupament emocional en infants, els hàbits i les rutines, diferents realitats familiars i la relació família i escola.
1: Abans de començar, volem fer una pregunta a les famílies que ens esteu escoltant. Volem que penseu en alguna cosa que fèieu de petits que us hagi marcat. Per exemple, un hàbit o una frase que us deien. Segurament, això també està influint en com eduqueu ara els vostres fills i filles.
2: Per a que el podcast sigui una mica més entretingut, farem preguntes sobre el tema. I des de casa podeu reflexionar una mica també. Perquè són temes que a totes les famílies els hi ha passat alguna vegada.
3: No cal que respongueu totes les preguntes. Només esperem que reflexioneu i que la nostra informació us sigui útil.
1: Ara sí, comencem. Què sabem de la família com a primer espai d'aprenentatge? Com ha dit abans la Sarai, sabem que el primer contacte que els infants tenen al néixer és la seva família i, per tant, és on aprenen a desenvolupar-se i, depenent de cada família i la seva relació, doncs és on crea la seva personalitat i la manera de relacionar-se en un futur.
2: Clar, Marina, i això també fa que aprenguin emocions bàsiques i a poder controlar-les. Per exemple, quan un infant té algun problema, segons els tipus de família que tingui, aprendrà a reaccionar d'una manera...
3: Tens tota la raó, Sarai, i per tant és molt important l'educació que reben a casa als seus primers anys de vida, ja que l'afectivitat que reben és la base de la resta del seu desenvolupament.
1: Clar, i ara desviant-me una mica del tema, per exemple, si un nen cau a terra s'equivoca... Jo crec que el millor és deixar que el nen aprengui a gestionar-se per si sol. Vosaltres què penseu?
2: Jo t'entenc, però jo no ho veig tan clar. Si cau i no li donem suport, pot tenir por i deixar de provar coses noves.
1: Aquí tens raó i potser un equilibri pues, seria millor. Deixar que ho intenti sol, però estar a prop per si necessita ajuda.
3: També hem de pensar que els infants normalment aprenen les coses per imitació. Si nosaltres cridem, ells aprenen a cridar. Si parlem en respecte, doncs ells faran el mateix.
2: Per exemple, si diem, no miris tant la pantalla, però nosaltres estem tot el dia amb el mòbil, el missatge per el sentit. Amb aquest petit debat que acabem de tenir, podem introduir el següent tema i parlarem del desenvolupament emocional dels infants. I jo crec que l'educació emocional és superimportant, ja que quan són tan petits no saben expressar el que senten. Potser no saben ni l'emoció que senten. I per això és important que els infants apreguin les seves emocions i que sigui des de casa, perquè així se senten més segurs i poden expressar amb més seguretat i confiança.
3: Segons el que discutiu abans, quan un infant plora perquè està frustrat, per a mi la solució és acompanyar-lo i ajudar-lo a calmar-lo i no ignorar-lo ni cridar, ja que no podrà desenvolupar la mateixa confiança.
2: La primera opció és la que els ajuda a tenir més seguretat i autonomia i al final és la que dona millors resultats.
1: D'això del que esteu parlant, és important que les famílies sàpiguen que quan parlem de desenvolupament emocional no només parlem d'emocions negatives, sinó que quan reforcem les positives, els infants també aprenen a sentir-se orgullosos.
3: Crec que hem de celebrar tot, fins i tot coses molt petites.
1: Jo crec que hem de ser una mica més selectives, perquè no tot és motiu de festa, sinó els infants s'acostumen a l'aplaudiment constant.
3: Potser sí, però si només celebrem els èxits grans, doncs els petits progressos passen desapercebuts. Bueno, en realitat, cada família és un món i no tothom pensa de la mateixa manera.
1: I és molt important ensenyar les emocions, ja que si un infant no sap el que sent, és molt difícil que ho pugui saber gestionar.
2: Exacte. Per exemple, en lloc de dir no ploris, podem dir Veig que estàs trist. Vols explicar-me què ha passat? Com explicant una mica l'emoció que estàs sentit en el moment.
3: Sí, és el que diem tota l'estona. Ajuda moltíssim a que se sentin compresos i escoltats, i no només amb emocions negatives, també amb les positives. Estàs content perquè has aconseguit això, oi?
4: Vale, ara ens imaginem una situació. Un infant perd un joc i s'enfada molt.
2: Aquí hi haurien dues opcions, no? L'opció 1, que seria dir, no passa res, no t'enfadis. O l'opció 2, que seria més comprensiva, com, entenc que estàs enfadat perquè volies guanyar.
3: La segona opció vàlida, l'emoció i ajuda que l'infant doncs, pugui gestionar i entendre millor. Us deixem una pregunta. Què creieu que aprèn un infant només observant-vos durant un dia? Aquesta pregunta ve de la mà amb els hàbits i rutines. Parlant d'aquest tema, hi ha dos possibles casos, que siguin massa guiades i estrictes o tot el contrari, que no respectin cap horari.
4: Sí, i té una part positiva també. Els ajuda a saber el que avui passarà i també els hi dona responsabilitat per un futur. I són pràctiques que s'han d'aprendre a casa i a l'escola.
2: Una cosa molt important del que acabes de dir és que les rutines també s'han de fer a casa. És molt important perquè, si no, encara que a l'escola ho practiquen, els costarà més. I també és important perquè aquests hàbits i rutines no es perdin.
4: Sí, sí, i tens tota la raó, perquè nosaltres ja ho hem pogut veure a les nostres pràctiques i és una cosa molt habitual.
2: I una cosa, també és important que les rutines siguin coherents, o sigui, no pot ser que un dia sopen a les 7 i l'altre a les 10, perquè això descol·loca molt els infants.
4: També petites accions com llegir un conte abans de dormir o rentar-se les dents junts.
3: Doncs també crec que aquests moments també reforcen el vincle que es té amb la família.
4: D'acord, ara se m'ha ocorregut una pregunta i vull proposar un petit debat. A veure què penseu. Creieu que és dolent saltar-se alguna rutina algun dia puntual?
2: Jo crec que a casa no, sempre que no sigui habitual. Però des del que jo he viscut, penso que a l'escola sí que afecta els infants i hauria de ser sempre la mateixa rutina.
3: Clar, també hem de ser flexibles, perquè a casa també poden sorgir circumstàncies que facin canviar la rutina.
4: D'acord, tot això del que estem parlant està directament relacionat amb diferents realitats familiars i hem de tenir en compte que no totes les famílies tenen els mateixos recursos ni tampoc el mateix temps per dedicar als infants.
3: Hi ha diferents tipus de famílies que poden ser, doncs, per exemple, monoparentals, amb avis molt presents, amb horaris complicats, i això doncs, pot afectar tant de manera negativa com positiva a l'atenció i al suport dels infants.
2: Jo crec que el més important és la relació que tingui la família amb l'infant, independentment de la realitat familiar que tingui, és a dir, la qualitat de la relació. I també és important la comunicació constant, o sigui, fer reunions, agendes, converses a la sortida de l'escola.
3: I no només centrar-nos en parlar de problemes, també de coses positives.
4: Clar, perquè a vegades només es contacta quan hi ha dificultats i això tampoc és positiu ni per l'infant ni per les famílies.
3: Per exemple, imaginem que un infant ha fet un gran progrés a classe. Si ho parlem amb la família, es pot reforçar també a casa.
2: I això millora molt l'actitud de l'infant. I una altra relació que també s'ha de tenir en compte en la vida dels infants és la relació entre les famílies i l'escola.
3: Treballant junts, doncs, poden tenir una millora de l'infant, ja que el mestre observa el dia a dia de l'infant i pot comunicar a les famílies, doncs, possibles dificultats o millores.
4: Per exemple, si un infant té dificultats per dormir a casa, informar a l'escola pot ajudar a buscar solucions conjuntes. O si hi ha canvis a casa, doncs que l'escola pugui entendre els comportaments de l'infant.
3: Vale, jo crec que a vegades els mestres haurien de prendre decisions sols, sense tanta opinió de les famílies.
2: Jo crec que la informació de la família és clau. Sense ella pot ser que les decisions no són adequades per a l'infant.
4: Sí, és que al final és una col·laboració, no una competició.
3: Doncs ara farem una petita secció de casos pràctics, però aquesta vegada anirem una mica més en profunditat per entendre no només què fer, sinó també doncs, per què passa el que passa.
4: Ara imagineu que un infant està jugant amb una joguina i un altre nen li demana, però ell no la vol deixar. Què faríeu en aquesta situació?
2: Clar, això passa molt. Per exemple, moltes vegades el primer que fem és obligar-ho a compartir i dir, has de deixar la joguina. Però jo crec que això no sempre és la millor opció.
3: Perquè compartir no és una cosa que s'aprengui sola, sinó que s'aprèn amb el temps i l'experiència.
2: Exacte, si obliguem, l'infant pot sentir que li estem traient alguna cosa seva i això pot generar més frustració.
3: A nivell emocional, l'infant encara està en desenvolupament el sentit de la propietat i l'empatia. No és que no vulgui compartir per ser egoistes, sinó perquè encara no tenen aquesta capacitat madura.
4: Per exemple, una altra alternativa seria dir ara estàs jugant tu i quan acabis li pots deixar.
2: Sí, i això els ajuda a entendre torns i respecte, sense imposar el que han de fer.
3: No es tracta d'obligar a compartir immediatament, sinó d'ensenyar a fer-ho de manera progressiva.
2: Segon cas, que és molt comú i sempre ens ha passat algun cop. Un infant està al supermercat, vol alguna cosa i comença a fer una rabieta.
4: Aquí hi ha molt debat. Què creieu que hauríem de fer? Ignorar o intervenir?
3: Doncs moltes persones pensen que ignorar és la millor opció, però no sempre funciona.
2: Les rabietes són una manera d'expressar emocions que no saben gestionar. No tenen clar el que estan sentint i, per tant, ho expressen de la manera que poden.
3: Exacte. Si ignorem completament, poden sentir-se sols o incompresos.
2: Mireu, aquí el millor és acompanyar, posar-se a la seva altura, parlar amb calma i validar l'emoció.
4: Clar, els podem dir, per exemple, entenc que vols això i estàs enfadat, però avui no ho comprarem, o ja ho comprarem un altre dia.
3: I això funciona perquè combina dues coses molt importants, el límit clar i la validació emocional.
2: Marina, contestant a la teva pregunta, crec que hem de posar límits i no cedir el que demana l'infant, però també crec que mai hauríem d'ignorar.
3: Doncs aquest tercer cas és un infant que no vol anar a dormir.
4: Això és molt habitual a moltes famílies.
2: Sí, i moltes vegades es converteix en un conflicte diari.
3: Això pot passar per diverses raons. No tenen una rutina clara, tenen por o simplement no volen acabar el dia.
2: Aquí és clau tenir una rutina estable. Sopar, bany, compte, sempre al mateix ordre.
3: Això dona molta seguretat perquè saben el que passarà després.
2: I també és important evitar pantalles abans de dormir, perquè els activa molt.
4: D'acord, cas 4 i últim. Un infant que no fa cas constantment.
2: Això pot desesperar molt a les famílies.
3: Però moltes vegades no és desobediència, sinó que o no entenen l'ordre, estan concentrats en una altra cosa o busquen atenció.
4: O també pot ser que els donem massa ordres seguides.
2: El millor és donar instruccions clares i curtes.
3: En lloc de dir, recull tot això ara mateix perquè sempre ho deixes tot tirat, hem de dir, doncs, recull els blocs, sisplau.
4: Sí, perquè simplifica la informació i facilita que l'infant la pugui processar.
2: I també és important reforçar quan sí que fan cas.
3: A vegades només ens fixem en el que fan malament. Bueno, en resum, la família és el primer espai educatiu dels infants. És on comencen a entendre el món i a construir qui són.
4: És on aprenen a parlar, a expressar emocions i a crear hàbits, però sobretot és on aprenen a sentir-se segurs i estimats.
2: I quan família i escola treballen junts, podem oferir un entorn que afavoreix realment el desenvolupament, tant emocional com social.
3: Al final, no són les grans coses, són els petits gestos del dia a dia els que marquen la diferència.
4: I per això volem acabar amb una idea molt clara. No existeixen famílies perfectes.
2: Però sí famílies que ho intenten cada dia.
3: I això ja és més que suficient.
4: Doncs ja hem acabat el nostre podcast, esperem que us hagi agradat molt o per lo menys us hagi servit d'ajuda.
3: Gràcies per escoltar-nos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla? Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Una setmana més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova, que sempre ens porta consells, consells interessants. Avui he de reconèixer que quan m'ho ha dit he pensat, estem parlant de peus o de Fórmula 1, però
1: sí, sí.
0: Plaques de carboni.
1: Plaques de carboni. Bon dia primer a tothom.
0: Bon dia. Jo em sonava a Fórmula 1, una peça d'aquestes...
1: Per això, porto temes interessants, que hem parlat de molts temes ja, i per no repetir-nos, que al final la podologia dona, però tampoc hi ha tants temes, jo intento treure coses noves.
0: Vinga, què són les plaques de carboni?
1: Plaques de carboni o les famoses plaques de carbono. No sé si tothom coneix la fibra de carboni, que avui en dia és molt famosa, sobretot amb el tema dels cotxes. Realment es fa servir plaques de la fibra de carbono es fa servir per moltes coses avui en dia.
0: Pesa poc, no?
1: Sí, al final és un material que és superdur, és superflexible, superresistent, però bàsicament la idea és que pesa molt poc i és molt resistent. Per això, per exemple, cotxes de competició, tot el que és el xassis, tota l'estructura es fa de fibra de carbono. Per exemple, peces de l'espai, peces de... La tecnologia màxima per alleugerir pes i ser resistent és la fibra de carboni, ¿vale?
0: I té aquest patró, no?
1: Sí,
0: aquest patró negre i gris a quadradets,
1: sí, que a mi m'encanta, perquè sí. A mi m'encanta el món de l'automobilisme i amb també el fibra de carboni forjat, n'hi ha que tenen fils de titani entremig... inclús si vas a Dubai, llocs així super exclusius, fan fibra de carboni amb trossos de diamants, amb trossos de... és una bogeria.
0: Luxe. Però i a tot això, què té a veure amb el calçat?
1: Sí, perquè ara tothom estarà pensant, i ara què ve tot això? Doncs en principi, no sé si els oients hauran vist per internet o a la tele, que hi ha calçats avui en dia que porten com una cosa, que és això, la placa de carboni, ¿vale? I no és més que una estructura que va dins de la sola del propi calçat, i que el que fa és que siguem més eficients corrent, ¿vale? Sobretot amb el que és la propulsió. Penseu que al final nosaltres quan trepitgem, normalment el normal és entrar en la zona del taló, ¿vale? I enviar el pes cap endavant i propulsar-nos. Però què passa? Depèn del peu que tinguem, i en general es perd força, no? Es perd eficàcia, perquè el peu al final flexiona algunes parts, se'n va cap a dins, la típica pronació o aplanament, o té massa pont i està tirat cap a fora, o no hi ha prou flexió, no hi ha prou... Bueno, al final s'ha anat buscant amb el temps la forma com d'augmentar el rendiment, no? Igual que parlàvem pels cotxes, no? Pues li pots ficar que tingui el motor més gran, o que tingui el turbo més gran, o que fer millores perquè sigui més eficient, doncs amb el calçat el mateix. Haureu vist que hi ha calçats que són més rígids, calçats que són més tous, calçats que són més plans, que són més alts de darrere, etc. Doncs aquesta famosa placa de carboni, això ho podreu veure per internet, o inclús si entreu al meu Instagram, jo fa poc vaig penjar un vídeo sobre això, i es veu una sola desmuntada, com ensenyen les plaques, que de fet hi ha diversos tipus, n'hi ha senceres, n'hi ha en forma com si fossin branquetes, no? Com si tingués una mini placa a cada dit, i normalment sol anar amb tota la longitud del peu, ¿vale? Us heu d'imaginar com si a dins de la pròpia sola nosaltres no veuríem res, però si la desmuntéssim hi hauria una mena de placa allargada que va des del taló fins a la part dels dits, i que és rígida però flexible, òbviament, no? Al final el que busca és que tu, quan apliques força, aquesta placa es doblega, es tensa i fa com un efecte molla, no? Llavors tu, quan has de propulsar-te, t'ajuda a alliberar més potència. I inclús han tret calçats de competició, que valen una pasta, valen igual 300 euros, però són calçats que porten aquestes plaques, que t'ajuden amb el rendiment, i que inclús en alguns àmbits s'ha dit que és com injust o és trampa portar aquesta placa, ¿vale? Perquè al final és com... Si tu, per exemple, competeixes en una marató i hi ha gent que va descalça i tu portes això, doncs t'està donant un percentatge extra. És com si fossis... un 10% més potent, no?, entre cometes. Llavors, pues, hi ha una mica de controvèrsia amb això.
0: Entenc que no es poden treure i posar.
1: No.
0: Sí, van posar dins de les bambes i...
1: Sí, suposo que algun model, ja et dic, no sé tots els models que hi ha, òbviament, ni molt menys, però segurament hi ha models que es pot desmuntar i canviar-la. Si se't trenca o el que sigui, o pots anar a un sabater igual i t'ho pot desmuntar. però en principi són plaques que van integrades dins del calçat. I com que la fibra de carboni normalment és cara, qualsevol petita peça que facis de fibra de carboni és cara, doncs per això són calçats que són més cars.
0: Que anava a preguntar per aquí, perquè sí. Anava a dir, home, amb totes aquestes coses que has dit, ara tots volem unes bambes amb plaques de carboni.
1: Jo no ho he provat mai, eh?
0: Ja. Però clar, deuen ser cares,
1: sí,
0: no?
1: Sí, de fet. Es va fer un experiment per batre el rècord de la marató, per baixar d'una hora la marató, que són 41 quilòmetres més o menys. O sigui, imagineu-vos fer 41 quilòmetres en menys d'una hora, una barbaritat. I es va aconseguir, a part de que la persona que corria tenia una envoltada de gent, que li tallava l'aire, que li feia com rebufo, o sigui, una història super heavy. Doncs a part portava un calçat que era el més modern que hi havia en aquell moment i portava aquesta mena de placa. A part són un calçat que és com molt amortiguant, que té com fa com una mena de pendent la part de davant, i portaven aquestes famoses plaques de carboni. Però són calçats que, per exemple, estan fets per durar només 300 quilòmetres i valen 300 euros. O sigui que et pagues un euro per quilòmetre, entre cometes. O sigui, imagineu-vos. I ara, tot això ha anat evolucionant. Ara hi ha molts calçats que tenen les plaques de carboni i no valen tants diners, però realment, si ho penseu, podria ser una placa de plàstic. Poses una placa de plàstic que també faci aquest efecte rebot i és suficient. Però la fibra de carboni pesa molt poc, rebota més i, bueno, al final doncs, s'ha tirat per aquí.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Clar, no sé si això també afavoreix el tema lesions. No sé si té alguna cosa o simplement és bàsicament aquest rebot i aquesta cadència més ràpida.
1: Sí, no, en principi no tinc entès que hi hagi lesions associades amb això. El que sí que podria passar, i això ja són teories meves per altres estudis que s'han fet amb altres tipus de calçat, és que el fet de que tu no hagis de treballar tant el peu o el cos per propulsar-te, no? Perquè és com que aquesta placa fa que eviti que tu hagis de fer tota la feina, doncs sí que si només portessis això amb el temps, el més probable és que hi hauria músculs que es tornarien dèbils. I llavors, quan volguessis córrer sense aquesta famosa placa o amb un calçat més tou o descalç, hi haurien músculs, per exemple, que no s'haurien desenvolupat prou, s'haurien afeblit. Per exemple, si nosaltres per propulsar necessitem que treballin els flexors, no? Els músculs que flexionen el peu cap a baix per agafar-nos i impulsar-nos, doncs si tenim alguna cosa que fa que això no sigui tan necessari, doncs anem perdent aquesta funció. I al final, amb el temps, doncs, pot deixar de funcionar igual de bé. El que passa és que normalment aquest calçat es fa servir per coses molt puntuals, no és per cada dia, és per només per sortir a córrer per el rato que surtis aquell dia, etc. Vale? O sigui que tampoc és tan greu.
0: Que això és per competició, no? Entenc. Vull dir, sí. Una cosa...
1: O amateur, si tu tens ganes de provar-ho. Jo ahir, per exemple, vaig sortir a treure el gos i hi havia uns nois, uns xavals molt joves que parlaven de que s'havien batut el seu rècord, que havien fet els 5 quilòmetres en menys temps i no sé què. Però si tu mateix et vols autopicar amb tu mateix i autosuperar-te, doncs, bueno, també ho pots provar al final. Si tens els diners per comprar-t'ho...
0: Hi ha més tecnologia darrere, o sigui, a banda d'aquestes plaques, hi ha altres coses que dius, això va avançant, o també quan surten aquestes coses hi ha el dubte sempre de si és més el fet de dir...
1: El que diuen el postureo, no?
0: Exacte, que el que realment després pots aprofitar, o el que dèiem, a lo millor jo que no corro, ja, per exemple... Ja. A lo millor la diferència entre portar plaques de carboni són els 400 euros que m'he gastat de més.
1: Mira, jo la veritat que no et sabria dir, perquè jo no ho he provat realment. Jo sé que la gent que ho ha provat diuen que sí, que es nota. Després també inclús s'ha il·legalitzat, vull dir que suposo que s'han fet estudis, ja, en algunes curses és il·legal, vale? Això és molt nou, per això, vull dir, no, és algo molt recent, vull dir que encara jo crec que falta fer molta normativa... però bueno, és coses que es podrien implementar en altres esports i clar, al final és com una espècie de trampa, no?, entre cometes, que és com dir, bueno, tampoc fa tanta ajuda, però amb un esportista que va per mil·lèsimes de segon, si guanyes com la Fórmula 1, no?, a vegades per un 0,1 segon guanya o l'altre, pues igual si això et millora, pues clar, el tema de lesions no s'ha parlat realment. Amb el tema del calçat, ara ho hem parlat altres cops, del calçat barefoot, que és aquest calçat tan respectuós, Vull dir, ara estem en un boom molt sobre el canvi de calçat, calçats més amples, més anatòmics, més plans, però de cop i volta surt això, que és tot el contrari, calçat com més rígid, no?, que fa com trampa, que és antinatural. Estem una mica aquí, però no per tema de lesions, realment no és normal que lesioni un calçat així.
0: De fet, sempre se n'ha parlat, no? Ara, quan has dit això, m'he recordat dels banyadors.
1: Sí.
0: Els banyadors de quan venen les Olimpiades i aquestes coses, que si sí, el cos sencer, que si no... Que, sí, sí. Bueno, aquestes coses, no?
1: Que clar. Si vas a filar prim, tot importa al final. Si vas bueno, d'anar...
0: Si, una dècima...
1: Clar, si tu nedes jo tenia entès també que els nedadors, per exemple, han d'anar super depilats, no? Sí. Perquè inclús un pèl pot crear una microfrisura.

0: poden buscar Adrián Podólogo al Instagram, ja trobeu tots els vídeos que fa l'Adrià, que moltes vegades són els temes que també parla aquí, però ja doncs, teniu algun recurs d'imatge, alguna cosa, una cosa més visual. I com sempre, si necessiteu res, teniu qualsevol dubte, doncs podeu visitar-lo al Centre Aliacs a Vilanova, l'Adrià Carné, i el seu equip allà us atendran i us oferiran.
1: Sí, cada cop anem creixent més l'equip ja.
0: Molt bé. Això és bo.
1: Sí, contents.
0: Adrià, fins la setmana que ve, que vagi bé.
1: Molt bé, fins la setmana que ve. Moltes gràcies. Sí.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Som el programa Tots els Colors de Ràdio Cubelles, un programa LGTBIQ+, conduït per Gemma Juan. Bon dia, Víctor. Què tal?
1: Bon dia, Gemma.
0: Bueno, avui tenim aquí el Víctor Malràs. Ell és de Vilanova, va estudiar psicologia i, de fet, es dedica ara mateix a temes d'art-teràpia i de terapeuta, és també terapeuta familiar, ho dic bé?
1: Sí, molt bé.
0: Molt bé, Víctor. Doncs, a veure, avui et tenim aquí perquè jo et volia preguntar tot un seguit de coses. Tu ets pare?
1: Sí.
0: I ets pare, com has sigut pare o com ets pare?
1: Doncs he sigut papa fa 9 mesos. I ha sigut una acollida preadoptiva, una adopció nacional, que primer és una acollida preadoptiva.
0: Sí, sí. Vale, explica'ns una mica més tot això, perquè realment avui la societat, la gent sí que sap el que és una adopció, mm-hmm. però tot el que és adopció i preadopció, tot això encara no es coneix.
1: Bueno, aquest és el meu cas, i la majoria de casos d'adopció nacional, moltes vegades, per un tema, diguéssim, no, de processos judicials que hi ha pel mig, doncs, primerament s'ha de passar per una acollida preadoptiva perquè la tutela, no, i els noms i cognoms encara, no, són de la família biològica, no hi ha hagut una retirada, diguéssim, total, no? I llavors hi ha aquesta acollida preadoptiva que es completa quan s'acaba tot el procés, on hi ha d'haver uns informes a nivell, no, tècnics.
0: Vale, no? El que ens estàs dient, bueno, això sí. Ho sap bàsicament tothom, no? Sí. Una adopció, doncs, és tenir un infant, que prové d'una altra, entre cometes, jo sempre dic família genètica, no? D'una altra família genètica, no? Podríem dir, i que, bé, no pot estar ben cuidat, i la família o bé ho decideix de forma pròpia, o bé hi ha aquesta que se'n diu retirada, no? Per l'administració, no? És així.
1: Sí, exacte, és així.
0: Llavors, avui en dia, per passar a l'adopció, és el que deies, primer hi ha aquest període previ de preadopció, acollir preadopció, no?
1: Sí, sí, el que passa és que aquest període, depenent de la situació administrativa de l'infant i de la no, i judicial a nivell familiar, clar, això o s'allarga o s'escurça, no?
0: Clar, quant de temps pots trigar tu entre fer una acollida i preadopció fins a una adopció plena? Recordem que una adopció plena és que tu ja tens la pàtria potestat absoluta, els cognoms són els teus, etc.
1: En principi, els millors dels casos poden ser 2 anys, em van dir.
0: Déu-n'hi-do.
1: I a vegades s'allarguen 3, 4, 5 anys, depenent de la situació judicial, clar.
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar. No és el mateix, no? Com tu has dit, no? Una renúncia, no? Que hi ha el procés judicial és molt més ràpid, no?
0: Sí.
1: Que una retirada, però una retirada hospitalària, és a dir, des de que la criatura ha nascut, no? Que fa aquesta retirada, o sí. Si una retirada molt més, no?
0: Quan, posterior.
1: Posterior, sí. No? Clar, i la casuística, no? La situació, clar, diguéssim, administrativa i judicial de la família, no?
0: Bé, amb això que estem comentant, bueno, per qui no ho conegui, doncs en aquest període d'acollida i preadopció, els cognoms encara consten els cognoms d'origen, és la Generalitat la que té la tutela absoluta.

0: I
1: Exacte.
0: vosaltres, no, les famílies que sou preadoptives, esteu doncs tenint cura d'aquests
1: Exacte, la
0: infants,
1: guarda,
0: la
1: sí.
0: guarda, no, que es diu?
1: Sí, exacte.
0: Però, Víctor, tu com arribes aquí? Perquè, clar, estem en aquest programa, que és Tots els colors, de Ràdio Cubelles, i aquí parlem de temes LGTBIQ+, i de famílies LGTBIQ+, i, clar, amb el teu cas, explica'm una mica, perquè tu has dit això, no?, que ets papa, per tant, ets tu sol? Fas
1: Sí.
0: tu aquesta opció?
1: Sí.
0: I quan se't desperta, tu, aquestes ganes de tenir... Bueno, de fer criança.
1: De fer criança. Bueno, jo tinc, des que tinc una raó que tinc molt clar, no? Que volia ser papa, no? És algo que, no? Era raro perquè en el meu context, no? O, bueno, en la meva generació, no? Normalment eren les noies que començaven a parlar, no? De ser mames, les nenes, no? I això de ser papa dels nens era com, a veure, com una cosa molt més, no? Diguéssim que secundària o que ni us ho pensaven, no? Ja s'ho trobarien, no? I jo sempre ho he tingut molt clar, no? Això. Llavors, jo crec que tinc una raó que l'adopció estava dintre de la meva idea de ser papa. Jo seré papa i jo crec que adoptaré, no? I jo
0: Molt
1: vull
0: bé.
1: adoptar, no?
0: Ara et faré una
1: Sí,
0: pregunta.
1: sí, sí,
0: Què va
1: sí,
0: ser
1: sí.
0: abans, aquesta idea o l'orientació sexual?
1: Crec que se va ser abans aquesta idea. I és maco, no? Perquè jo, quan no? Vaig saber que vaig sortir de l'armari, diguéssim, no? Era com que això ja també ja estava, no? Dintre del meu imaginari. No era com algo que vaig haver de fer potser un dol, de dir, ostres, és que jo vull ser papa biològic, no? Sí. Va ser un procés diferent, no?
0: Sí, és el que dius, perquè molts cops, bueno, els que som gais, lesbianes, tota la gent del col·lectiu, molts cops, clar, tenir família no passa per la qüestió biològica, no?, d'un heterosexual. Has d'anar amb una reproducció assistida, has de
1: Exacte.
0: fer una gestació subrogada en els casos, o passes per una adopció. Bé, hi ha molts sistemes,
1: Hi ha
0: no?
1: molts, hi ha
0: I molts
1: molts.
0: cops acostuma a ser un hàndicap quan vols crear família.
1: Exacte, sí. Bueno, jo diguéssim que al meu imaginari ja havia aquesta idea,
0: Molt
1: no?
0: bé.
1: I llavors, bueno, de seguida que vaig començar a ser una mica més gran ja, no? Perquè això estem parlant d'aquest adolescent, com ja pues, era adult jove, no? Pues, això cap als 20 i algo, vaig dir, ostres, jo voldré ser papa no, i jo vull ser papa jove, no? Jove vull dir que no em vull plantar
0: Els 40, per exemple.
1: No, no em volia plantar als 40,
0: Clar.
1: no perquè no sigui algú, em sembla super
0: Sí, és lícit, però...
1: lícit que cadascú, perquè la situació socioeconòmica no està tampoc per poder triar a
0: Sí,
1: vegades, no?
0: cert.
1: Però era el meu desig, no? Jo vull ser papa i vull ser papa amb una energia, bueno, amb una energia més, no? De jove, no? No
0: Molt
1: sé.
0: bé. Llavors, abans m'has comentat a quina
1: A
0: ens has
1: quina edat,
0: comentat
1: no?
0: fora de micròfon, no?
1: Sí,
0: A
1: sí,
0: quina
1: sí,
0: edat et
1: sí.
0: decideixes?
1: Pues jo vaig anar a la xerrada informativa quan tenia 25 anys
0: Déu-n'hi-do,
1: i vaig
0: 25.
1: sí, 25 i sí, 25 i mig. I abans vaig entrar per la xerrada informativa que a partir dels 25 és quan podies apuntar-te, no abans. I vaig dir, bueno, doncs jo tinc 25, jo em puc apuntar i t'explicaven que clar, hi havia tot un procés, no? Que era molt llarg, no? I que et podies apuntar i que era com agafar una mica com tanda, no? Com número. I d'alguna manera el procés seria molt llarg i vaig dir, bueno, pues, com que jo ho tinc molt clar i jo ho vull fer,
0: Vas
1: doncs
0: començar.
1: m'apunto a la nacional, perquè la internacional era que també ho vaig estudiar i vaig veure que no era el meu projecte fer-ho internacionalment, per lo que jo tenia al meu cap, no? M'explico millor. Era molt difícil a nivell de ser home, gay, monoparental, era molt difícil.
0: Hi ha molts
1: Hi ha
0: filtres.
1: molts filtres, segurament que havia passat per maquillar o mig mentir, i jo vaig dir, jo
0: Tu volies anar de cara.
1: li vull anar a la cara, i també volia com tenir la certesa, no?, de que aquí a Catalunya almenys, no?, hi ha uns certs drets
0: Clar que
1: i
0: sí.
1: que estan garantits, no?, tant per l'infant com per mi, no?
0: Sí, recordem aquí que, clar, que que són les lleis que ens permeten fer adopcions. Això no existia abans. Hi ha un moment, no, que hi ha totes les lleis catalanes primer i després estatals que ens permeten fer les adopcions a parelles o no, o a persones del col·lectiu LGTBI. Explica'ns també una cosa que et volia preguntar. És aquest procés, primer perquè estàs sol i després perquè és un procés també llarg. Per on vas passar? I si per estar sol és diferent que si són dues persones? I quin procés vas passar? O què va durar?
1: Va durar bastant, no? Perquè 2018 em vaig apuntar, 2026 és quan he sigut papa, no? Però bueno, ha sigut també perquè jo he parat, he pogut arxivar el meu expedient, em vaig fer la formació, vaig tornar a arxivar... I finalment doncs, vam fer l'avaluació i vaig ser idoni, no? I tot va ser molt ràpid. Des, quan vaig tenir la idoneïtat, que la vaig tenir al maig del 2026,
0: sí,
1: doncs al juny del 2026, o sigui, al cap d'un mes, em van trucar i em van dir que, bueno, que podria conèixer bueno, la meva filla, no?
0: Molt bé.
1: Sí, bueno, no, que també és tot un procés, no? Perquè t'ho presenten, no, com algú que no té rostre ni té nom,
0: clar,
1: que té una història.
0: Sí, sí.
1: Per guardar confidencialitat, que està molt bé, no? Però que és un procés com molt curiós, no? Perquè és com no has vist la cara, no has tocat la persona que serà la teva filla, no? La teva futura filla possiblement, no? I de cop, no?
0: Arriba
1: i és un procés molt heavy emocionalment.
0: De fet, jo sempre penso que una adopció, que és aquestes característiques que tu dius, són exactament les mateixes característiques que si és una persona biològica, perquè tampoc no saps ni com és, no saps la seva cara i apareix, no? Així de sobte.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, arribats en aquest moment, passarem a uns minuts musicals amb una cançó que ha triat el Víctor.

0: tornem amb el Víctor. I jo et volia preguntar com és que has triat aquesta cançó.
1: L'he triat perquè és una cançó que ens va acompanyar en els primers moments que estava la meva filla ja a casa, i eren moments molt intensos emocionalment i també molt immersius, no? Que estàvem allà a casa, que, no? Com que jo havia d'estar 24 hores, no, amb ella, no? Com
0: fent tots els vincles,
1: fent
0: que
1: tots
0: diuen,
1: els
0: no?
1: vincles, no? I llavors era com una cançó que em posava a vegades com de mantra, de dir, ja, anem a crear un espai de
0: sí, sí, no? Com, sí.
1: Molt sí, bé. Com poder sortir un moment de dintre de casa, no? I poder, sí, també imaginar que estem fora, no?
0: Bueno, són cançons, les cançons ens transporten a,
1: sí,
0: moments, no? Vitals.
1: Sí, totalment.
0: Això és així. Tornem una miqueta a parlar, perquè, clar, la teva filla està en un centre d'acollida.
1: Sí.
0: Passa en aquest centre d'acollida quant de temps?
1: Un any i mig.
0: Que tu,
1: sí, sí,
0: fas aquesta preadopció. Durant i aquell tant. Any i mig està allà al centre d'acollida des que és nadó.
1: Sí, sí, sí, sí. El seu cas va ser aquest i de fet va ser segurament per la falta de famílies d'acollida d'urgència. No?
0: Què dius ara? Què dius? Ostres, és que clar, jo he sentit, no, darrerament també als mitjans, que la Generalitat fa crides a la societat perquè hi hagin famílies d'acollida. Que no totes les famílies d'acollida, fem l'incís, són famílies preadoptives. És a dir, ets d'acollida, però això no vol dir que aquell infant estigui amb tu sempre, no? Però es necessiten aquestes, sí, famílies, sí, d'acollida. I realment tu dius que,
1: sí, sí,
0: que vas tallar perquè no va haver una família d'acollida.
1: De fet, quan jo vaig fer tot el procés, no, ficava molta insistència, no,
0: sí,
1: en que les famílies que estàvem en el procés d'adopció, que també tinguéssim en compte que hi havia tot el procés d'acollida, no? Que si en el cas que no hi hagués idoneïtat o en el cas que no fos el nostre projecte, que tinguéssim en compte de que hi ha aquest projecte d'acollida que també podríem fer el circuit aquest i que era molt més fàcil d'entrar perquè era molt, és molt més necessari, perquè falten moltes més famílies, estan molt menys col·lapsat que el sistema d'adopció, que està col·lapsat, no? Que hi ha una llista d'espera.
0: Déu-n'hi-do, vull dir...
1: O sigui, molta crida, molta crida.
0: Aquests centres, exacte, és fer molta crida, perquè molts d'aquests centres inclús arriben a ser sobresaturats.
1: Sí, sí, és el cas del centre d'acollida que jo... Bueno, que estava la meva filla allà l'any i mig, és que és un centre que està, diguéssim, com enfocat a la primera infància, i això vol dir que, com a molt, podien estar nanos fins a 12 anys i hi havia nanos ja quasi la majoria d'edat, i per tant hi havia una relació sobrepassada d'infants allà.
0: No? Clar, voldria especificar això, que són des de nadons,
1: sí,
0: a infants d'edats mitjanes, i sobretot els que són més complicats de que estiguin acollides a partir de l'adolescència fins a la majoria d'edat.
1: Sí, sí, sí,
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Aquesta societat
1: és l'única opció
0: tan solidària que sembla que tinguem, doncs no ho sé si som solidaris.
1: Jo diré més, no? Hi havia un moment en el moment que estàvem vinculant-nos, que estava anant, bueno, vaig estar una setmana anant al centre i tornant a Vilanova, o sigui,
0: sí,
1: sent papa migdia i no sent papa a migdia, no?
0: Que sí, mica... clar, vas fer aquest
1: el
0: espai
1: d'acoplament, que se'n diu, que és un moment de transició,
0: sí,
1: no? Aquesta setmana, no? I hi havia un moment que vaig dir, és que jo no vull tornar al centre perquè se'm trencava el cor quan veia a la canalla i em cridaven pel meu nom i em deien, ah, tu ets el papa.
0: Ja, Déu-n'hi-do.
1: I és molt dur. I vaig dir, és que no vull tornar,
0: sí, sí, sí,
1: per no tornar a veure a aquesta canalla, perquè em sabia greu de dir, és que...
0: Clar.
1: Si pogués,
0: sí,
1: no?
0: Els agafaries amb tots, no?
1: Obrir les portes de casa, no?
0: Els agafaries amb tots.
1: No sé, és com allò que dius, se't trenca el cor, se't trenca
0: el
1: cor.
0: Bueno, pell de gallina, eh?
1: Sí,
0: això
1: no,
0: que
1: no.
0: Estàs dient. Et volia preguntar, perquè clar, amb les famílies que som LGTBIQ+, avui en dia, tot el tema del gènere, tota la qüestió queer, tot el nostre plantejament, hi ha famílies, algunes, que opten per no, per posar un nom neutre amb els infants, no? Explica una mica la teva experiència, què creus d'aquest tema, com ho veus?
1: Jo veig un tema molt interessant, també és com un tema, em sembla, molt complex, perquè a fer estem atrevessats pel gènere,
0: sí.
1: I la societat, no? Bueno, és que es construeix molt així, jo ho he vist molt des de que també soc papa, no? Com, com hi ha aquest viatge de gènere, però pensava que estàvem a un... No? Que estem en llum del que potser ens pensava, em pensava jo abans, no?
0: Estem en un sistema superbinari.
1: Molt, molt binari, molt binari.
0: Superbinari.
1: Molt binari, molt binari, i a més no només binari, sinó que a més hi ha coses com molt arcaiques que pensava jo que estàvem superades. Que estaven superades.
0: Com ara què? Podria... Com ara què?
1: Ostres, no sé, coses com a ficar-li llacets al cap a les nenes per saber que són nenes, o a ficar-li arracades, o no sé, com aquestes coses de dir, bueno, pues que ja trien ells si volen ficar un llacet o un floripondi o una gorra o un fular, o... és sí, igual, sí, ja, sí. És com una cosa de dir, bueno, anem a oferir l'experiència de que puguin fer el que puguin ser, i que puguin fer el que vulguin, no?
0: I l'explosió de gènere,
1: cos, amb no? l'explosió de gènere, exacte, no? Llavors, em sembla interessant poder pensar, no?, en que el nom no sigui una cosa que ja se t'imposi un gènere com super, allò que diguis, és que...
0: Molt marcat.
1: Marcadíssim, no? Em sembla interessant que pugui haver aquesta cosa de dir, anem a reinventar-nos els noms perquè em puc reinventar la meva identitat també, no? Me la puc fer meva, no?
0: El nom, els articles...
1: Els articles, sí.
0: Després seria, bueno, la indumentària, no?
1: Totalment.
0: Bueno, evidentment ja estem en un moment que hem tornat enrere, eh? Però de dir, bueno, joguines no sexistes,
1: total,
0: vestimenta no sexista...
1: Sí. I jo penso que el tema està en que les famílies hem d'oferir aquest ventall ampli, no? A vegades, com que estem tan envoltats d'aquest viatge, no?
0: Sí.
1: I d'aquest binomi, no? Aquesta cosa binària, no?
0: Sí.
1: Clar, les famílies sense voler, tot i que tinguem molta consciència, jo crec que també a vegades entres a la roda, perquè està tot
0: tan societat, pensat així. Està tot immers a
1: clar,
0: la societat.
1: Que jo ho penso, no? Clar, jo per exemple amb el tema dels articles faig servir els articles femenins, no? A la meva filla, però és veritat que per exemple també per un tema de que, bueno, que al final pues, sempre amb l'any i mig s'ha relacionat així amb ella,
0: sí,
1: no?
0: que no passa res, sí.
1: Però que hi ha un tema, no? Que va més enllà, que és com que em trobo moltes vegades que la gent no sap com relacionar-se amb ella perquè no la saben llegir si és una nena o un nen, no? I penso, ostres, això és molt fort, que tu necessitis saber si és nena o nen abans de parlar, perquè ho necessites saber. Què li diràs?
0: Sí, realment, no? És com, diuen que el primer que fas amb una persona quan la coneixes és saber quina edat és i després quina és el seu gènere, això diuen. Doncs
1: sí,
0: de fet les famílies LGTBIQ+, són més obertes, no? Més, perquè clar, tu pots tenir un infant que després sigui trans, una persona que després es consideri no binària, llavors nosaltres per sort tenim aquesta obertura. Però passats en aquest moment, jo voldria saber, perquè sé i m'han dit que sí, que tu ets activista, explica'ns on estàs, què fas.
1: Bueno, a veure... Ara sóc activista entre cometes.
0: De criança, no?
1: Entre cometes, perquè, bueno, jo vaig estar durant uns anys a l'esquerda, bueno, de fet la vam anar creant, no?
0: Recordem que l'esquerda...
1: Sí,
0: no
1: l'esquerda és una assemblea per a la dissidència sexual i de gènere aquí a Vilanova, no? I de fet la vam iniciar el 2018. Més o menys quan jo vaig començar, em vaig apuntar a les llistes d'adopció. Però bueno, ara ja estic bastant més desvinculat, la meva parella sí que hi és, però...
0: On estàs ara? Amb quines entitats estàs o associacions?
1: Clar, jo havia estat a l'Esplai Drac Màgic, aquí a l'esquerda... ara estic més, per exemple, a la Vinagreta, però tampoc estic militant molt, no?
0: Uh-huh.
1: O sigui, sí que és la meva participació allà, penso que també, no? És una cooperativa de consum,
0: sí.
1: I era com més el que jo ara necessitava, no? Com un espai també com més, on hi havia diferents tipus de famílies, sí, sí, on sí. No,
0: bueno, canvien les necessitats.
1: Canvien les necessitats també, no? Jo també pensava, saps, que jo vull donar-li a la meva filla pues, una bona alimentació, no? Com de, no, de proximitat.
0: I després també vas a Barcelona, perquè hi ha entitats a nivell de Catalunya.
1: Exacte. Llavors, l'altra part, ara que estic traient el cap, és a la FLG, estem fent un grup de monoparentals.
0: La FLG és l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais de Catalunya, que també en el primer programa citàvem.
1: Mm-hmm. Però...
0: I què feu allà? Perquè, clar, hi ha un subgrup, no?
1: Sí, hi ha un subgrup de monoparentals que és nou, de fet, és d'aquest curs... una miqueta amb la necessitat de poder parlar de coses que passen en la casuística de ser monoparental,
0: sí.
1: No? Poder trobar com una mica com un grup de suport, una mica, no? per poder parlar de temes, no? Que ens inquieten, no? Bueno,
0: trobes altres famílies.
1: Trobar
0: tu,
1: altres
0: no?
1: famílies, fer de mirall una mica, no?
0: Sí.
1: Llavors és interessant perquè ho fem en format híbrid, és a dir, un cop al mes. És online,
0: sí.
1: i un altre cop és presencial.
0: Bueno, i el que és interessant és que en el presencial els infants es troben.
1: Exacte. Llavors no també veuen...
0: No és un tema d'adults, sinó que és un tema de compartir amb els
1: Totalment.
0: Infants que tinguin altres referents i que tinguin també infants com ells, que segur que aniran creixent.
1: Totalment.
0: I al final seran amics també o amigues.
1: Vull
0: sí.
1: deixar a l'aire, no?
0: Sí.
1: que una miqueta amb aquesta línia, no? I ara que dius això de, no? d'en què estic militant, sí que he fet que amb una companya, amb una companya de l'esquerda,
0: sí.
1: que també és mare, no? I bueno, que també tenim aquestes mateixes inquietuds,
0: sí.
1: no? Sí que ens estem plantejant, de cara al curs vinent, poder crear un grup de... És que no acabem de trobar el nom, però no és un grup de criança com a tal, perquè
0: sí.
1: la idea és que estiguem més als adults,
0: sí.
1: però sí que un grup així com de suport en la criança, podríem dir, no? Amb una mirada feminista, no?
0: Molt bé.
1: Amb una mirada... transfeminista, podríem dir,
0: Perfecte.
1: Fins i tot, no? Perquè la idea és això, no? Que no només vinguin famílies que se sentin interpel·lades en el col·lectiu LGTBIQ+,
0: sí, sí,
1: sinó
0: sí.
1: que també puguin venir famílies que potser se senten més
0: sí, sí,
1: dintre
0: sí.
1: de la heteronorma,
0: sí,
1: però que
0: sí.
1: no se senten còmodes en la heteronorma,
0: no? Però
1: això,
0: això és una primícia, eh?
1: Això és una primícia, sí.
0: Que farem nota.
1: Sí, que per això li volíem donar aquest nom de que és un grup feminista, no? Però d'un grup de famílies, no?
0: Molt bé, Víctor, ens ha agradat molt que estiguis aquí. Moltíssim. Perquè aquest tema encara no l'havíem tocat. Jo, amb tothom que ve al programa, sempre dic que quin missatge voldries donar ara mateix a la societat de tot això que hem parlat o d'una altra cosa, m'és igual.
1: Un missatge. Home, en els moments que estem vivint ara, penso que és important, no? Que ens relacionem amb amor, no? I que crear família, sigui la que sigui, sí, com sigui, és donar amor.
0: Que bonic. M'agrada molt. Gràcies, Víctor, per venir a Ràdio Cubelles.
1: A tu, per convidar-me.
0: Molt bé. Ens veurem. Quan hi hagi aquest projecte, potser tornes.
1: Vinga.
0: Fins aviat.
1: Fins aviat, adéu.
0: Avui hem estat escoltant la cançó de Marc Pujol, Verd Avellaner, i la sintonia del programa A qui l'emporta, d'Alaska. Doncs bé, us esperem en el proper programa.

0: Aquest cap de setmana ha finalitzat la competició de Lliga per al Club Patí Cubelles femení. De fet, no ha acabat la temporada perquè s'ha acabat la Lliga, però estan classificades per jugar al play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Per parlar d'aquesta temporada i també del que queda d'aquests partits que resten, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la capitana de l'equip cubellenc, la Judit Esteve. Judit, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, i enhorabona, primer de tot, per aquesta temporada. Heu acabat finalment terceres en un frec a frec entre les altres dos competidores fins al final, pràcticament. Heu estat lluitant per les primeres posicions. Com has viscut, com heu viscut la temporada, vosaltres, des de dins?
1: Bueno, primer, moltes gràcies. I, bueno, el que hem anat dient a diferents llocs. Nosaltres vam començar... Bueno, l'equip estava fet per competir a segona catalana i per motius de reorganització de categories de la federació ens vam trobar que pujàvem a primera catalana. I l'objectiu inicial era mantenir la categoria. I, bueno, doncs, a poc a poc vam anar treballant i ens hem trobat amb la sorpresa d'anar guanyant i estar dalt de tot.
0: Clar, és veritat que vosaltres no aconseguíeu l'ascens, però sí que és veritat que vau lluitar per aquest ascens a primera catalana. Finalment, doncs, no us vau poder classificar. I és veritat que també que arriba aquest ascens després de la configuració nova de les categories. Al principi de temporada, però, quin és l'objectiu? És a dir, perquè m'imagino que us agafa tot així una mica de nou, heu de veure quina és la competició. En algun moment, però, penseu en lluitar per l'ascens o des del principi era anem a veure si ens salvem?
1: Sí, bueno, com he dit, l'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Mm-hmm. Però pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat. I ja ens coneixem entre nosaltres.
0: I en quin moment canvia? Perquè hi ha d'haver-hi un moment que penseu, bueno, això, vull dir, la permanència, això ja està. Ara sembla que podem estar més amunt. No sé si hi ha algun moment que dieu, escolta'm, ara ja per totes.
1: Bueno, sí. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà, doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe, a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
0: De fet, des del club asseguren que no ha estat mai aquest l'objectiu, no? Perquè potser tampoc s'esperava poder en una temporada que acabes a segona catalana acabar Nacional Catalana, no? amb una temporada de cop és com molt bèstia.
1: Sí, bueno, estic dient que no sé si la temporada passada crec que vam acabar com cinquenes o així de segona catalana. L'equip es va mig desfer, per tant aquest any hem tingut un equip quasi nou i la intenció no era mirar l'ascens nacional ni en broma, era mantenir i ja treballaríem en un futur.
0: Clar,
1: però
0: mirant la...
1: Sort ens hem trobat aquí.
0: Sí, mirant la classificació, clar, trobem l'Olés amb 53, que han acabat primeres i per tant doncs pugen ja directament a nacional. I després, segona posició per al Torrelles amb 52 i tercera plaça per al Cubelles amb 50. Evidentment, molt ajustat. De fet, de la tercera plaça a la primera hi van 3 punts de diferència, que és un partit, en una recta final on realment heu tingut opcions, els 3 equips, d'acabar en primera posició.
1: Sí, bueno, a més, durant aquests, no sé si les últimes 4 jornades, ens hem enfrontat els 3 contra nosaltres mateixos. I, bueno, nosaltres, de fet, la setmana passada vam anar a jugar a Olesa i allà es podia decidir la temporada. I, bueno, per desgràcia nostra es va posar a favor d'elles. Però, bueno, el que dius, molt, molt igualat fins a l'últim moment en tots els aspectes.
0: Sí, perquè de fet és el que dèiem, canviant el resultat d'aquest partit la classificació hauria sigut totalment diferent. I deixa'm dir que, a més, sou l'equip més golejador, a més amb diferència, són gairebé uns 20 gols més que heu marcat que l'Olesa, que és l'equip que ha aconseguit l'ascens, i tampoc tants més encaixats, és a dir, no arriba ni a 10 més encaixats. Per tant, vaja, us va l'espectacle o feu molts gols, no?
1: Bueno, això sí que era un aspecte a treballar. A l'acabar la primera volta, bueno, els gols que portàvem en contra eren bastant superiors al que ens agradaria i va ser un aspecte a treballar la defensa i jo crec que ha estat clau en la segona volta de la Lliga. I és una cosa que hem millorat bastant, que possiblement pels play-offs ens faci falta.
0: Perquè ara ve la segona part, no? Ja fa unes setmanes que dèiem que teníeu assegurat ja el play-off i que, per tant, doncs, teníeu clar que jugaríeu aquests partits per aconseguir l'ascens. És veritat que encara s'havia de decidir la primera posició i, per tant, encara hi havia opcions d'ascens directe. Però no sé si estaràs amb mi que el calendari vostre ha estat una mica desconcertant, diguéssim, per dir-ho d'una manera, perquè vau jugar un partit, després, sobretot en aquesta recta final, heu estat descansant gairebé un mes per tornar a competir i, a més, competir en partits molt decisius. No sé si això vosaltres també heu notat que, vaja, us ha faltat una mica de ritme.
1: Bueno, la intensitat dels entrenaments no ha baixat, al revés, ha pujat durant aquestes 3 setmanes. Però sí que és el que dius, que durant tota la temporada, com a molt, hem tingut un cap de setmana de descans, com tots els equips, reglamentari per la competició, però ens vam trobar que abans dels 2 últims partits de Lliga teníem 3 setmanes de descans. Però, bueno, molts equips els ha passat, ja que era coincidència amb els campionats de Catalunya de base, i com que hi ha moltes nenes que pugen a reforçar, doncs les categories sèniors han descansat.
0: A més, a vosaltres se us ajuntava la setmana que descansàveu, no? El cap de setmana que descansàveu, sí. I aquí doncs es va fer una pausa, diguéssim, una mica massa llarga, potser tenint en compte doncs que el que venia eren partits intensos. Deixa'm, has parlat tu de les fases d'ascens. Ara tenim clar que el rival és el Sant Celoni, d'aquí a 2 setmanes, em sembla que és el 13 i 14 de juny. Explica'ns com funciona aquest play-off d'ascens.
1: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, i el guanyador doncs puja a Nacional. I acaben pujant 3 equips, els 2 primers de cada grup i el guanyador del play-off.
0: Per tant, això, dels 4 que us heu classificat, només en pujarà un.
1: Sí, en principi sí.
0: Clar, per això ens fixem en el Sant Celoni, però clar, a la vegada també ens hem de fixar en els altres rivals perquè en una hipotètica final doncs tornaríeu a trobar-vos o amb el Torrelles o amb l'Olot.
1: O amb l'Olot, sí.
0: No sé què sabeu de l'altre grup, no? Perquè el vostre grup ha estat molt ajustat en aquestes 3 primeres places, però l'altre grup, el Salt, ha guanyat amb una diferència bastant important sobre el Sant Celoni i l'Olot, tot i que l'Olot i el Sant Celoni sí que han quedat amb 3 punts de diferència. No sé si sabeu alguna cosa, si us han explicat alguna cosa, no ho sé, no sé quines sensacions teniu d'aquest primer partit, com a mínim, davant del Sant Celoni.
1: Bueno, no tenim referències gaire clares, però sí que tenim clar que a Olot, per exemple, hi ha una jugadora que havia jugat a Vilanova i moltes de nosaltres la coneixem, perquè havíem jugat amb ella, i sabem que, bueno, és com la Paola del nostre equip, però a l'Olot. És una exjugadora d'Obliga, ha fet molts gols, crec que 57, i, bueno, és diferencial en aquest sentit. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip.
0: El que sí que destacarà sobretot el Sant Celoni és que juga a casa, no?, aquesta fase.
1: Sí. Nosaltres pensàvem que era una pista neutra, però es veu que no.
0: Bueno, això de les pistes em sembla que al final és el... Com que no hi ha masses voluntaris, el primer que es presenta, no? I si a sobre doncs, té aquesta condició, doncs evidentment jugaran a casa i això es farà notar. Però no sé si això a vegades motiva una mica més quan arriba un partit d'aquestes característiques.
1: Bueno, jo tampoc m'ho miro gaire, però sí que és cert que la setmana passada, per exemple, vam anar a Olesa sabent que si ens guanyaven, pujaven directes. Llavors ja esperàvem que el pavelló estigués ple. I sincerament, se'ns en va anar al partit a l'últim moment, però vam dominar nosaltres durant tot el partit. Llavors, podria ser que sí que ens motivi més? Sí, però no és una cosa que hem parlat entre les jugadores.
0: Bueno, clar, i al final, doncs, els nervis, no?, la tensió i, evidentment, doncs, aquest soroll que es crea al voltant, doncs, fa que en determinats moments pugui ser més complicat. Per tant, ara... Clar, ara teniu que descansar, no?, descanseu aquestes dues setmanes, aquest cap de setmana que ve i l'altre.
1: Sí, descansem fins... Bueno, fins aquell cap de setmana no tenim res.
0: Entrenar, sobretot, no? I suposo que
1: sí,
0: aquí el míster m'imagino que començarà a fer, o si no ho ha fet ja, a trobar informació del Sant Celoni, per on es pot doncs, fer més mal, i anar a jugar. Jo he parlat amb el club sempre em diu que, escolta'm, que això és una festa, que a partir que l'objectiu, evidentment, està més que complert, que el que toca és gaudir-ho, disfrutar-ho i però clar, m'imagino que una vegada estàs aquí, no?
1: Ja.
0: El que diu el cos és, bueno, ja, però... Sí, però anem a guanyar, no? O anem a intentar-ho, sí, com a mínim.
1: Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà... Pues anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
0: Uh-huh. I la moral com està l'equip? Perquè és veritat que en aquesta recta final, doncs aquestes ensopegades amb Torrelles, amb Olesa, no? Que és, no sé com arribeu en aquest partit decisiu, diria jo, perquè fins que no passeu aquest no hi haurà la final.
1: Bueno, bé, perquè... Al final són partits que s'han d'anar escapat per la mínima als últims moments. Contra el Torrelles no sé si va ser a falta de 3 minuts i contra l'Olesa va ser a falta de 2 mig. Llavors, tenint l'Olesa, en quant a joc, ho vam fer molt bé. Llavors ens quedem amb això. El play-off el teníem ja assegurat i ens queda una última bala com a última oportunitat.
0: Clar, i a més, quan aquestes temporades són tan intenses i s'allarguen una mica més, no?, de la fase, que és ara us heu de seguir entrenant i preparant, fa que la propera temporada quedi com lluny, no?, com que no s'ha parlat encara de la propera temporada perquè estàs centrat en la que toca, no? Hi ha equips que potser fa 3 o 4 setmanes ja que comencen a pensar ja en què passarà al setembre. No sé si això vosaltres se n'ha parlat o és això, és com una cosa que ja veurem.
1: Bueno, no... Clar, ara ens toca centrar-nos en el que ens queda i sí que sé que acaba molt tard. Jo crec que feia anys que no acabàvem tan tard la temporada i retrasa tot el que dius de la temporada vinent, que bueno... Al final és un punt a favor, però si vols anar a competir també s'ha de començar a parlar ja. Uh-huh. Llavors, hem fet petites pinzellades, però no ens hem adentrat gaire en això.
0: Clar, perquè un equip
1: és
0: que...
1: És més important el que ens queda ara, perquè és el que hi ha ara i no especulem amb el que passi al futur.
0: Però el que està clar és que era un equip en creixement, no? Un projecte, com deies tu, que s'havia reformat o un equip bastant nou... que evidentment quan es fa un equip es fa amb una progressió, no? Tot i que vosaltres potser us heu saltat un parell de caselles, no? I això fa que, bueno, ara una mica és, bueno, anem a per totes, anem a consolidar una altra vegada, anem a... Bueno, clar, és, ara és un moment que fins d'aquí 3 setmanes potser és difícil saber en quin punt, de quin punt partiu, no?
1: Bueno, com és el que dius, al final, a més, també ens vam trobar amb la incorporació d'un nou coordinador que ha portat el seu sistema de joc, hem fet canvi de sistema de joc, cosa que algunes jugadores el coneixíem, d'altres no, i s'havia de treballar molt bé, cosa que podíem fer estant a segona catalana, pas a pas, tranquil·lament, però, clar, vam haver de posar 2 marxes més i tirar endavant, llavors hi ha conceptes que hauríem de tornar a tocar. I potser és el moment de començar per la temporada que ve. Mm-hmm. Llavors, encara que passi, s'hauran de treballar per l'any que ve, igual.
0: Encara que no sabem on, no?
1: Exacte.
0: A veure...
1: Sigui on sigui, ho haurem de treballar igual.
0: Si seguim una mica el guió de la temporada passada, en principi hauríeu de pensar en primera catalana, no? Que és el que una mica... I després, si hi ha sorpreses d'aquestes grates, no? Doncs, bueno, doncs endavant. Perquè què suposaria per vosaltres jugar a la Nacional? Evidentment, pel club seria històric, perquè no ha tingut mai un equip femení en aquella categoria, però per les jugadores no sé si suposaria també un salt molt important el fet de poder jugar a la Nacional catalana.
1: Bueno, sí. Sí, amb l'experiència d'algunes jugadores de l'equip sabem que la Nacional catalana és una categoria dura, perquè al final jugues amb el hàndicap de que molts equips baixen jugadores d'obliga i també pujan nenes molt bones, 117, i, bueno, sí, sobretot 117. Llavors, clar, per nosaltres seria bueno, un treball molt extra i, a més, potser dependríem d'aconseguir alguna jugadora més.
0: Mm-hmm. S'obligaria a reforçar l'equip,
1: no? Som un equip molt jove i alguna d'experiència ens falta.
0: Bé, en tot cas, el que sí que us falta és viure l'experiència d'una fase d'ascens o d'una... no sé com li dieu, no sé si és una fase d'ascens, un play-off d'ascens, sí. Unes eliminatòries, el que sigui, serà aquell cap de setmana, el 13 i el 14 de juny, el primer partit dissabte contra el Sant Celoni, que a més jugarà a casa, i a partir d'aquí, doncs, com diu el club, a gaudir-ho i ja en parlarem, no? En tot cas... Tot està obert i per què no somiar en primer classificar-se per aquesta final i després ja en parlaríem. En tot cas, com no podia ser d'una altra manera, nosaltres, Judit, des d'aquí us desitgem molta sort, molts ànims.
1: Moltes gràcies.
0: I bé, doncs escolta'm, ojalà d'aquí unes setmanes puguem estar parlant d'aquestes coses que dèiem ara i si no, escolta'm, que en parlem igual d'aquesta experiència que haureu viscut amb aquesta fase d'ascens. Que vagi molt bé i molta sort.
1: Moltes gràcies.

0: El proper 20 de juny, el club de bàsquet Cubelles organitza el torneig 3x3 Respect. És la segona edició que se'n fa ja d'aquesta competició i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del club de bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bona tarda.
1: Hola Marc, bona tarda.
0: Bé, 20 de juny arriba aquesta segona edició del 3x3 Respect. Ara ho comentàvem, heu canviat una mica el títol per englobar-ho tot una mica, però és el torneig contra la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Tot això ho heu resumit amb el 3x3 Respect. Explica'ns una mica, per als que no coneguin aquest torneig, com funciona.
1: Correcte. Mira, això és una iniciativa que va tindre el Sai Garraf, que es va posar en contacte amb nosaltres, aviam si en commemoració l'any passat del Dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport podíem fer alguna cosa. I vam fer un parell de voltes i se'ns va acudir un format de torneig de bàsquet que no tingués en compte ni la perspectiva de gènere ni l'edat. Com una demostració de que la segregació binària tradicional del bàsquet d'homes, dones i també per edats, pues que potser no era sempre necessària i que es podia fer un torneig que fos amb un caràcter divertit i que fos amb un caràcter lúdic, però no per això deixés de ser competitiu. I ho vam posar a prova i l'any passat va ser un èxit i aquest any repetim. Obrim una miqueta l'espectre, ja no és tan concret en que sigui una reivindicació exclusiva de la LGTBI-fòbia, però té el mateix esperit.
0: L'any passat recordo que en parlàvem que a més obria la porta a que gent que habitualment no podia jugar junts per aquestes classificacions que comentaves abans ho poguessin fer, no? Poguessin competir.
1: Així és. De fet, em sembla que som inèdits a Catalunya, com a mínim, perquè sí que és veritat que en alguns llocs hi ha tornejos mixtes, però segueixen restringint-ho per edats. En canvi, en el nostre no hi ha cap restricció. Tu pots fer un equip entre 3 i 6 persones, amb la gent que vulguis, amb les persones que vulguis, i dona igual. L'únic que et demanem és que decideixis amb quin esperit vens a jugar. Hi ha 4 nivells d'intensitat, diguem, des del més relaxat, que seria el family, que diem nosaltres aquest any, que és, per això, orientat a les famílies o a la gent que ve amb un esperit lúdic i que vol participar sense tindre un gran nivell de bàsquet, potser, o que hi ha pares amb nens petits, o, bueno, absolutament qualsevol cosa, i entrar aquí en la categoria family. Després tenim una categoria una mica superior, que és la que diem chill, que aquí el que posem és gent que o són molt jovenets, que sí que van amb esperit de competir, però són equips amb gent molt jove, o gent que, pel que sigui, doncs, vol assegurar-se de no tindre lesions i vol jugar a un ritme baix. I després hi ha les dues superiors. La següent ja és per gent de bàsquet, ja perfil federat i que vull jugar en sèrio. I la superior és la pro, que és els que es volen apuntar a jugar, a competir amb els millors. L'any passat ja teníem aquests 4 grups i vam tindre absolutament de tot, des de famílies trans amb nens petits a la categoria familiar, que jugaven amb, doncs, equips de dones que feia 40 anys que no havien jugat a bàsquet i els feia il·lusió tornar-hi. I en l'altra banda de l'espectre teníem un equip com uns que es van apuntar que es deien los de la NASA, que hi havia 2 nois i 2 noies, 3 d'ells jugaven a l'Ep Oro i l'altre a l'Ep Plata, doncs, amb un nivell superalt, que de fet van guanyar el seu torneig.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per tant, com dèiem, al final l'única condició és ser persona i voler jugar a bàsquet i que t'agradi i passar-ho bé, no?
1: Així és.
0: No n'hi ha més.
1: L'únic que et demanem és que decideixis amb quina intensitat vens. Si vens a competir per totes, vens a competir una mica més light, vols competir però no et vols fer mal o vas amb un equip que sou molt jovenets i amb poc pes i això, o vols una jornada lúdica, passar-t'ho bé a riure i a jugar amb qui et toqui, i concentrar-se amb famílies, amb gent que fa molt temps que no juga, amb gent gran, qualsevol cosa.
0: Això serà el proper 20 de juny, des de les 9 del matí fins les 4 es té previsió, però bueno, això dels 3x3 sí. També va una mica en condició dels equips i de com vagin els partits.
1: A nosaltres el que la solució que hem aplicat aquest any, perquè ens va agradar molt el format de 9 a 3, que al final acaba sent les 4 amb les entrades de premis i això, ens va agradar molt que fos només al matí, perquè si és dura molt més, si se'n va ja cap a la tarda, se'ns fa molt llarg, és molt cansat, són molts partits i fa molta calor de juny. Llavors, la idea és fer de 9 a 3, i què passarà? Doncs que hem sol·licitat l'ús de tot el poliesportiu, és a dir, el torneig tindrà com a mínim 4 pistes simultànies, però depenent de l'èxit que hi hagi les inscripcions, anirem obrint fins a un màxim de 8. És a dir, depèn de la gent que s'apunti, obrirem més o menys pistes amb l'objectiu de seguir acabant a les 3.
0: Inscripcions ja estan obertes, com es poden fer?
1: A través de la nostra pàgina web, trobant tota la informació d'horaris i preus i tot, són preus superbaixos, tant la inscripció, que és de 5 euros, inclou una assegurança a través de la Federació Catalana, inclou samarreta i una welcome back amb un munt de coses que la gent que patrocinarà ens ficarà dintre. En quant al bar, també tindrà preus superpopulars. Com és un format de 9 a 3, doncs hem de poder disposar de servei d'entrepans calents i poder fer un àpat, si no te'l portes tu de casa, que tinguis una solució. I, per exemple, coses com l'aigua estarà superbonificada, perquè aquí no muntem el bar per fer negoci, al final és un servei perquè la gent pugui, no tindrà que portar-se els tàpers de casa si no volen.
0: Aquesta és la iniciativa que naixia l'any passat, com deies tu, doncs a través del servei de la CIA, aquest servei integral, no me'n recordo de l'acrònim,
1: però... Servei
0: d'atenció integral del Garraf. Que habitualment ja doncs, té altres serveis a Cubelles, a l'Espai Jove i en diferents jocs, als instituts, i que va néixer doncs, amb aquesta col·laboració amb el Club de Bàsquet Cubelles. Abans deies que éreu pioners. No sé si heu tingut, no sé, el retorn d'algú que hagi dit hosti, doncs això allà o alguna altra banda s'ha fet i també ha funcionat.
1: De moment no, pensa que el primer cop va ser l'any passat i que els 3x3 és un tipus de competició que es sol donar a l'estiu. Així que encara tenim rèpliques. Jo espero que sí, tant de bo la gent s'ha encantat de la vida que ens copiessin i hi haguessin molts més tornejos que no contemplessin la perspectiva de gènere ni l'edat per competir, perquè és el que ens interessa precisament és fer difusió d'aquesta idea. Amb el SAI, ho ha treballat, ha fet difusió, ha parlat amb moltes entitats i aquest any comptem amb molt més suport dintre de la seva pròpia organització, a nivell ja comarcal, inclús a nivell diputació, i a nivell d'entitats que estan orbitant alrededor de la perspectiva de LGTBI, també comptem amb més suport que mai. De fet, les Panteres Grogues, que és una entitat que reivindica precisament la LGTBI-fòbia a l'esport, es presentarà i són partners oficials i portaran equips de Panteres Grogues, que els tindrem aquest any.
0: Perfecte. Doncs sí. Ja ho sabeu, si voleu jugar a bàsquet, gaudir d'una jornada doncs lúdica i a més participar doncs d'aquest torneig tan peculiar i de moment únic, doncs teniu el 3x3 Respect organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles i el SAI. Ja ho sabeu, a cbcubelles.cat, la pàgina web del club, doncs allà teniu tota la informació i també doncs els links per fer la vostra inscripció. Ivan,
1: si em permet, m'agradaria un últim apunt sobre la inscripció, precisament.
0: Digues.
1: Perquè algú ens està escoltant i està

0: el que posa el DNI. No ens importa el que posa el DNI. Hi ha molta gent que no s'identifica amb el que posa el seu DNI. Val? En aquest cas, amb aquest torneig, ens pots donar el teu nom sentit. I amb aquest nom participaràs, i si hi ha algun accident que no vulgui, estaràs assegurat amb aquest nom.
1: Perfecte, una passa més en tota la que és aquesta reivindicació, no? També en el món de l'esport, i bé, la prova està en aquest 3x3 Respect, que doncs, serà el proper 20 de juny, dissabte 20 de juny, al Poliesportiu Municipal. Ivan, no volia acomiadar l'entrevista sense preguntar-te també per al final de temporada. Cada setmana, doncs, si no ha acabat alguna competició, està a punt de fer-ho. No sé com valores aquest final de temporada del Club de Bàsquet Cubelles, d'aquesta també primera, la teva primera temporada al capdavant del club.
0: Bueno, en realitat és la segona, perquè l'anterior ja em va tocar.
1: Va tocar al final, no?
0: Sí, bueno, al principi, de fet, l'únic acte que no vaig fer com a president durant tot l'any va ser la presentació d'equips. Uh-huh. Però immediatament després ja vaig haver d'assumir el càrrec. I, bueno, no ho sé, encara és d'hora. Hi ha processos que s'estan tancant. Jo crec que estic molt content amb alguns equips que tenen una línia i una trajectòria espectacular. Però sí que és veritat que arribem a un punt que serà complicat aquest any. De fet, dijous que ve tinc una reunió de junta per valorar què passa amb tots aquests equips que per salt de categoria d'edat s'han de desfer, s'han de desdoblar. Que vull dir, tenim equips que tenen dos franges d'edat que en aquest any s'han pogut solapar, però en el que ve ja no. Llavors, ja que pensar bé què fem. Estarem retingut uns dies. Però, bueno, quan ho tingui més paït, ja et trucaré i ja farem una xerrada.
1: Molt bé, doncs en tot cas aquesta recta final de les competicions que doncs, també estan arribant al final, i m'imagino també que preparant el campus d'estiu, no? Les activitats d'estiu per a tots aquells que vulguin seguir una mica l'estela del bàsquet i a la vegada gaudir de l'estiu.
0: Mm-hmm. Així és.
1: Doncs suposo que la informació també la teniu al web.
0: Tota la informació està en el web. Sí, sí, tens des del torneig que farem al juny, als casals. Intentem actualitzar-la i tindre-la al dia. És un bon mitjà per saber com està el club i seguir-li el pols. Si no, sempre estarem oberts al mail, a cdcubelles@gmail.com, o al telèfon del club que surt publicat a tot arreu.
1: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, si a l'estiu també voleu seguir practicant el bàsquet o els vostres fills o filles volen seguir doncs, jugant a bàsquet, doncs tenen els casals també previstos per aquest estiu. Abans, però, arribarà aquest 20 de juny a aquest 3x3 Respect, com sempre, i com hem dit, tota la informació a cbcubelles.cat, allà teniu la informació, i també els links d'inscripció. Ivan, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i bé, doncs desitjar-vos sort i empenta per aquesta nova edició d'aquest 3x3.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a les entitats de Cubelles d'Esport, que fa molta falta i us ho agraïm moltíssim.
1: Que vagi bé, adeu-siau.
0: Que vagi bé, adeu-siau.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats, tenir per dalt, el cap no està tan mal. M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé on vaig, però més...
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, dominat pel sol, tot i que hi haurà alguns núvols prims ara al matí que només entenyinen una mica el cel, amb cel clar la resta del dia, i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, però es mantindrà alta al centre de la jornada, movent-se entre els 16 o 17 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 27, amb una humitat moderada, vent feble, amb domini del Garbí la major part del dia, i fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent d'estiu, gairebé més propi de primers de juliol que de finals de maig, amb cel clar al matí i amb algun nuvolada a la tarda que només entrenyirà una mica el cel, i amb una temperatura que pujarà una mica més i tornarà a estar entre els 17 i 18 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 27 demà, amb una humitat moderada, vent dominat pel Garbí, feble la major part del dia, amb algun com moderat al migdia, i fent que la mar estigui plana o arrissada amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Cubelles i Cunit han demanat separar l'àrea bàsica de salut que comparteixen actualment. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes reclamen previsió a la Generalitat per l'increment i l'envelliment progressiu de la població de tots dos municipis. Aquest dimarts, davant del cap de Cubelles, els alcaldes de Cubelles i Cunit, Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, respectivament, han reivindicat la separació de l'equip d'atenció primària de l'àrea bàsica de salut que actualment comparteixen entre les dues viles.
3: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
4: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
0: Segons Rosa Fonoll i Jaume Cassanyes, hi ha motius per fer aquesta petició, ja que no seria un canvi immediat i es tracta d'una zona que no para de créixer en població. Tots dos municipis junts poden arribar a sumar d'aquí poc temps gairebé 50.000 habitants.
3: I després també tenim el tema de que l'estiu aquí es triplica la població, tant a Cubelles com a Cunit, perquè som dues poblacions quasi bé igual en habitants, i a l'estiu també arribem 40-50.000, i aquestes persones s'han d'atendre aquí.
4: Estem creixent molt en població i el que demanem a la Generalitat és que s'anticipi a l'hora de programar ja les dues àrees bàsiques per separat. Què succeeix? Una miqueta el servei està tensionat i, per exemple, els caps de setmana només hi ha servei de 8 del matí a 8 del vespre aquí a Cubelles i a Cunit no n'hi ha. I el que deia també l'alcaldessa, els metges, les direccions del CAP d'aquí s'han de traslladar al CAP de Cunit, i el que fa és que a vegades ens trobem que el personal està, diguéssim, comptat i al límit, no? I això el que repercuteix és en un servei que ja està arribant a situacions de col·lapse, no?
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb el Departament de Salut per saber quina resposta donen aquestes peticions, però ara per ara no hem obtingut cap resposta. L'actual regió sanitària del Penedès es va crear oficialment el juny del 2023 i agrupa unes quantes àrees bàsiques de salut de les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Igual que l'àrea bàsica de Cubelles-Cunit, hi ha d'altres àrees properes que són compartides actualment entre dos municipis diferents. Per exemple, Hi ha l'àrea bàsica de Ribes-Olivella o la de Roquetes-Canyelles. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut que s'ha fet a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i en aquell moment també es van ampliar altres àrees, com per exemple la de Navarcles i Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, la LOSC de 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten com a mínim amb un centre d'atenció primària. La llei, per tant, no estableix tampoc que hi hagi d'haver un mínim de població que quedi agrupada dins d'una àrea bàsica de salut.
5: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
6: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvatoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està, en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
5: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
6: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
5: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
0: Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
7: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, i home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
0: La temàtica escollida, de mutu acord amb els comerciants, està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Beroc ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys. El projecte de pressupostos de la Generalitat, pactat entre el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Inclou, això sí, una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà aquí a Cubelles, però computa aquesta inversió al municipi de Castellet i la Gornal. Al conjunt del Garraf es preveuen inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros aquest 2026, dels quals uns 14 milions d'euros són a Sant Pere de Ribes i més de 6 milions a Vilanova i la Geltrú. Concretament, a Sant Pere de Ribes hi ha 7 milions compromesos en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil. A més, el mateix municipi rebrà una aportació d'uns 4,4 milions d'euros per construir 86 habitatges protegits i 2 milions d'euros més per construir un nou institut escola. A Vilanova es destinaran 1,5 milió d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1,5 milió d'euros al dragat d'urgència de la Bocana del Port, més d'un milió d'euros per a un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi. El projecte de pressupostos de la Generalitat ha començat el tràmit al Parlament, ara recentment, després de l'acord que ha aconseguit el PSC d'una banda amb Esquerra Republicana i de l'altra amb els Comuns. En relació també amb la comarca del Garraf, els republicans en el seu acord han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i que no contempla a hores d'ara cap estació a Cubelles. Mentre que els Comuns en el seu acord han inclòs, en referència al Garraf, el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de la zona de l'Hortoll de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat els pressupostos de la Generalitat, que diu que inclouen compromisos que aniran més enllà d'aquest any 2026.
8: mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini.
0: Els nous pressupostos aprovats pel Govern de la Generalitat en conjunt mantenen la despesa pública en més de 49.000 milions d'euros i contemplen uns 890 milions més mitjançant disposicions addicionals per complir amb els acords amb Esquerra Republicana i els comuns. Ja queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027. La llei del règim electoral general, la LOREC, diu que les eleccions locals se celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa la data marcada al calendari serà, com dèiem, el diumenge 23 de maig de 2027, d'aquí poc menys d'un any. La llei electoral també marca que la signatura del Reial Decret de convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. Això vol dir que serà el dilluns 29 de març del 2027. I un mes després, aproximadament, és quan es farà el sorteig dels membres de les meses electorals. A les eleccions municipals, recordem que poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola i estiguin inscrits en el cens electoral, i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Són els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris. Els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però recordem que són els ajuntaments els que organitzen les meses i les seccions. Pel que fa al nombre de regidors que s'escolliran el 2027, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, a Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors en les eleccions d'aquest 2027, que són els que marca la llei a un municipi que tingui entre 10.000 i 20.000 habitants. Ara per ara, els partits a Cubelles encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures pel que fa als caps de llista, per exemple. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i que, de fet, preveu deixar l'acte de regidor aquest estiu. I per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll sí que va anunciar ara fa un any en una entrevista a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se una altra vegada a les eleccions. La resta de partits que tenen representació a l'Ajuntament de Cubelles, com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el PP, encara no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins d'aquí uns mesos no se sabrà tampoc si hi haurà més partits que vulguin presentar la seva candidatura a Cubelles, com ara els parlamentaris d'Aliança Catalana o altres formacions. L'equip de la Sindicat de Greuges ha rebut un total de 8 visites presencials i 4 trucades en el desplaçament a Cubelles d'aquest 21 de maig passat. Les persones ateses per l'equip de la síndica, presencialment a l'OPIC o per trucada, han presentat, segons les dades que ha facilitat el síndic de Greuges, 6 queixes i han fet 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb medi ambient, urbanisme, salut o consum, entre d'altres. 5 de les 6 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Cubelles.
5: Laura Ferrer Rozada rep el Premi Radio Associació pel programa La Cinta de Moebius. A més, a Catalunya Música, la pianista i divulgadora que continua triomfant internacional amb la gira del disc Araspel, va iniciar la seva vinculació amb el món de la ràdio participant en un curs d'estiu de Ràdio Cubelles quan només tenia 15 anys. Precisament la vam tenir aquí a Ràdio Cubelles tot just ara fa un any. Ella mateixa ens parlava i recordava d'aquesta manera la seva estada a Ràdio Cubelles.
9: Va ser la meva primera experiència radiofònica. Jo, quan era més joveneta, vaig fer un curs aquí d'estiu a Ràdio Cubelles i bueno, la vida ha volgut que després jo, una part professional de la meva activitat, hagi passat per la ràdio. Tinc un programa de ràdio a Catalunya Música que es diu La Cinta de Moebius, que ara sobre música i matemàtiques, que ara a la tardor estrenarem la tercera temporada, També faig un programa de ràdio a Ràdio Clàssica, a Musimàtiques, també sobre música i matemàtiques, però connectant música i matemàtiques a través de la trajectòria de dones científiques, que de fet és molt necessari donar-les a conèixer, i també he fet diverses col·laboracions a Ràdio Nacional, però els meus primers passos a la ràdio van ser aquí a Ràdio Cubelles, vull dir que em fa molta il·lusió tornar aquí.
5: En aquella entrevista mantinguda amb Laura Ferrer Rozada, aquí a Ràdio Cubelles, la pianista també presentava el seu tercer disc, Araspel, i avançava el senzill Alegro Gracioso, durant una conversa en la qual també va explicar el llarg procés de creació i d'investigació que hi ha darrere d'aquest projecte musical.
9: És de fet el fil conductor d'aquest disc, és un compositor musicòleg armeni de finals del segle XIX que va ser el que va fer una gran tasca de viatjar per tot el país i recopilar les seves cançons folklòriques. I aquest personatge el que va fer va ser crear un nou estil musical perquè va unir la litúrgia i va unir la música folklòrica, va crear un nou estil musical que és tan característic de la música armènia. Aleshores, tot el disc és un viatge per la seva trajectòria i utilitzo la seva vida per connectar-lo amb altres compositors, ja siguin armenis o estrangers. Abans he comentat que Claude Debussy era un compositor que havia enregistrat perquè Comitas va estar de gira per Europa presentant la música armènia amb la seva coral i va estar a França molt de temps i va conèixer Claude Debussy, aquest compositor francès que tots coneixem. En el seu dia va estar molt influenciat per Comitas, no?, aquest compositor armeni. Llavors el disc també és aquesta voluntat de presentar tota aquesta música fantàstica i també aprofito l'oportunitat per connectar-los amb altres compositors d'Europa de l'Est que són molt desconeguts però que també van ser molt importants en el seu dia, no?, i que ara han caigut en l'oblit.
5: Aquest disc esdevé també un acte de recuperació de memòria històrica musical i és que aquest treball també li ha valgut el Premi Enderroc 2026 per votació popular en la categoria d'artista revelació de música clàssica i contemporània. Actualment la pianista es troba de gira internacional presentant aquest projecte i durant les darreres setmanes ha actuat també als Estats Units on també ha rebut diversos reconeixements internacionals. La trajectòria de Laura Ferrer Rozada combina l'excel·lència artística amb una sòlida formació acadèmica, és doctora en música i matemàtiques i està reconeguda internacionalment amb guardons com els Golden Classical Music Award de Nova York, el títol de Rising Star de la revista de música clàssica de la BBC o la menció honorífica del Premi Creu Casas 2025 de l'Institut d'Estudis Catalans. Amb aquest nou reconeixement, la pianista vilanovina consolida una trajectòria internacional marcada per la innovació artística, la divulgació cultural i la connexió entre la música i la ciència. Laura Ferrer Rozada, que avui la volem felicitar des de Ràdio Cubelles, ja que els seus inicis a la ràdio van iniciar-se quan ella tenia 15 anys aquí, a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, quan participava del curs d'estiu.
10: Aquest cap de setmana va finalitzar la lliga per al sènior femení del Club Patí Cubelles, que tanca aquesta lliga regular amb una excepcional tercera posició a la primera catalana, consolidant-se en una posició de promoció d'ascens amb 50 punts, a només 3 del líder i campió l'Olesa. Aquesta fita obre les portes a disputar el play-off d'ascens a la Nacional Catalana, la màxima categoria catalana de l'hoquei femení, un escenari del tot inesperat en l'inici del curs. L'evolució de l'equip ha superat les qualsevol expectativa inicial, dissenyat originalment per competir fins i tot a segona catalana. Una reestructuració federativa d'última hora va col·locar les cubellenques a primera, amb un bloc pràcticament nou i un canvi de sistema de joc liderat per la nova coordinació, l'objectiu prioritari era simplement la permanència. No obstant això, el rendiment col·lectiu ha capgirat els plans de l'entitat. La pròpia capitana de l'equip, Judit Esteve, ho explicava així al Juguem Net de Ràdio Cubelles.
11: L'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana, l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent doncs ja es veuria el què. Doncs hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat i ja ens coneixíem entre nosaltres. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. i arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe i l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
10: Aquesta metamorfosi s'ha traduït en unes xifres espectaculars. El Patí Cubelles s'ha convertit en l'equip més golejador de la Lliga, amb una notable millora més defensiva en la segona volta, que ha estat clau per assegurar la tercera plaça en un frec a frec constant amb el Torrelles i l'Olesa, que es va acabar doncs, decidint en les darreres jornades de la temporada. Ara queda el repte del play-off a Sant Celoni. La darrera oportunitat d'ascens es decidirà el cap de setmana del 13 i el 14 de juny, precisament a Sant Celoni i contra el Sant Celoni. Les cubellenques s'enfrontaran a les anfitriones en una semifinal a partit únic, on la pressió ambiental serà un factor determinant, tot i que el club reitera que l'objectiu de la temporada ja està més que assolit i que la fase d'ascens s'ha d'entendre com un autèntic premi, però la plantilla no renuncia a res. El camí, però, no serà fàcil, ja que només un dels quatre equips participants en aquesta fase aconseguirà l'anhelat bitllet cap a la Nacional Catalana, és a dir, el guanyador d'aquesta fase final que es disputarà en un sol cap de setmana.
11: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
10: La capitana cubellenca també ha analitzat un possible ascens cubellenc. Arribar a la Nacional Catalana, segons ella, suposaria un salt qualitatiu sense precedents per a la secció femenina del club, que mai ha militat en aquesta categoria. Des d'un punt de vista analític, el salt també exigiria una profunda reflexió de planificació esportiva. La Nacional és una lliga altament exigent on competeixen jugadores d'experiència a la Hockey Lliga. Segons la capitana, el club es veuria obligat a reforçar una plantilla que, sobretot, destaca per la seva joventut, aportant d'aquesta manera veterania per poder consolidar el projecte en l'elit de l'hoquei patins catalana. Això, però, passa primer per guanyar aquesta fase d'ascens que es disputarà el 13 i el 14 de juny, on s'espera que el propi club faci una crida per acompanyar a les jugadores del sènior femení a disputar aquesta fase, primer de tot, dissabte, aquesta semifinal davant de les anfitriones, un Sant Celoni que lluitarà també per aconseguir el passe a la final.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
12: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
13: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
14: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
15: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
16: Bon dia, som el programa Tots els Colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
10: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
0: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
15: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: igual.
1: Ei, va, què passa? Que, aquella cosa que et vaig explicar, no. Crec que se m'ha parat la olla, tio.